0: Y ya los oyentes se pueden imaginar, tú también, Agustín, sí, que en el puesto más alto de la lista, el disco más vendido en el Reino Unido en su historia, es el Greatest Hits de Queen.
1: Y probablemente no solamente en el Reino Unido, sino también en buena parte de los países del mundo, porque es un discazo. En fin, muchas gracias, Nacho.
0: A ti.
1: Hasta mañana. Son las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
2: Hoy por hoy, Cataluña. Sergi López.
3: Què tal? Molt bon dia. És dijous, és 23 de juliol. Comencem la jornada amb dos punts d'atenció. El primer a Montcada i Reixac, on l'esvoranc que es va produir ahir i que es va empassar una grua de grans dimensions continuarà provocant avui talls a les línies R2, R2 Nord i R11. L'altre punt d'atenció és la deflagració que es va produir ahir a la nit a les obres que es fan a l'estació del metro de Sants i que va provocar ferides a 8 persones, la majoria treballadors que intentaven reparar una fuita de gas. Dos operaris estan greus. Ara en parlem. Avança el temps, el trànsit i el transport públic. Pel que fa al temps, pugen encara més les temperatures a Ponent. Es pot arribar avui als 42 graus. Trànsit, primeres retencions als punts habituals, és a dir, a l'entorn de Barcelona. I pel que fa al transport públic, com us hem dit, per l'esvoranc a Montcada, hi ha afectació a les línies R2, R2 Nord i també a l'R11. Adif controlarà cada 24 hores si hi ha moviments a la zona de l'esfondrament a les obres del soterrament de les vies de Montcada en un pou fronterer entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'esfondrament es va produir ahir a la tarda quan va cedir una part dels pous que es fan servir per dur a terme les obres i, per sort, no va provocar danys personals. Àlex Calatrava, bon dia.
4: Bon dia. Ara Adif està analitzant les causes i avalua l'estabilitat del terreny. És Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif.
5: Primera etapa, lo que estamos haciendo es estabilizar lo que es el socavón, poner peso, tratar de parar la entrada de material al agujero y estamos en esta fase. O sea, estamos todavía investigando y vamos tomando decisiones también pues casi en tiempo real.
4: De moment, els tècnics de DIF no saben quan medeix el forat. El que han començat a fer és injectar-hi formigó per estabilitzar la zona, tot i que asseguren que l'afectació no perjudica els habitatges del voltant del barri de Vallbona. Preguntats per quan preveuen restablir la circulació de trens, no saben posar data, però res fa pensar que sigui a molt curt termini.
3: Això va ser ahir a la tarda a Montcada, unes hores més tard, al barri de Sants. Es produïa una deflagració de gas a la plaça de Sants, concretament de Barcelona, a les obres del metro que s'hi estan fent.
4: A conseqüència de la deflagració, 8 persones van resultar ferides, dues d'elles greus. A primera hora de la tarda s'havia produït una fuita en una canonada de gas. Bombers i tècnics de la companyia subministradora van tallar el trànsit i van assegurar la zona. No obstant això, mentre encara s'estaven fent reparacions, poc abans de les 11 de la nit es va produir una explosió en la zona afectada. La deflagració va provocar un incendi aparatós, visible des a diversos punts del barri i també va deixar 8 ferits, tots homes, atesos pel servei d'emergències. 2 estan ferits greus, 3 més de menor gravetat i altres 2 lleus. Tots han estat traslladats a l'hospital.
3: De la crònica política, la Comissió Europea ha assegurat que és responsabilitat del Tribunal de Comptes espanyol i l'Audiència Nacional aplicar la sentència de la Justícia Europea que avala la llei d'amnistia.
4: L'executiu comunitari ha confirmat que Brussel·les ha rebut la denúncia presentada per Carles Puigdemont contra el Tribunal de Comptes per endarrerir l'aplicació de la mesura de gràcia. En un comunicat, un portaveu de la comissió ha afirmat que examinaran la denúncia tal com estableix el procediment, però ha evitat pronunciar-se sobre el contingut.
3: Mentrestant, el Parlament, Junts i el Partit Popular demanen al Consell de Garanties Estatutàries que es pronunciï sobre el text que han pactat el govern i els comuns per limitar la compra especulativa.
4: Tots dos partits argumenten que el text vulnera el dret a la propietat privada i les competències municipals. Ara el Consell de Garanties, que recordem és un òrgan parlamentari que pren decisions que no són vinculants, s'ha de pronunciar sobre el text. Això obligarà que la llei es debati a partir del mes d'octubre.
3: També al Parlament hi ha hagut polèmica entre els partits per rebre o no rebre a la cambra els jugadors catalans de la selecció espanyola que han guanyat el Mundial.
4: El Partit Popular veu lògic celebrar el que consideren una alegria col·lectiva a la cambra catalana i li demanen al president de la Generalitat que s'assumi a la petició. Illa, però, assegura que ha fet gestions per rebre els jugadors al Palau de la Generalitat, tot i que no han pogut anar-hi per problemes d'agenda. Aquesta ha estat la picabaralla entre Salvador Illa i Alejandro Fernández.
6: Ayer votaron en contra de recibir a los catalanes campeones del mundo aquí. Eso es lo que tiene que rectificar y déjese de milonga.
7: No tinc que rectificar res, és vostè que ha de rectificar. Posi's tranquil. I escolti bé el que li dic. A tots els esportistes catalans que han tingut èxits, m'he ofert per rebre'ls al Palau de la Generalitat. Jo vaig ser amb els nous jugadors catalans que formen part de la selecció espanyola. I no han pogut venir.
6: ¿Puede decir usted que recibirlos aquí no es importante? Y lo acaba de decir porque el Parlamento no es importante. Aquí solo su excelencia es importante. ¿Pero de qué va? Relájese un poco.
4: Els partits independentistes, però, asseguren que no comparteixen la victòria.
3: Anem amb més coses. La defensa de Santi la Iglesia torna a posar pals a les rodes perquè el cas Elena Jubany arribi a judici. La defensa de la família denuncia una estratègia del principal sospitós perquè no s'avanci cap al judici. Carles Couso.
8: Ara ho fa demanant més temps per presentar un altre informe pericial sobre l'ADN trobat a la roba d'Elena Jubany que pugui rebatre el que hi ha ara sobre la taula i que incrimina directament a Santiago la Iglesia. L'audiència preliminar prevista per ahir als jutjats de Sabadell es va suspendre. És el pas previ imprescindible abans que la jutgessa decideixi si obre judici oral o no. Els advocats de la família demanen a la magistrada que fixi un termini raonable per presentar la prova amb l'objectiu que el possible inici del judici oral no es faci esperar més. Diuen que fa massa temps que esperen. En la interlocutòria val a dir que la jutgessa argumenta la suspensió dient que falten altres proves més enllà de l'ADN que vol presentar la defensa de la Iglesia.
3: Els Mossos d'Esquadra busquen un intern del centre penitenciari de Quatre Camins que s'ha fugat aprofitant una sortida programada a la capital catalana. El pres compleix una condemna de 10 anys per haver matat el seu company de pis l'any 2022.
4: Concretament, el va matar i esquartarà en un pis del carrer Casanova de la capital catalana en novembre del 2022. L'intern es va fugar dimarts a la tarda quan participava en una activitat programada acompanyat de professionals al centre penitenciari de Quatre Camins. Després de visitar la zona del Born, va baixar del vehicle que el traslladava fins a la presó, va aprofitar que el cotxe es va aturar en un semàfor al carrer Marina i va escapar. La policia catalana ha activat la recerca de l'home, pesa un ordre de detenció sobre ell.
3: A Barcelona, les denúncies per beure alcohol al carrer han caigut un 62% respecte a l'any passat, ho diu la nova ordenança de convivència que analitza el civisme a la ciutat, Elia Pijuan.
9: La nova ordenança de convivència ha registrat entre el 15 de febrer i el 30 de juny només aquelles conductes que molesten o afecten el descans veïnal. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència.
10: Un primer balanç en un període que és curt, però que pot apuntar ja algunes conclusions. L'objectiu no era el d'anar a sancionar, sinó que també hem de buscar totes aquelles alternatives, tota aquella activitat preventiva.
9: En només 4 mesos, altres denúncies per orinar, defecar o escopir en públic ja són un 15% més que l'any passat. Els districtes on hi ha hagut més incivisme durant aquest període han estat Sarrià, Sant Martí i Ciutat Vella.
3: Referent literari, figura cabdal, defensor de la llengua, llegenda irrepetible de les lletres a Ponent, far cultural de Catalunya, així s'estan referint a Josep Vallverdú, l'escriptor més prolífic i reconegut lleidatà que, recordem, va morir abans d'ahir. El comiat de Vallverdú es fa demà a l'església Sant Domènec de Balaguer. Mercè Marc.
11: I és a Balaguer on Vallverdú ha residit l'última dècada, que es guardarà tota la documentació de la celebració del seu centenari ara fa 3 anys, diu l'alcaldessa Lorena González.
12: Les coses, diguéssim, relacionades amb l'any del centenari de Vallverdú seran dipositades a la Biblioteca Margarida de Montferrat.
11: Fill predilecte de la ciutat de Lleida per l'alcalde Fèlix Larrosa.
13: Un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no?, que són enteses per tothom.
11: I davant la cambra catalana, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeixia Vallverdú.
14: Mestre de literatura infantil. Ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana.
11: Mestre de la paraula que va estimar apassionadament a Catalunya és el que més s'ha expressat per les xarxes del pare de Rovelló, amb més de 300 títols publicats. Demà al funeral a Balaguer.
3: El Barça femení ha fet oficial el fitxatge de René Van Alsten, Laia Pujals.
15: L'equip de Pere Romeu firma el primer reforç de la temporada amb el traspàs de Van Alsten. La central, de 19 anys, prové de l'Ajax, on ha sigut una jugadora consolidada en la defensa i que també ha tingut minuts amb la selecció neerlandesa absoluta. Van Alsten arriba al Barça per ocupar la posició de Mapi León i avui, en la seva presentació, s'ha mostrat molt contenta de fitxar pel club blaugrana. De fet, ha dit que quan va saber-ho, el cor se li va accelerar i que va saber que el següent pas era venir aquí. També ha parlat de Cruyff i ha dit que és un honor que la comparin amb ell. Van Alsten firma per a 4 temporades i, pel que han dit des del club, el cost del fitxatge ha estat inferior al 500.000 euros. Amb aquest fitxatge s'aconsegueix suplir la baixa en defensa, que és justament el que havia demanat Pere Romeu. També està previst que arribi Martina Fernández, ex-blaugrana que tornarà a casa procedent de l'Everton, i en atac el club negocia per fitxar Carolyn, davantera brasilera del Manchester City, perquè el club demana 2 milions d'euros.
3: I avui, en el marc de la Festa Major de Salt, concert d'Al·lèrgiques al Pol·len. Si jo

0: que sí, és el rock.
1: El concert començarà a 11:45 de la nit. Amb Al·lèrgiques al Polen arribem a les 7.
2: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
1: Què tal? Bon dia. Aquest és un dels sons d'aquest dijous.
2: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
1: És la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, criticant el govern de Salvador Illa pel baix nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya. Illa replica a Junts que ajudin a controlar l'execució d'aquestes inversions, votant a favor al Congrés dels Diputats d'un consorci que té el vistiplau del govern espanyol per controlar aquesta inversió. Anem ara amb la informació més pràctica. El temps, ahir potser vau notar una mica menys de calor que en dies precedents, però avui es recuperen les temperatures. El trànsit, les dues rondes de Barcelona, sentit Llobregat, és on hi ha més complicacions a aquesta hora, la B23 i la B7 des del Vallès. En sentit Barcelona també registren les principals retencions. El transport públic, per culpa de l'esvoranc que es va obrir ahir a Montcada, hi ha alteració del servei a les línies R2, R2 Nord i R11, perquè no poden passar els trens per la zona del sinistre. I també continua alterat el servei a les línies R13 i R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida Pirineus. En l'última sessió de control al govern, abans de marxar de vacances, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la xifra d'inversions executades a Catalunya és insuficient. El president ha demanat als de Puigdemont que facin valer la força que tenen al Congrés. Recordem, 7 diputats per tirar endavant instruments com el Consorci d'Inversions. Laura Pons.
3: Els de Puigdemont retreuen a Salvador Illa que Madrid rebi pràcticament 3 vegades més que Catalunya i el president, que admet el problema, els pregunta si a banda de criticar tenen alguna proposta.
4: I efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
3: Els de Puigdemont s'hi neguen i refreden la possibilitat de votar a favor del Consorci d'Inversions, una eina que han pactat republicans i socialistes per assegurar que les inversions pactades s'executin.
5: Amb tots els respectes, Catalunya no necessita un consorci. Catalunya necessita escoles, necessita hospitals, Catalunya necessita carreteres, Catalunya necessita que els trens funcionin. No un consorci.
3: De fet, els de Junts acusen els socialistes de no haver fet públiques fins ara les dades sobre l'execució de les inversions per tenir assegurats els pressupostos amb Esquerra i els Comuns. Els de Puigdemont parlen d'aixecada de camisa, d'asfíxia i insten els socialistes a sumar els seus 19 diputats que té el PSC al Congrés per fer un front comú des de Catalunya per reclamar que tots els diners dels catalans reverteixin a Catalunya.
1: Precisament al Parlament ahir es va estrenar el nou conseller de Drets Socials, Raül Moreno, després que el president Salvador Illa anunciés el canvi dilluns per substituir a Mònica Martínez Bravo. Diu Moreno que la feina dins de la conselleria serà continuista i demana col·laboració per enfortir l'estat del benestar.
6: A mi no trobareu una persona que vulgui entrar en una confrontació, sinó a mi trobareu una persona que en tot cas tindré la mà estesa per col·laborar, per poder construir i enfortir el nostre estat del benestar.
1: Moreno s'ha estrenat com a conseller al Parlament just el dia que la Cambra Catalana ha votat les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Àlex Calatrava, bon dia.
7: Bon dia, Sergi. La DGAIA ha funcionat durant anys sota una lògica d'emergència amb un sistema de protecció en tensió per la manca de recursos, la dependència de la gestió externalitzada i una planificació insuficient. Són algunes de les conclusions de la Comissió d'Investigació a les que el Parlament li ha donat llum verda, una comissió que ha estudiat l'activitat de la DGAIA entre els anys 2011 i 2025 i ha pogut constatar que hi ha un gran desgavell. El document detalla que el problema va molt més enllà de les situacions esporàdiques i que s'arrossega de fa anys. La Cambra Catalana tanca la carpeta de la DGAIA amb aquestes conclusions que s'han aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns.
1: Adif controlarà cada 24 hores si hi ha moviments a la zona de l'esfondrament a les obres del soterrament de les vies de Montcada en un pou fronterer entre Barcelona i el barri de Vallbona del districte de Nou Barris i Montcada i Reixac.
7: Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif, ha explicat que ara per ara no hi ha hagut danys en els habitatges pròxims a la zona, en el que ha qualificat una situació de normalitat dins les circumstàncies. L'acusació periòdica de la zona, l'auscultació periòdica de la zona, ha de determinar, però, si hi ha algun tipus de moviment arran de l'ensorrament.
1: Dos ferits greus, dos de menor consideració, quatre més lleus, és el resultat de l'espectacular deflagració de gas que es va produir ahir a la nit a les obres que es fan a l'estació de metro de Sants de Barcelona.
7: A la tarda es va obrir una fuita i els tècnics van prendre les mesures pertinents per procedir a la reparació. A la nit, però, es va produir la deflagració.
1: Protecció Civil avisa que avui el risc d'incendi arribarà al seu màxim al Bages, la Noguera, el Solsonès i les Terres de l'Ebre. Les temperatures es poden enfilar fins als 43 graus a Ponent i es preveu una humitat molt baixa, Oriol Soler.
8: S'espera que les temperatures més altes siguin al Segrià i la Ribera d'Ebre i que el risc d'incendi continuï ara al cap de setmana, ja que aleshores la calor afluixarà una mica, però en canvi s'esperen ratxes de vent de mestral, Ponent i Tramuntana que fan que calgui extremar la precaució. Aquestes temperatures altes continuaran també a les nits i pot costar dormir fins i tot a la Noguera o al Pla d'Urgell. Els bombers han activat un reforç operatiu i des de Protecció Civil recorden que el confinament és la mesura de seguretat més efectiva si tenim un incendi a prop de casa abans que intentar fugir sense saber quina és l'evolució de les flames.
1: En aquest context us expliquem que ha estat denunciat penalment un jove de 18 anys per calar foc intencionadament i provocar un incendi forestal al nucli disseminat de Sant Climent, a Pinell del Solsonès, a principis de juliol. Ràdio Lleida, Mercè Marc.
9: L'incendi el 2 de juliol va afectar més de 2 hectàrees d'alzina i cereal. La investigació dels agents rurals establia com a hipòtesis principal un foc intencionat, ja que no hi havia indicis de causes naturals o accidentals, tampoc hi havia cap maquinària agrícola propera i la reconstrucció de propagació del foc descartava altres possibles causes. Els Mossos van determinar l'autoria de l'incendi després de les declaracions de diverses persones. Una era aquest jove, que va acabar reconeixent que n'era el responsable, molt probablement hauria encès el foc amb un encenedor. El cas queda ara pendent de judici.
1: Pel que fa a l'incendi que es va declarar ahir a Cervelló, al Baix Llobregat, els bombers hi han treballat tota la nit després que es donés ja per estabilitzat.
7: Segons l'última actualització, ha cremat 16 hectàrees, es va haver de confinar 280 persones de les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires. Segons els bombers, els costen 3 vehicles i 2 parcel·les afectades amb una casa de fusta cremada.
1: Un jutge ha deixat en llibertat amb mesures cautelars el monitor del casal esportiu municipal Buin Tortosa, detingut dimarts per una suposada agressió sexual a 2 menors.
7: El noi de 23 anys té prohibit acostar-se o comunicar-se amb els menors i també se l'ha privat d'anar al centre esportiu durant 3 mesos. La causa està oberta pel delicte d'agressió sexual sense penetració a menors de 16 anys.
1: I la treballadora de l'Espanyol demana 10 anys i mig de presó per l'exfutbolista del club Álvaro Aguado per agressió sexual.
7: La dona manté que el jugador la va violar als lavabos d'una discoteca durant la festa de l'ascens al club del club l'any 2024.
1: Són les 7:28.
10: El Club Cabravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cabravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
0: Hoy por hoy, Catalunya.
1: Doncs a un minutet de 8:15 del matí, volem saber, Àlex, què celebrem avui.
7: Doncs segurament ho han celebrat i molt els seguidors de Chayanne que han anat aquesta passada nit al Palau Sant Jordi. El Palau Sant Jordi, que es va omplir fins a la bandera per veure el cantant porto-riqueny al llarg de la seva carrera, es calcula que ha venut 40 milions de discos, així que queda clar que aixeca passions. Avui, per cert, actua al Sant Jordi un altre cantant de Puerto Rico, Don Omar. Són de la mateixa nacionalitat, però amb estils molt diferents. Avui tocarà escoltar reggaeton. Dile que baila donde...
1: Més, Àlex, de Chayanne o de Don Omar?
7: Probablement de Don Omar.
1: Sí? Podríem buscar una tercera via, també, eh?
7: Sí,
1: no és obligatori agafar l'un o l'altre.
7: No, es pot anar a altres concerts, segur.
1: Molt bé. Arribem a 8:15 del matí. D'aquí a 20 minuts, més notícies de Catalunya.
11: Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
12: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.
11: Estados Unidos y Arabia Saudí han firmado un acuerdo estas últimas horas, acuerdo de cooperación nuclear pacífica. Un pacto a 30 años que va a permitir a los saudíes usar tecnología estadounidense para construir reactores nucleares y enriquecer uranio. Bueno, eso que tanto le preocupaba a Donald Trump que hiciera Irán. Laura Vila, buenos días.
13: Buenos días. Precisamente esa fue la justificación del estadounidense para empezar la guerra con Teherán. El pacto todavía tiene que ser ratificado en el Congreso del país, pero a Trump ya le llueven las críticas.
14: Y solo la departure from committee rules prevents us from exposing the great hypocrisy here.
13: Escuchamos al congresista demócrata Brad Sherman, que acusa al republicano de hipócrita por bombardear Irán por este asunto y ahora permitir a otro país llevarlo a cabo.
11: Y mientras sigue la escalada de tensión en Oriente Próximo, esta noche Estados Unidos ha atacado Irán por duodécima noche consecutiva con la justificación de mermar sus capacidades militares. Pero ahora hay una nueva amenaza sobre esa zona del mundo. Esta noche los hutíes han atacado dos petroleros saudíes en el Mar Rojo.
13: Lo anunciaba el portavoz militar hutí. Que dice además que han obligado a otros 10 buques a dar media vuelta porque desde el lunes mantienen cerrado el paso para los saudíes. Con el bloqueo en el estrecho de Hormuz, el Mar Rojo se había convertido en una vía comercial relevante para el petróleo a nivel global y este ataque abre un nuevo frente en la guerra. Trump ya había advertido de que tomaría represalias si el bloqueo se hacía efectivo y ante cualquier ataque de los hutíes.
11: Vamos a saber cómo ha impactado la guerra, el bloqueo del estrecho de Hormuz, la evolución de los precios de las materias primas, del petróleo, en los resultados de Repsol a lo largo de esta mañana. Esta compañía y otras, estamos en este periodo del año, va a dar a conocer sus resultados semestrales, que ya veremos si, como otras empresas, pueden alcanzar o no máximos históricos gracias al tirón del petróleo. Gobierno y comunidades autónomas se reúnen este jueves para hacer balance de la regularización de inmigrantes que han solicitado más de 1 millón de personas que viven en España sin sus derechos reconocidos. El tema vuelve a estar sobre la mesa justo cuando PP y Vox han incluido por primera vez el concepto de prioridad nacional en una ley. El término se refleja en los presupuestos de la Comunidad Valenciana, que fue precisamente una de las que recurrió el asunto de la regularización.
13: Son las primeras cuentas de Juanfran Pérez Llorca, que niega que la prioridad nacional vaya a suponer distinguir a las personas por su color de piel.
15: No distingue entre inmigrantes y personas nacidas aquí. Por supuesto que no. Jamás lo toleraría.
13: Insiste el presidente valenciano que lo que priorizan es el arraigo, en quién lleva más tiempo censado en un municipio.
11: Ayer la inteligencia artificial dio un paso que ha encendido las alarmas de los expertos de todo el mundo. La empresa de ChatGPT reconoció que durante las pruebas de uno de sus modelos más avanzados, un fallo de seguridad permitió a ese sistema saltarse las salvaguardas diseñadas para mantenerlo aislado.
13: La IA logró acceder a Internet y obtener credenciales de otra empresa tecnológica, Hugging Face, en un incidente sin precedentes que reabre el debate sobre hasta qué punto los modelos más potentes pueden escapar al control de sus propios desarrolladores.
11: Pablo Anzola, buenos días.
16: Buenos días. Sí, las alarmas han saltado en OpenAI, que ha reconocido por primera vez que uno de sus modelos más avanzados se ha escapado de algo así como el laboratorio hermético en el que se les entrena. Y es que saltándose los mecanismos de supervisión, uno de los últimos modelos de ChatGPT ha conseguido infiltrarse en Internet y ha terminado accediendo a los datos internos de otra plataforma tecnológica, y todo porque esa IA consideró que esa era la mejor manera de conseguir la misión que un humano le había asignado. El incidente no era malicioso, asegura OpenAI, que es consciente de que sus sistemas están avanzando más rápido que la capacidad de vigilarlos. El propio CEO de la empresa, Sam Altman, programador, por cierto, reconocía hace unos meses que le preocupaba perder el control de una IA que asegura es ya mucho más inteligente que el cerebro humano.
11: Bueno, pues echando la vista atrás y recuperando algunas de las cosas que se han escuchado esta noche en la SER, nos vamos a fijar en Hora 25, donde un experto en seguridad de la inteligencia artificial explicó este fallo, supuesto fallo, que nos acaba de contar Pablo Anzola. Él se llama Eusebio Nieva.
17: Uno se pregunta, ¿y el día que sean tan inteligentes que incluso puedan engañarnos?
18: Si llega ese día, efectivamente puede ocurrir esto. Es decir, si llegara ese día en el cual llegamos a tener la inteligencia artificial general, que se denomina, o una inteligencia de nivel humano, yo creo personalmente que todavía estamos lejos de ese punto. Con la tecnología actual y con los algoritmos actuales, creo que aún estamos no estamos todavía en el camino, que todavía falta cierto salto tecnológico para poder llegar ahí, pero eventos en los cuales a lo mejor le estamos diciendo que al modelo haga algo, pero no le restringimos a dónde se tiene que circunscribir, es posible que los resultados puedan llegar a ser inesperados.
11: Todos los contenidos de la SER, todo lo que pasa, todo lo que se oye, todo lo que les contamos en nuestra aplicación y en cadenaser.com. momento de recorrer el país para saber qué está pasando de norte a sur, de este a oeste, nuestros puntos cardinales que hoy nos llevan a visitar La Rioja, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía. Y vamos a empezar en Logroño, porque las altas temperaturas de estos días, que también están viviendo allí,

0: Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
1: Què tal? Molt bon dia. Aquest és un dels sons d'aquest dijous.
2: L'empresa que s'encarrega de l'auscultació ens anirà transmetent aquest report cada 24 hores sobre si hi ha moviment o no hi ha moviment. En cas que no hi hagi moviment, continuarem amb la nostra activitat normal. En cas que sí que es detecti algun moviment, es vindrà a fer els reconeixements de possibles patologies que hagin ocorregut.
1: És la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre, explicant que després de l'immens forat que es va obrir ahir a Montcada i Reixac, caldrà fer auscultacions del terreny per saber si hi ha riscos que això torni a passar. El cert és que la reparació va per llarg. Ho expliquem en breu. Abans, l'àrea de servei i l'última hora sobre el rifirrafe en l'aplicació o no de l'amnistia a Carles Puigdemont. Anem ara amb la informació del trànsit d'entrada.
3: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: Informació des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous, destacant que hem de tenir paciència per dues incidències. La primera ha estat un accident que des d'ahir a la tarda talla la calçada en ambdós sentits de la marxa a la C51Z a l'altura de Alió. Per altra banda, doncs també tenim activa una avaria, en aquest cas a la AP7 entre Aiguaviva i Vilablareix, on es talla un carril de circulació, en aquesta ocasió doncs en sentit sud. Més enllà d'aquestes dues incidències, tenim també fortes retencions, encara a hores d'ara actives amb intensitat arreu del nus de la Trinitat, que de retruc afecten a les dues rondes en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: Pel que fa al transport públic, com a conseqüència de l'esfondrament, que us explicàvem ara fa un moment, a les obres de soterrament a Montcada, continuen tallades les línies R2 i R2 Nord i la regional R11. També estan tallades l'R13 i l'R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida Pirineus. Anem ara amb el temps. Núria Seró, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Bona part de Catalunya està en avís per altes temperatures. Inclús l'avís ha pujat a nivell vermell, tant al Segrià com també Ribera d'Ebre, per temperatures molt altes, extremes. De fet, es podran superar els 40 graus. Una jornada que comença amb el cel encalitzat i amb núvols baixos, sobretot a les comarques tarragonines. Aquesta tarda tindrem núvols d'evolució en punts de muntanya que podrien deixar alguna gotellada. Ara mateix els termòmetres van des dels 16 graus a Girona, 20 a Lleida, 25 a Tarragona i 26 a Barcelona.
0: Hoy por hoy, Catalunya. Sergi López.
1: La Comissió Europea ha dit que és responsabilitat del Tribunal de Comptes d'Espanya i de l'Audiència Nacional aplicar la sentència de la Justícia Europea sobre l'amnistia. Tot i això, no es posiciona davant el contingut de la denúncia que va presentar la defensa de l'expresident Carles Puigdemont, Àlex Calatrava.
6: Brussel·les ha confirmat que va rebre la denúncia de Puigdemont d'aquesta setmana en què acusava Espanya de desobeir la justícia europea per no aplicar l'amnistia. Ara hauran d'examinar-la i prendre una decisió sobre la demanda. En cas que la comissió obri un procediment d'infracció contra els tribunals espanyols, podria presentar un recurs al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Si aquest considera que Espanya ha vulnerat el dret europeu, pot aplicar sancions econòmiques.
1: Qui sí que ja ha rebut l'amnistia són els 5 membres de la sindicatura electoral de l'1 d'octubre. Tània Verge, exconsellera d'Esquerra Republicana, l'advocat Marc Marçal, Josep Pagès, actual diputat de Junts al Congrés, el catedràtic de Ciències Polítiques Jordi Mas i l'advocada Marta Alsina.
6: Tots 5 havien estat absolts, però l'Audiència de Barcelona havia ordenat repetir el judici. La Fiscalia els demanava 2 anys i 9 mesos de presó pels delictes de desobediència i usurpació de funcions públiques. La causa va quedar encallada en aquest punt, malgrat que la llei d'amnistia està en vigor des del juny de 2024, però no se'ls va aplicar per disputes competencials entre òrgans judicials. Finalment, se'ls ha donat el perdó amb l'opinió favorable de la Fiscalia.
1: Anem ara a Montcada i Reixac. Les línies de Rodalies R2, R2 Nord i també l'R11 estan tallades, recordem, des d'ahir a la tarda per l'esfondrament que es va registrar a les obres del soterrament de les vies. Ara tenim dades de la dimensió de l'esvoranc. Miquel Giol, des de Montcada, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, aquest matí hem pogut saber que l'Esvoranc fa 30 metres de fondària, que seria el que hauria caigut la grua que l'Esvoranc es van passar, i 17 per 19 metres en superfície, però que és molt més gran a l'interior, perquè això seria el pou que ha creat, però els moviments de terra han anat molt més enllà. Durant tota la nit els operaris ja han estat abocant ciment. De fet, no paren d'arribar camions carregats aquí a la zona. Els treballadors calculen que hi han d'abocar almenys 5.000 metres cúbics de ciment, pel que hi estaran almenys 3 dies abocant, diuen. El més important ara és estabilitzar la zona i que no hi hagi més moviments. Adif, de fet, encara no sap què ha pogut provocar aquest esvoranc i farà escoltes del terreny cada 24 hores per comprovar si hi ha moviments perillosos. La bona notícia és que no hi ha hagut ferits ni ha afectat els habitatges de l'entorn, però de moment aquestes línies afectades, l'R2, R2 Nord i R11, no tenen data de restabliment.
1: Perfecte, gràcies, Miquel. Fins ara. I també un altre incident relacionat amb el transport públic aquesta nit a Barcelona. A les obres de la línia 5 de metro a Sants, una deflagració de gas ha ferit 8 persones, Àlex.
6: Entre els ferits, 2 són greus, 3 menys greus i altres 3 són lleus. Els de major gravetat s'han traslladat a l'Hospital de Vall d'Hebron. L'accident ha estat als accessos a l'estació i té l'origen en una fuita de gas que ha causat una deflagració en una canonada. Els bombers hi treballen per contenir la flama.
2: El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas.
6: És Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: Aquesta setmana ha començat la verema al celler Gramona de Sant Sadurní d'Anoia, al Penedès, més d'hora que mai a causa del canvi climàtic, Eva Hidalgo.
8: La calor que està fent aquest estiu, sostinguda dia rere dia, ha accelerat la maduració del raïm blanc per a vins base per elaborar escumosos corpinat. El celler collen de matinada des d'aquest dimecres per evitar les hores més crítiques. Això és gairebé una setmana abans del precedent mes matiner. La previsió és que la verema sigui sana, de qualitat i ràpida. S'estan afanyant perquè, si no, els grans es podrien deshidratar i perdre acidesa.
1: Verem les primerenques pel canvi climàtic. De fet, per fer la vinya més resilient, la Universitat Rovira Virgili estudia diverses tècniques perquè aguanti millor les altes temperatures. Eva.
8: Un equip d'investigadors ha assajat a diverses vinyes estratègies d'intervenció a la terra per afavorir la humitat de les plantes i reduir la pèrdua d'aigua. Es tracta, per exemple, d'una coberta vegetal, ja sigui amb vegetació o amb restes, com ara clofolles de fruits secs. Això el que fa és donar una protecció natural a la vinya, que fins i tot fa que la temperatura baixi uns 10 graus respecte a l'ambiental. Segons la finca i el tractament aplicat, s'han detectat diferències en la qualitat i en la maduració del raïm.
1: 7:58.
9: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: És moment de saludar la Laura Estrada. Què tal, Laura? Bon
10: Hola,
1: dia.
10: Molt bon dia, com esteu?
1: Aviam, l'Aquí Catalunya d'avui.
10: Doncs mireu, avui, a partir de 8:45 del matí, entrevistarem en Jaume Duch, el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, per parlar de cooperació de Palestina, d'Israel, de l'auge de l'extrema dreta, el paper també que ha de tenir Catalunya a l'Àsia. A partir de 9:00, el racó de pensar amb en Guillem Clua, avui sobre clubs de lectura, que no sé si n'heu fet o si us agradaria anar a algun club de lectura algun cop.
1: Ho tinc a l'agenda preparat.
10: Mira, nosaltres també. He fet un poquinat i em pica la curiositat anar-hi. I acabarem el programa parlant amb en Guillem Costa, que en aquest cas, aquesta setmana, ell sempre parla d'animals que expliquen l'ecosistema de Catalunya, i parlarem del conill, de les plagues, però no només, també de la importància que tenen aquests animals en l'ecosistema de Catalunya.
1: Molt bé, perfecte, Laura. Doncs estaré molt atents a l'Aquí Catalunya a partir de 8:00 a la sintonia de SER Catalunya. Aquí a la SER continua l'Hoy por Hoy.
11: Son las 8:00 a.m., las 7:00 en Canarias.

0: Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
1: Què tal? Bon dia. L'esvoranc de Montcada té 30 metres de profunditat i 19 per 17 metres de superfície. Ja han començat l'anar i tornar de camions amb formigó per omplir aquest immens forat que, recordem, es van passar fins i tot una grua. De seguida ja anem en directe. Abans, tres imprescindibles a aquesta hora. El primer, el trànsit. Ferran Arandiga, des del RAC. Bon dia.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous destacant aquest accident que mencionàvem, que talla la calçada en ambdós sentits de la marxa des d'ahir a la tarda, a la C-51Z a l'altura d'Alió. Per altra banda, doncs recordem que hem de sumar un nou accident, en aquest cas a la T-331 a l'altura de Freginals, que en ambdós sentits de la marxa afecta un quilòmetre i obliga a obrir un pas alternatiu. En tercer terme tenim una avaria encara activa a la AP-7, concretament el tram entre Aiguaviva i Vilablareix, que en direcció Tarragona, doncs obliga a tallar un carril de circulació. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Bon dia, gràcies, Ferran. Pel que fa al transport públic, per culpa de l'esvoranc de Montcada, hi ha talls a les línies R2 i R2 Nord i la regional R11. També estan tallades l'R13 i l'R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida, Pirineus. El tercer imprescindible, el temps. Aviam, Núria Seró, què ens espera avui?
3: Comencem aquest dimecres amb temperatures altes que s'aniran enfilant al llarg de les hores, tot i que avui les temperatures màximes no seran tan altes com les d'ahir. Al cel hem de parlar en general de tranquil·litat. Al llarg del matí tindrem alguns núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, comarques de Tarragona. I, de fet, sobretot al sud, tindrem algun ruixat, tempesta forta aquesta tarda. També es pot escapar alguna gotellada al Pirineu. Continuem amb la calitja, que va en augment al llarg d'aquestes jornades. Avui esperem una màxima de 32 graus a Tarragona, 33 a Barcelona, 35 a Girona i 38 a Lleida.
1: L'única bona notícia que ens deixa l'esvoranc que es va obrir ahir a Montcada és que no hi ha ferits. La resta de notícies són negatives perquè hi ha tres línies de tren afectades i s'hauran de fer auscultacions del terreny per saber si es poden produir nous esfondraments. Anem en directe a Montcada, al lloc on es va produir el sinistre. Miquel Giol, quina és la fotografia a aquesta hora? Bon dia.
4: Bon dia, doncs aquí no paran d'arribar camions carregats de ciment que els porten a dues màquines encarregades d'abocar-lo a l'interior de l'esvoranc. Hi hauran d'estar almenys 3 dies abocant, ens explicaven els operaris, en aquest forat que fa 30 metres de profunditat, que es van passar una grua i que més fa 17 per 19 metres a la superfície. Per omplir-lo necessitaran uns 5.000 metres cúbics de ciment. Seran claus també les monitoritzacions diàries que farà DIF del terreny per comprovar si hi ha més moviments. De moment, el forat es manté estable, però encara queda molta feina per endavant. També s'han passat l'aigua d'un torrent que passa just pel costat. Les línies afectades que són la R2, l'R2 Nord i la R11, no tenen data de reobertura, de retorn a la normalitat. Els operadors, però, confien que la incidència ha estat a la zona d'obres i no pas a la zona de vies. Per tant, el perill és relatiu cap a les vies.
1: Gràcies, Miquel. Precisament, cinquena jornada de vaga dels treballadors d'Alstom Transports, que és un dels principals fabricants dels combois de Metro de Barcelona i també de Rodalies. La plantilla denuncia un estancament en les negociacions amb l'empresa per al nou conveni. Àlex Calatrava, bon dia.
5: Bon dia, i amenacen en tornar a convocar-ne 3 dies més per la setmana vinent si no s'arriba a cap acord. El comitè d'empresa reunirà també avui amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per aconseguir el seu suport. D'entre les seves demandes estan les revisions als salaris per no perdre poder adquisitiu i una reducció de la jornada de 32 hores. Des de Comissions Obreres alerten que aquesta situació pot tenir també conseqüències per l'administració.
6: Hay un compromiso por parte de la empresa junto con la Generalitat de una entrega de 16 unidades de Renfe, de Rodalies, ¿vale? A final de año, entonces es complicado realizar eso si no hay una paz social en esta planta.
5: És Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres d'Alstom, en declaracions a Ser Catalunya.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear un fons per comprar els locals emblemàtics que estiguin en perill pels preus dels lloguers.
5: El PSC a Barcelona vol protegir els comerços de barri per evitar que marxin i ocupin el seu lloc les grans cadenes. L'alcalde proposa que amb dret al tanteig l'Ajuntament o la Generalitat puguin comprar locals comercials emblemàtics perquè no es venguin.
7: Hem de construir, com han fet a la ciutat de París, una reserva o un mercat d'immobles comercials que per la seva singularitat, per la seva història, pel que suposa per un barri, han de preservar la seva activitat comercial.
5: És Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. La mesura s'aplicaria sobretot als eixos comercials estratègics i a les zones tensionades pel turisme.
1: Parlant de Barcelona, la Mercè 2026 ja té pregoners.
5: L'Ajuntament de la ciutat ha triat dues persones de barri per inaugurar les festes majors. Seran Antoni Falgueres, del celler Gelida del barri de Sants, i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres.
1: 8 i 26.
8: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
9: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
0: Oi por oi, Catalunya.
1: A la Canonja, al Tarragonès, els Mossos han detingut un home per intentar assassinar la seva parella apunyalant-la a casa seva.
5: La dona ha quedat ferida de gravetat i està ingressada a l'hospital, però no estem per la seva vida.
1: Pol Valero.
11: Es tracta d'un home de 44 anys amb 14 antecedents policials. Va ser detingut ahir al matí després d'intentar matar la seva parella amb un ganivet quan els dos eren al pis. La dona va aconseguir baixar al carrer i allà agents de la policia municipal van retenir l'home fins que els Mossos d'Esquadra van arribar i el van arrestar per intent d'assassinat. El sistema d'emergències mèdiques va traslladar la víctima a la UCI de l'Hospital Joan 23 de Tarragona i fonts policials consultades apunten que la seva vida no corre perill.
1: Hi ha el conductor que va matar una ciclista a Girona podrà demanar no entrar a presó després de la condemna que li ha imposat l'Audiència de Girona i a la que ha tingut accés Ser Catalunya.
5: El magistrat l'ha condemnat a 2 anys de presó per homicidi per imprudència greu en concurs amb un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol, 6 mesos per conducció temerària i 4 mesos i 15 dies per omissió del deure de socors.
1: Ràdio Girona, Carles Couso.
12: I el seu advocat, Manel Mir, sosté que el condemnat podrà sol·licitar la suspensió de l'ingrés a presó perquè cap de les penes individualment supera els 2 anys. La sentència conclou que l'acusat conduïa begut 3 o 4 cubates, va dir en el judici, quan va embestir a uns 70 km per hora a la víctima, ciclista, mare de 2 criatures, de 34 anys. Després va continuar circulant de manera temerària durant més de 2 quilòmetres i va abandonar el lloc de l'accident sense auxiliar-la. El tribunal li aplica 3 atenuants, embriaguesa, reparació del dany i dilacions indegudes que han rebaixat la pena. El magistrat Adolfo García Morales explica a la sentència que la petició dels familiars de la víctima perquè s'apliquessin els càstigs més rigorosos possibles no pot ser acollida pels tribunals. El jutge argumenta que la pena s'ha de fixar d'acord amb criteris d'individualització i no com una resposta d'exemplaritat o venjança social. La sentència, però, encara no és ferma.
1: Ara fem un cop d'ull a la premsa editada a casa nostra.
5: A la portada del periòdico, la Unió Europea converteix Catalunya en laboratori antiincendis. És un projecte europeu que assaja la tala selectiva d'arbres per frenar grans focs al Moianès. La Vanguardia destaca la detenció d'un home que liderava una organització criminal de venda d'armes de foc des de la seva cel·la al centre penitenciari de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Ho feia amb l'ajuda de la seva família, tant de la seva dona com fins i tot de la seva filla. Els Mossos la consideraven un dels principals punts de venda d'armes. El diari Ara publica les novetats del cas Epstein, que el vinculen amb Barcelona. Han trobat morta a París l'agent de models Daniel Siad, que reclutava noies a Barcelona per al pederasta estatunidenc. I el País posa el focus en Rodalies, que tot i que recupera part dels viatgers que van abandonar el servei amb la crisi del descarrilament de Gelida, continua amb una demora mitjana dels trens de més de 22 minuts.
1: Doncs arribem d'aquesta manera a 9:15 del matí.
13: En la cadena SER, hoy por hoy, con Pedro Blanco.
14: Las 8:30, las 7:30 en Canarias.
15: CaixaBank patrocina este espacio.
14: Tiempo del abierto en Hoy por Hoy a las 9:00 a.m. Va a estar aquí la vicepresidenta tercera del Gobierno, ministra para la transición energética y también del reto demográfico. Y con ella vamos a poder hablar de aquello que está, digamos, atravesando todo el verano, todo el mes de julio, los incendios, que dejan ya cifras de territorio quemado muy superiores a las del año pasado. Bueno, eso lo comentaremos con ella. La crisis climática, la emergencia climática. Algunas decisiones en materia de energía que todavía hay que tomar, en fin, y el contexto general, que es el que es, con algunos casos muy relevantes, como el que afecta al expresidente Zapatero, que hoy va a comparecer en esa entrevista en televisión. Esta mañana en el Abierto, Carlos Navarro Antolín. Buenos días, Carlos.
16: Muy buenos días.
14: Y en bueno, Carlos está en Sevilla. En Barcelona, Esther Vera, Joan Subirats. Hola, Esther.
17: ¿Qué tal? Buenos días.
14: Hola, Joan. Buenos días. Hoy estáis en compañía. Esto siempre
17: sí.
14: Es...
17: Sí, mucho mejor.
14: Mucho mejor, ¿no? Estás arropado. Luego, en las cuñas puedes comentar las jugadas.
16: Exacto.
14: La soledad es un poco inhóspita.
17: Sí, además hace muchos años que nos conocemos.
16: Sí, exacto.
17: Estamos bien.
14: Espero que os llevarais bien.
17: Sí.
14: Si me tengo que ir con Esther...
16: No, esta vez ha sido todo una alegría. A veces menos, digamos.
14: Uy, bien. Vale, muy bien. Pues me quedo con la alegría.
17: Muy bien. Bueno, mira, estoy contenta.
14: Con la alegría. Bien. Bueno, decía antes que el expresidente Zapatero concede hoy la primera entrevista desde que empezó a merodearle la sospecha, vamos a decirlo así, ¿no? Ha comparecido ante el juez, le hemos visto, le hemos oído en el Parlamento, hizo una declaración sin preguntas, que también escuchamos, pero no se había sometido a las preguntas de un periodista. Lo hace hoy, lo hace en la televisión pública, y esto denota una primera realidad, una primera e incontestable realidad. Algo ha cambiado el contexto para él, tras los escritos del administrador de Análisis Relevante, de dos directivos de Plus Ultra. Algo ha cambiado, que tiene la necesidad de dar su versión, porque algunas dudas se han reforzado, otras han quedado un poco como estaban, pero algunas se han reforzado. Miguel Ángel Campos, Miguel Ángel, buenos días.
18: Hola, muy buenos días, Pedro.
14: Hace un rato hemos hecho un ejercicio, pero tú lo vas a terminar de afinar mucho mejor. ¿Cuáles son las preguntas? Algunas siguen siendo las mismas, algunas son nuevas. Las preguntas que, no sé, habría que plantear o debería responder Zapatero después de escuchar o de leer esas supuestas confesiones de esta semana.
18: Bueno, son muchas, ¿no? Se me ocurren, así a bote pronto, ¿cuáles son los trabajos concretos y para quién que significaron el pago de 490.000 euros desde la empresa de Julio Martínez a Zapatero? ¿Qué trabajos concretos ejecutó la sociedad de sus hijas, Guatefaz, para que la misma mercantil les abonase otros 300.000? Si sabían que procedían de forma indirecta del rescate. Y en concepto de que, de nuevo, la empresa de sus hijas percibió otros 561.000 euros de la compañía Inteligencia Prospectiva, la empresa de los hermanos Amaro Chacón, estuvo presente en aquella reunión de 2019 con Rafael de Paz, Sergio Sánchez y Julio Martínez, en que se fraguó la creación de Análisis Relevante. ¿Es cierto que era el jefe en la sombra y proponía las estrategias y aportaba a los clientes? Si no es cierto, ¿por qué figura entre la documentación incautada a Julio Martínez un Excel con el epígrafe clientes remitido por usted? ¿Llamó desde un teléfono oculto al CEO de Plus Ultra en 2020 para ayudar a la aerolínea ante su difícil situación financiera? ¿Conoce a alguno de los funcionarios o dirigentes de la SEPI que aprobaron el rescate en 2021? ¿Llamó o influyó en alguno de ellos para favorecer a Plus Ultra? Han pasado dos meses desde que la policía intervino en su oficina joyas valoradas en 1,3 millones de euros. El 17 de junio... ante el juez, usted se comprometió a aportar una explicación en un máximo de 10 días. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Tiene ya esa explicación? En fin, estas y otras muchas.
14: Sí, bueno, y otras muchas que quedan, ¿no? Pero estas son quizás las más relevantes. Por cierto, Campos, con tu experiencia, que tú lo has visto, iba a decir todo, siempre quedan cosas por ver, así que tenemos casi todo. ¿Cómo puede influir una entrevista, lo que diga el expresidente en una entrevista, las respuestas que dé, cómo puede influir en una instrucción? No sé si pueden derivarse, no sé, las decisiones del juez, iniciativas de la fiscalía.
18: Ante la opinión pública tal vez tenga cierta influencia, ante un juez muy poca, escasa o ninguna. Al juez José Luis Calamá lo que le interesa es lo que Zapatero le diga en sede judicial, lo que le exponga y se someta a contradicción con las preguntas que le formulen y las pruebas que le pueda aportar en el hipotético interrogatorio futuro cuando se decida de nuevo a declarar José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque, desde luego, sí que te puedo avanzar que el juez va a estar muy pendiente de esa entrevista en el día de hoy, como ha demostrado a lo largo de más de los interrogatorios, que está pendiente de otro tipo de declaraciones, de las comparecencias, por ejemplo, del propio Zapatero ante el Senado. Aludió en su interrogatorio en varias ocasiones a esas manifestaciones hechas ante el Senado, por lo tanto, va a tomar buena nota de lo que diga hoy José Luis Rodríguez Zapatero, aunque en el caso en sí mismo no vaya a tener ninguna influencia.
14: Gracias, Campos.
18: Hasta luego.
14: Bueno, yo creo que este era uno de los hitos de este día, ¿no? Ya veremos si de este mes, ya veremos si de este verano, y ya veremos si del año. Pero digo que es uno de los hitos de este día, esta entrevista que va a conceder el expresidente Zapatero, a ver qué es lo que consigue aclarar de todas las dudas que se han ido acumulando estas últimas horas.
17: Sí, la verdad es que será muy interesante y puede ser incluso un hito de la legislatura, porque las cosas son diferentes después de este caso Zapatero. Y no es suficiente con el comunicado de los pajaritos, que la verdad es que dejó un poco perplejos a todos los que esperábamos una respuesta sobre esta historia del 1% de 53 millones de

0: El Parc Natural de Montserrat i el de la Serra del Montsant s'han afegit aquest dijous als 5 parcs que ja hi ha tancats per perill d'incendi, que són la Baronia de Rialb, a la Ribera Salada, Montmell Marmellà, Montsec d'Ares i també el Montsec de Rúbies. El nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal està vigent a 156 municipis de 20 comarques, mentre que el nivell 3 de perill molt alt s'ha activat a 463 municipis de 37 comarques. Pel que fa als incendis, els hem de dir que els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un noi de 19 anys per causar l'incendi forestal al nucli disseminat de Sant Climenç a Pinell del Solsonès. Va passar el 2 de juliol i va afectar més de 2 hectàrees d'alzinar, principalment camp agrícola. Durant la investigació es va apuntar el foc intencionat com a hipòtesi principal, després de descartar-se les causes naturals o accidentals. Al moment dels fets no hi havia cap maquinària agrícola propera en funcionament. El 14 de juliol, el jove va declarar com a testimoni davant la policia i va acabar reconeixent que n'era el responsable. Els Mossos el van identificar i denunciar penalment per un delicte d'incendi i van elevar les diligències al jutjat de Solsona. El cas està pendent de judici. I Ferrocarrils de la Generalitat tallarà el seu servei de trens de l'1 al 7 d'agost entre Sant Vicenç i Castellgalí.
1: Ferrocarrils interromprà el servei de la línia Llobregat-Anoia entre les estacions de Sant Vicenç Castellgalí i Manresa-Baixador entre l'1 i el 7 d'agost per unes obres de renovació de la via. Durant aquests dies hi haurà un servei alternatiu d'autobusos per connectar les dues estacions. L'obra consisteix en la renovació integral de 400 metres de via a l'interior del túnel de Santa Clara. Durant les obres hi haurà un servei alternatiu d'autobusos que connectarà les estacions Sant Vicenç Castellgalí, Manresa Viladordis, Manresa Alta i Manresa Baixador.
0: I ens anem a la informació esportiva. Ja els anem a parlar de que el Quintanars Manresa, l'U22, ha estat agrupat al grup B i evitarà els grans equips, almenys a la primera volta.
1: Ferrocarrils interromprà els...
0: Aquesta no és la crònica que esperàvem, és aquesta. El Quintanars Manresa Sub-22 començarà la segona edició de la Lliga 1 al grup B, un quadre que, sobre el paper, evita els equips més potents de la competició. El torneig de formació impulsat per l'ACB arrencarà el 25 de setembre i aquest any comptarà amb 14 equips, un menys que en la primera edició. Els manresans compartiran grup amb el Joventut, la Mare Lleida, el Bilbao Bàsquet, l'UCAM Múrcia Juve, l'Unicaja a Laurín de la Torre i l'Obradoiro. Per contra, el grup A hi competiran el vigent campió, el Real Madrid, el Barça Atlètic, el València Bàsquet, el Casa de Montsaragossa, el Bàsquet Girona, el Burgos Grupo de Santiago i la Fundació CB Canàries. L'objectiu del conjunt vegenc serà acabar primer per aconseguir l'ascens directe al grup A. Si acaba segon o tercer, encara tindrà una segona oportunitat disputant una eliminatòria contra un dels equips del grup superior. La competició manté el seu format de promoció entre grups per afavorir el desenvolupament dels joves talents. Ens anem a les portades. El diari Regió 7, en la seva edició digital, diu que Niu d'Incivisme parla d'un niu d'incivisme al centre de Manresa. Els veïns diuen que ja en tenen prou. També que una fuita d'aigua afecta la primera planta i urgències del CAP Bages de Manresa i que el govern de Moià porta al ple una nova modificació urbanística per ampliar el polígon del Prat. Ens anem a l'equí Berguedà, viral i sancionat. El conductor dels derrapatges a Berga, multat amb 500 euros i 6 punts del carnet. Els fets van passar la matinada del 20 de juliol durant la celebració del Mundial de la Selecció Espanyola de Futbol. El vídeo dels derrapatges s'ha viralitzat i la policia local ha identificat el conductor i ha tramitat la denúncia per conducció temerària. El Consell Comarcal del Solsonès diu al Nació Digital Solsona obre procés selectiu per a tècnic superior de cultura i fires. I acabem amb el que diu l'info Anoia.cat, que destaca que el castell de Claramunt estarà tancat fins que acabin els treballs de retirada d'arbres cremats i la millora dels accessos després de l'incendi que va patir tota aquesta zona. Ens anem a la informació meteorològica, que de fet porta poques novetats, i les novetats que porta són la calor. Avui tindrem un dijous 23 de juliol, marcat del sol, tant matí com tarda. Les mínimes avui han estat de 17 graus a Manresa, també a Solsona, 18 graus a Igualada, a Vic i també a Berga. I avui les màximes que tornaran a pujar, i és que la onada de calor continua, i avui posarem a molts punts de la Catalunya central el 4, el 40 graus de temperatura en alguns punts de la Catalunya central per aquesta jornada de dijous 23 de juliol. Comencem!
2: El Consell de Salut. Espai ofert per la Clínica Universitària de Manresa.
3: La dislexia és un trastorn específic de l'aprenentatge que afecta les habilitats implicades en la lectura fluida i precisa de paraules, la comprensió lectora, l'expressió escrita i l'ortografia, tot i haver tingut les oportunitats escolars per al seu aprenentatge. Aquestes dificultats són independents de la intel·ligència o de les capacitats cognitives i estan associades principalment a un dèficit en el component fonològic del llenguatge. Els infants amb trastorns de la lectura i l'escriptura poden tenir dificultats per percebre, identificar i manipular els sons, el que en diem consciència fonològica, relacionar grafies amb sons, reconèixer automàticament paraules i llegir un text de manera ràpida i precisa, comprendre el significat del que s'ha llegit, utilitzar amb precisió l'ortografia pròpia de la llengua i escriure amb correcció gramatical i adequada organització de les idees. Com que el llenguatge escrit està vinculat al llenguatge oral, molts infants amb dislèxia tenen dificultats amb algun aspecte del llenguatge oral. Per exemple, poden trigar a aprendre a parlar. Els pot costar expressar-se amb claredat, trobar la paraula, aprendre vocabulari nou, retenir en la memòria paraules o instruccions a curt termini i entendre les consignes. El procés d'adquisició de la lectura i l'escriptura, de forma habitual, s'aconsegueix plenament a finals del segon curs de primària. Per aquesta raó, el diagnòstic de dislèxia no es pot establir abans dels 7 anys. Tot i això, a finals de l'educació infantil, a P5, ja es poden fer observacions per detectar possibles indicadors de risc. Els símptomes d'alerta que es poden observar a finals de l'educació infantil estan relacionats amb el llenguatge oral i, en concret, amb les dificultats en les habilitats de consciència fonològica que permeten analitzar i classificar les paraules segons la posició dels sons, descompondre les paraules en sons i formar-ne de noves afegint o eliminant un so. Els indicadors de la dislèxia en el primer cicle d'educació primària estan vinculats a aspectes del llenguatge oral i escrit, com ara dificultats per accedir al lèxic quan parla, poca habilitat per substituir, eliminar o combinar sons per formar paraules, dificultats per lletrejar, presència d'errors en la lectura, com ara omissions, substitucions i inversions, lectura molt lenta i forçada, presència de molts errors d'ortografia natural. Tenint en compte que en l'educació primària la major part dels continguts escolars s'aprenen a través dels textos escrits, la detecció primerenca és fonamental perquè ajuda els docents a identificar els infants que necessiten un acompanyament més proper i els ajuda a prendre decisions acurades sobre les estratègies i suports educatius més adients per facilitar-los l'accés a la lectura i l'escriptura.
2: La Clínica Universitària de Manresa t'ha ofert el Consell de Salut.
4: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueixo amb Hop Organic Keratin. El tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93 874 43 64 i llueix un cabell.
1: Uau!
4: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primera, Manresa.
5: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
4: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
1: Maria, què estàs fent? Estàs barrejant envasos i vidre amb l'orgànica.
6: El cubell de l'orgànica només restes de menjar, tovallons bruts i petites restes vegetals. Així es pot reaprofitar i es converteix en compost.
4: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus.
7: Migdia Central, Eli Pagant.

0: El que estem escoltant és Con ganas de verte i és el nou, la nova cançó de l'Antonio Remendao, a qui li donem la benvinguda en aquest migdia central de Ràdio Manresa. Antonio, què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, molt bé, molt bé.
0: Tot bé? En calor, sí, això no. Ens haurem d'aguantar i mirar com passa l'estiu. La música de l'Antonio jo crec que ens ajuda més a passar, d'Antonio Remendao, ens ajuda a passar millor l'estiu i aquestes calorades. Escolta'm, Antonio, com neix aquest Con ganas de verte? No sé si estàs preparant un nou treball. Com surt aquesta cançó?
1: Bueno, estic preparant cançons noves. I mira, aquesta va sortir jugant una miqueta amb el sintetitzador, amb la guitarra elèctrica, una miqueta jugant. Me salió el estribillo, vamos. Uh-huh. Prácticamente me puse a jugar hasta que vi que cogía forma y decidí de compartirla.
0: Calla, això vols dir que estàs treballant en un nou disc, en un nou treball, Antonio, o això es va cuinant a poc a poc?
1: A poc a poc. La verdad es que justo al acabar el año hicimos la Nochebuena con los Jambos, con toda la familia, y tenía muchas ideas de canciones nuevas y mira, me puse a... Lo voy haciendo a poco, con calma, uh-huh. En verdad.
0: Ah, com va anar aquest de la Nochebuena, eh? Perquè sé que aquí, a aquesta casa, que en el Taronja, el Quim... crec que, si no m'equivoco malament, sí, que per Nadal vam tancar amb l'Antonio Remendao i les seves Nadales i els seus villancicos. Què tal, content?
1: Molt content. Era un disc que feia molt temps que el volia fer amb tota la família i ara que estem tots vaig dir o ho faig ara o m'arrepentiré, no? I la veritat que va ser molt, molt, molt bonic amb tota la família, sí. És un... Bueno, és per a tota la vida ja, és com un regalo per a la família i per a mi també personal, que ja el volia, tenia molta ganes de fer-ho.
0: Perquè, Antonio,
1: i molt bé, la veritat.
0: Costa molt reunir tota la família perquè és extensa la família, Antonio, eh?
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Escolta'm, aquest con ganas de verte, de què parla?
1: Pues mira, del querer reencontrarse, al final te lo puedes llevar a tu terreno, de reencontrarse con alguien, con algo, con... Es las ganas cuando como a lo mejor ahora dices, mira, la semana que viene me vienen vacaciones y tengo una gana ya de hacer algo, ¿no? Es como la impaciencia esta que te crea el gusanillo de hacer algo, ¿no? O de esperar a alguien o reencontrarte con algo o con alguien. Es esto, en verdad.
0: Uh-huh. Hi ha videoclip del Con ganas de verte, ¿o no el veu gravar?
1: Pues mira, el va fer al Guitar Garage Gallery, que està allà al Hostal Ramon de Sant Padó.
0: Sí.
1: Que té allà el meu amic, el Joan Cayuela, té una col·lecció de guitarras espectacular. La verdad es que el sitio es guapísimo, y tuvimos la suerte de poder ir ahí a rodarlo.
0: Uh-huh. De fet, almenys el videoclip, les cares, quan entreu, se us veu de uala on som, eh?
1: Uala, un son, sí. És que és això. Bueno, a qualsevol músic suposo que anar allà és com uau, és una locura, sí.
0: Uh-huh. Antonio, sí, sí. Com a l'estiu jo deia que la música de l'Antonio Remendao fa millor l'estiu, ajuda a passar més bé l'estiu amb ganes d'escoltar, amb ganes de ballar. Com es presenta l'estiu? Perquè és una època, doncs, això de festes majors, festivals, no sé, com es presenta?
1: Sí.
0: Com es presenta?
1: Està molt bé, ja hem començat, de fet. Mira, just aquest cap de setmana vam estar allà a Torredembarra, a la platja, i fa un parell de setmanes vam estar a Barberà del Vallès. Uh-huh. I bueno, ara vénen festes, ara anirem al Vivero Rock, a Solsona, hem d'anar a Calaf també. Bueno, a la web vamos actualizando todos los conciertos de todo lo que se viene, pero estamos muy contentos, la verdad.
0: Uh-huh. Perquè deia, això és un bon moment ara, eh? És a dir, entre moltes activitats de cara a l'estiu.
1: Sí, és la temporada, ara.
0: Doncs, i el que deies, eh? Seguir a la web tots aquests concerts on sereu i en aquest cas, i aquí podrem escoltar aquest Con ganas de verte i també, doncs, d'altres cançons d'Antonio Remendao.
1: Sí, sí, sí, ahora ya comenzaremos las canciones que vayamos sacando nuevas, como esta, de Con ganas de verte, ya la vamos a empezar a presentar en los conciertos y a poco, las que vayan viniendo, pues iremos compartiéndolas en los conciertos y disfrutant i gaudint i tirando p'alante, com sempre.
0: Ah, escolta, Antonio, suposo doncs, que totes aquestes mesures que es vagi, no? Que vagis en aquest cas, com el Con ganes de verte, que surti alguna altra peça a través de les xarxes socials, a través d'Instagram, sí. No? Anar seguint Antonio Remendao per anar escoltant tot el que va creant.
1: Exacte, exacte. Bueno, de fet, mira, ara aquí, com amb exclusiva, et comentaré que ara ja a mi m'ho va salir una altra, una rumba catalana.
0: Sí?
1: I sí. Tenia moltes ganes d'ara cara a l'estiu de treure un parell de cançons, que són les que tenia més currades, per dir-ho d'alguna manera. Una és el Con ganes de verte, que va sortir ara fa uns dies, i ara cara a final de mes o principis d'agost ja tindrem la rumba de la muntanya. Mira, t'ho dic aquí, com es diu, amb exclusiva, perquè encara no ho he publicat.
0: Doncs vinga, doncs estarem pendents d'aquesta rumba de la muntanya, que deu ser bailongo, eh, Antonio?
1: Sí, és molt bailonga, és molt bailonga.
0: Doncs escolta, ara acabarem escoltant tota la cançó sencera de Con ganes de verte. Li agraïm a l'Antonio que ens hagi volgut acompanyar en aquest migdia central. Escolta, Antonio, a gaudir molt de l'estiu?
1: Vinga, moltíssimes gràcies per trucar-me i per compartir una estoneta, i igualment, que passeu un bon estiu i con ganes de veros, també.
0: Que vagi tot molt bé, Antonio. Fins la propera.
1: Molt bé.
0: Adéu-siau.
1: Vinga, moltes gràcies. Salut.

0: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group, _energia. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
1: Hipojagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Canapé de matrimonio Katabi, cómodo, funcional y con un gran almacenamiento. Antes 179 euros, ahora 169 euros. Ven a tu tienda Hipojagán más cercana o compra online en hipojagán.com.
2: Migdia Central, Eli Pagán.
3: És dijous i en aquest darrer dijous d'aquesta temporada del migdia, no, d'aquest migdia central de Ràdio Manresa, doncs ja ho saben que parlem de patrimoni i d'història i ho fem de la mà d'en Lluís Virós. Lluís, què tal, com estàs? Molt bon migdia.
4: Bé, caloradets, això que semblava una onada de calor, ha sigut una rere l'altra i de moment no fa pinta de...
3: No ho sé,
4: diuen... que baixi gaire, una mica menys ara,
3: Sí, exacte, ja ens hi hem acostumat. No, diuen que aquest cap de setmana, segons qui parla de que baixaran les temperatures, demà li demanarem a l'Arnau Graner, aviam si realment ens baixen o no ens baixen, que ens portés aigua, que això també jo crec que...
4: Que
3: ens aniria bé. De fet, és un tema de conversa d'aquests dies, deu ser dels ascensors, no? Aquell tema que no...
4: Sí.
3: Que no saps mai què treure quan estàs en un ascensor o en una sala de visites, no? La calor deu ser el més recurrent.
4: El més habitual, sí.
3: No parlarem de calor. Avui volem parlar, doncs, d'aquesta web. Ja ho saben els nostres oients, perquè n'hem parlat d'altres vegades, que hi ha aquesta web des de fa molt temps, no? Aquest memòria.cat, en què hi ha tots aquests documents, tota aquesta informació, i que ells van treballant, no? Mica a mica van sortint noves coses i les van incorporant en aquesta memòria.cat. I, de fet, fa pocs dies, sí. Doncs, el que ha recuperat aquest memòria.cat és la història de tres persones, dos manresans i un, doncs, amb forta vinculació manresana, víctimes de la Guerra Civil. Aquests protagonistes, em sembla que els tinc aquí, són Lluís Rodó, Ramon Lluc i Antonio Fernández. I aquesta recuperació d'aquestes vivències es va fer fa pocs dies a la sala petita del Cursal. Lluís, hi vas poder anar?
4: Sí. Llavors, bueno, explicar això una mica. A mi, a veure, tot i que jo sigui historiador, a vegades quan intentes lligar-ho i intentes, ara ve una mica, no de crítica, sinó de, com es diu, de ponderació o de matisació, no? Quan intentes lligar-ho una mica, bueno, com a defensa de la llibertat i defensa... Tot és manipulable o tot és interpretable, perquè, per exemple, aquest que es deia Lluc, Ramon, crec...
3: Sí, Ramon Lluc, sí.
4: Ramon Lluc havia estat comissari polític d'un partit polític que es deia POM, que la gent d'aquí el coneixia com el PUM, però algú seria. I llavors... tampoc no... O sigui, eren trotskistes i no eren partidaris justament de la llibertat, sinó de la igualtat, més aviat que la llibertat, i d'una mena de dictadura del proletariat, o això. Vull dir que les coses a vegades s'han de comentar amb això. El que sí que és veritat és això... el que és innegable i el que és realment va ser emotiu i tot, és la història personal de tres persones que al final, els que vam assistir a l'acte, ens vam trobar amb la història personal de quatre personatges, Se n'hi va afegir un que no té pàgina web, diguem-ne, I ara ho explico. A veure, en primer lloc, la pàgina web n'és responsable dintre, o sigui, dintre d'aquesta memòria històrica, vagin treballant molt i vagin d'això, hi ha persones a dintre que se'n cuiden. I aquesta és responsabilitat d'un historiador que treballa de professor a l'Institut, si no recordo malament, l'Institut Pius Font i Quer, que es diu Jordi Pons, que és una persona que també ha fet el doctorat en història i això, ha anat a investigar a l'estranger i que es nota, realment es nota pels contactes, per la bibliografia que fa anar i això, i per les relacions internacionals, que ara en parlarem de seguida, que té a veure la Guerra Civil nostra amb les relacions internacionals. Bueno, llavors anem a parlar ràpidament dels tres personatges i de les seves històries i per què són realment una mica emotives i això, no? Un és aquest, el Lluís Rodó, que era una persona de Terrassa, no era un manresà. El que passa que el seu fill va venir a viure a Manresa perquè es va posar a treballar en una empresa de Manresa que ara és... no és desapareguda, sinó que és una empresa que hi havia a sota l'estació dels Catalans. A sota l'estació dels Catalans hi ha un gimnàs que es diu Gimbe. I aquest gimnàs ocupa una part de lo que era una antiga fàbrica, que encara en queda una bona part al costat i que té com una mena de torre i això, que algun dia en parlarem perquè té una història curiosa. I aquesta fàbrica amb aquesta torre estranya i això, es deia Pallars. Pallars, doncs, durant molt temps, al llarg del franquisme, van tenir de director un senyor que es deia Rodó, Enric Rodó, i que venia de Terrassa. I llavors aquest és el fill del Lluís Rodó, aquest que dèiem, no? A Terrassa aquest home ja destacava perquè participava en grups de teatre. I llavors, durant la Guerra Civil, una part de la guerra va estar al front, diem, d'Aragó-Catalunya per la part del nord, per la part del Pallars i la Noguera Ribagorçana i això, i tant li va tocar actuar en fets bèl·lics com li va tocar... fer la companyia cultural de teatre de la 31a divisió, que recordar que era, de manera que es dedicaven a distreure els altres soldats i també difonien la cultura pels pobles i això de animant a la gent dels pobles en una situació de guerra, no? És una cosa que els llibres d'història i això ho sents a la part de Castella i Andalusia perquè hi havia un grup que es deia La Barraca, que era en el que intervenia el Federico García Lorca i altres poetes i escriptors i això, i que es va fer famós i això, no? I que també anaven a portar el teatre, pensem que no hi havia tele a l'època, a portar el teatre i l'animació a pobles on la gent majoritàriament eren analfabets. Vull dir, perquè el nivell d'analfabetisme a l'Espanya i a la Catalunya rural dels anys 30 era força elevat. Llavors, curiós. I és una història que es veu que és poc coneguda, la d'aquesta divisió de teatre. N'havien parlat dos membres també en antigues memòries que les va localitzar el Jordi Pons, no? I ara es va poder comparar. I llavors la neta d'aquest Lluís Rodó, la Montse Rodó, que aquesta sí que és una manresana de naixement i que sempre ha voltat per aquí Manresa, diem-ne, que s'ha educat aquí i això i ha treballat fins i tot a l'Ajuntament. Doncs la Montse Rodó ha buscat les fotografies, va trobar que un d'aquests membres del grup de teatre havia donat el seu fons fotogràfic a l'Arxiu Nacional de Catalunya, per tant s'han trobat fotografies del seu avi, dels seus amics, d'interpretacions teatrals, del front, de pobles propers al front, una cosa realment digna d'esmentar i això, i també la neta o sigui, la besneta del Lluís Rodó és una noia d'uns 20 i escaig d'anys, que es diu Villarta Rodó, i aquesta noia doncs està fent un còmic perquè és il·lustradora. Ara, per exemple, ha il·lustrat alguns dels grans murals aquests que hi ha per la ciutat, no, de Manresa, que portem des de fa uns anys una política de fer murals en parets que més o menys eren lletges o això, i n'ha fet alguns, els ha fet ella. O sigui que és una molt bona il·lustradora, jove, i que ha fet un còmic que es presentarà aviat, potser a la tardor o això, sobre l'experiència del seu avi a la Guerra Civil, i que en aquest cas no el farà memoria.cat, sinó que farà el Memorial Democràtic des de Barcelona, que ha ajudat a fer-lo. Aquest seria el primer personatge. El segon, aquest, el Ramon Lluch, també una història molt curiosa. Aquest home, doncs, aquest, el primer, el Rodó, al final, si surt cap a l'estranger, retorna a Catalunya i acaba vivint a Catalunya, després d'alguna repressió o una represàlia contra ell, acaba vivint a Catalunya. En el cas de... com es diu, del segon, de Ramon Lluch, una història també ben curiosa i internacional. Surt exiliat, o bé per la Pertús, o bé per aquests llocs que sortíem cap a França, i estan als camps de concentració d'Argelers i d'aquesta zona de la costa del Rosselló francès. Llavors, des d'allà...

0: Anglaterra i França. És una illa que es diu Jersey, i que aquesta illa era britànica, però la van conquerir els alemanys. Llavors els alemanys es van posar allà d'això, a fortificar-la contra un possible atac britànic que volgués recuperar la sobirania, no? Llavors el pobre home va morir amb les males condicions de treball d'aquella illa, no? Llavors anaven rebent algunes postals i això dels llocs on estava treballant i això, i cartes, la senyora del lloc, fins que van rebre una carta en alemany. Llavors la van anar a traduir, era el certificat de defunció, o sigui que com que no havia mort en combat, sinó que havia mort en treballant, doncs el metge de l'empresa va fer un certificat de defunció i com que tenien una adreça, perquè van trobar entre els seus papers una adreça, van enviar aquella carta en alemany a Manresa. A partir d'aquesta carta, doncs, amb l'ajut d'altres historiadors de Barcelona i del Jordi Pons que deien abans, no? Doncs els nets del Ramon Lluc, que per cert el seu pare va morir en 45 anys i els va deixar orfes, doncs jo que sé, en 15 o quan eren adolescents, no? Doncs els nets han pogut localitzar l'illa de Jersey, han viatjat allà, han vist que hi havia un memorial de tots els morts en la construcció de les fortificacions, després els hi van explicar des d'allà que hi ha una bona associació paral·lela a això que en diem la memòria.cat d'aquí, doncs la memòria.cat d'allà o la memòria.uk, no? Els va guiar cap a una zona de França, de Normandia, que es diu Saint-Malo, on van traslladar tots els morts no britànics, tots els cadàvers no britànics, i per fi van trobar la tomba del iaio, del que s'havia sentit parlar molt poques coses a casa i això, i la van poder localitzar, portar-hi un ram de flors i, bueno, fer-li l'homenatge que d'això, Per tant, una bona troballa i un tancament del cercle, que, com deien ells, aquests germans, diu, tant de bo els milers i milers de famílies que es van veure trencades per aquest esdeveniment de la guerra poguessin tancar el cercle com l'hem pogut tancar nosaltres, donar aquesta volta i tornar als orígens i poder donar un homenatge a l'avi del qual pràcticament no se sentia parlar a casa perquè era com d'això, no? Com reviure el dolor de la seva pèrdua. Bueno, aquest seria el segon cas. Llavors, el tercer cas van venir a Manresa unes filles franceses ja, del tercer personatge que no recordo ara exactament el nom, Crec que...
1: Personatge, espera't, que el tinc aquí, es diu Antonio Fernández.
0: De l'Antonio Fernández, exacte. Em sembla que era Fernández Martínez. Era un personatge d'origen d'Almeria, d'origen andalús, però la seva família va venir quan ell tenia 3 anys. És a dir, que avui dia coneixem, bueno, i estem relacionats això, amb molta migració andalusa i castellana que ha vingut aquí als anys 60 i això, però els 50 i 40 en van arribar, però és que els anys 20 ja n'arribaven. I aquests van venir als anys 20. Llavors el noi aquest ja des dels 3 anys estava a Manresa, i imagina't si estava manresanitzat, que aquest home es va morir el 24, el 2024-25, amb 104 anys, i el va entrevistar un periodista francès, un col·lega teu, diem-ne, que es diu, si no recordo malament, Malaverde, que va venir a l'acte, i aquest home, doncs, el va entrevistar i diu que s'expressava molt millor en català que en castellà, Llavors el va entrevistar a Toulouse, d'on és aquest, el senyor Malaverde, també, i va explicar coses, diu, l'entrevista està tota a la web, traduïda al català i això, i ja la veureu, però hi ha coses curioses i interessants sobre, per exemple, que aquest home doncs havia participat en cremar esglésies, en bueno, coses que després al final mai no surt ningú, no? Jo vaig estar, doncs, aquest home que era anarquista i això, doncs no en tenia cap vergonya i ho va dir, i que jo crec que és molt bo també per la memòria històrica, no? I també va ser molt emotiu que poguessin venir les seves 3 filles. Però llavors en Malverde va dir, diu, ostres, diu, ja que estic aquí i m'he preparat un text, diu, perquè resulta que els

0: sigui, la memòria, el testimoni d'aquest Fernández, doncs ja el trobareu a la web, ja està tot allà. Jo no vull dir res més per no passar per davant de les filles. I, per tant, el que us diré és que el meu pare era murcià d'origen, però també es va criar tota la seva vida a Manresa. O sigui que, curiosament, el periodista que va anar a entrevistar aquest home de 103 anys o 104 a Toulouse era un periodista també nascut a Toulouse, d'una generació posterior, i que era fill d'un pare procedent de Manresa, tot i que el carnet d'identitat o el passaport francès hi posava que era nascut a Múrcia. Bueno, i llavors va ser curiós que es va sortir un altre personatge. Aquest no va marxar per la guerra perquè era molt jove. O sigui que aquest últim personatge, Malverde, no el van cridar files, perquè quan el van cridar a la lleva del biberó, el van cridar tan tard que ja els nacionals estaven a 20 quilòmetres de Manresa i ja no va haver-hi temps de reclutar-lo ni de res. I es va quedar com adolescent aquí a Manresa. I va viure en una Manresa ofegada per la repressió i la pobresa i l'assenyalament dels que havien estat rojos, I va estar uns quants anys fins que va poder fugir a França, d'allà de bastant més gran, potser clar, va arribar potser amb 17 anys al final de la guerra, i als 24 o així va poder marxar. I allà va conèixer, va poder marxar, va anar a Toulouse. A Toulouse va conèixer una filla de represaliats espanyols que havien estat assassinats a Galícia, i llavors aquest home, el seu pare era criat a Manresa i la mare era gallega. I llavors, curiós, perquè va explicar tota la situació de l'exili espanyol, d'això a Toulouse, i realment va dir que una cosa que jo ja me la sospitava bastant per les coses que he llegit, no?, que els anarquistes i els comunistes, que a la guerra ja se les van tenir molt, es van esbatussar molt entre ells, a l'exili també s'esbatussaven constantment, i que només van aconseguir ja anar junts a manifestacions i anar junts a actes i no sé què, quan als anys 70, al mitjans dels 70, s'acaba la dictadura de Franco amb la mort del Puig Antic i tots surten a manifestar-se junts, però que fins llavors pràcticament no hi havia hagut ni companyerisme ni res. Una cosa curiosa també, que és poc coneguda a vegades de la guerra, que a vegades dius, no, és que hi havia dos bàndols, no, però és que entre els dos bàndols també hi havia subbàndols i hi havia d'això. I llavors va estar molt bé perquè també ens va explicar com era tot l'ambient que va viure aquest senyor de jove, que aquest senyor deu tenir uns 68, 70 anys, com a molt, i tot l'ambient que va viure ell de jove, els carrers de Toulouse, amb els locals dels socialistes, els locals dels comunistes, els dels anarquistes. Els anarquistes no tenien local perquè tècnicament estaven prohibits, tot i que els sindicats francesos els deixaven els seus, i coses com, jo què sé, la quantitat de vida cultural d'origen espanyol i català que hi havia a Toulouse, la quantitat de gent d'origen espanyol, i com no es van barrejar molt, tot i que sí que es van barrejar al final, però no es van barrejar molt amb els immigrats econòmics dels anys 60, que també va haver-hi gent que va anar a migrar a Toulouse, i com Toulouse és una ciutat molt més espanyola del que sembla, Toulouse de Llenguadoc, i que el mateix ajuntament i això, doncs, han fet homenatges i això a tota aquesta... tot aquest exili.
1: Lluís, ens quedaria un minutet i ens queda encara un, no?
0: No, perquè ja aquest ja és el quart, ja és el d'això, aquest exacte, sí, el Rodó, el Lluc, el Fernández i aquest el Malverde, que és l'últim. El que hem afegit de més a més. Per tant, en resum, un acte emotiu, ple de testimonis, amb gent tancant ferides personals, i trobo que molt útil, molt d'això, i per tothom que ho vulgui mirar, doncs això, aquestes que, diríem que són una web, però és una web partida amb tres webs, en la que hi ha la història personal de cadascun d'aquests personatges, que ens ajuden a conèixer una mica més aquest període de la nostra història que va ser tan, tan nefast, no? I que no hi pot, crec jo, no hi pot haver pràcticament una guerra pitjor que una guerra civil.
1: Doncs escolta, aquests personatges, no, de, que s'han incorporat a aquesta memòria.cat. Escolta, li agraïm al Lluís, doncs, que aquesta, durant tota aquesta nova temporada hagi estat aquí amb nosaltres, en aquest migdia central, amb aquests minuts parlant sempre de patrimoni i història, descobrint-nos noves històries, portant-nos nous convidats, que s'ha fet el que ha fet el Lluís també en aquest migdia central d'aquesta nova temporada. Escolta, Lluís, que vagi tot molt bé. Molt bon estiu.
0: Igualment, i ja ens veiem més endavant.
1: Que vagi tot molt bé. Adéu-siau.
0: Igualment, adéu.
2: Estàs barrejant tots els residus?
3: Mira, no tinc lloc ni temps per aquestes bajanades del reciclatge.
2: Doncs mira que és fàcil. El cubellet reixat per l'orgànica. I un cubell o bossa pels envasos lleugers. Un altre pel vidre i un altre pel paper. No costa gens, tindràs la cuina més endreçada i molts d'aquests residus es podran convertir en nous productes.
3: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus Ecoembes i Ecovidrio.
4: El cap li girava.
5: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
6: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
7: Factorenergia.cat.
6: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
8: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
9: Anar en patinet mola, però et saps les normes? Sabies que es pot circular únicament per calçades i carrils bici, sempre en el sentit de circulació i com a molt a 25 km per hora? Sabies que està prohibit circular per voreres, places, passejos, túnels i illes de vianants? Fem-ho bé. Manresa, més ben parida. Ajuntament de Manresa.
10: Migdia central. Eli Pagan.
1: Benvinguts i benvingudes a aquest espai Salut. Avui volem parlar de salut ocular, concretament d'un hàbit que tenen milions de persones, l'ús de lents de contacte. Són còmodes, ens canvien la vida, però un mal ús o un descuit en la seva higiene pot costar-nos un ensurt greu i més ara a l'estiu. Un d'aquests perills és la queratitis infecciosa. Per parlar-ne avui ens acompanya la doctora Núria Planes. Ella és oftalmòloga de la Clínica Sant Josep i la saludem. Doctora Planes, molt bon dia. Què tal, com estem?
11: Hola, molt bon dia. Molt bé, gràcies.
1: Doncs parlarem d'aquesta infecció, doctora, per començar, des del començament i de manera que tots ho entenguem. Què és exactament una queratitis infecciosa i per què afecta especialment les persones, doncs, que fan servir lentilles?
11: Sí, doncs la queratitis infecciosa és una infecció de la còrnia, que la còrnia és la part transparent frontal de l'ull i que està provocada per microorganismes com poden ser bacteris, fongs o ameves. I afecta especialment als usuaris de lents de contacte perquè aquestes lentilles poden alterar l'equilibri natural de la superfície ocular i si no es fan servir bé, actuen com un vehicle que atrapa els gèrmens contra la còrnia durant més temps i així faciliten que provoquin una infecció.
1: Uh-huh. I, doctora, clar, quins són els símptomes? Perquè què ens ha de fer saltar les alarmes per pensar, doncs, que podem tenir, doncs, una infecció provocada, doncs, per aquest mal ús de les lentilles?
11: Els signes d'alarma, és a dir, els senyals que indiquen que hi ha un problema realment seriós, són tenir un ull vermell que fa mal, juntament també amb visió borrosa. Si miréssim en detall, també podríem veure fins i tot una taca blanca que apareix a la còrnia, que hem dit que és la part transparent, doncs pot aparèixer una taca blanca, que és el lloc on hi ha la infecció, i també pot anar acompanyat d'una secreció purulenta, com de pus de lleganyes molt espesses.
1: És a dir, aquest últim potser símptoma seria un dels que ens pot fer pensar que és alguna cosa més que una irritació o un cansament dels ulls, per exemple, no?
11: Sí, exacte. Una irritació sol provocar, sí, un ull vermell generalitzat i potser sensació de cosa estrany, que normalment això millora al treure la lent de contacte. En canvi, una queratitis infecciosa produeix, doncs, més dolor o una molèstia intensa i, de fet, si la visió comença això a ser borrosa i el dolor no millora a retirar la lentilla, doncs llavors ja és recomanable consultar el servei d'urgències d'oftalmologia.
1: Clar, doctora, és curiós que un element com que hi ha en el nostre dia a dia, com és l'aigua de l'aixeta, que llavors ja estem parlant també de l'aigua de les piscines que està tractada, l'aigua de la platja, sigui especialment perillós si es barreja amb les lents de contacte. Per què és tan arriscat banyar-se o rentar-les amb aigua?
11: Perquè l'aigua és un medi on viuen microorganismes que són això molt perillosos per l'ull. L'aigua de l'aixeta tampoc és estèril i llavors banyar-se o dutxar-se amb les dents de contacte facilita, no?, l'entrada d'aquests gèrmens. Poden ser tant bacteris com el que hem dit abans, fongs o amebes, i que alguns microorganismes doncs, poden ser infeccions molt difícils de tractar i de curació molt lenta.
1: Clar, llavors el que sí, anava a dir, permanentment prohibit, no sé si dir-ho així, és a dir, fer banyar-se, sigui piscina, sigui mar, o sigui dutxar-se amb les lentilles posades, perquè jo entenc que és més còmode, i si ara me les he de treure i me les he de posar, no me les trec i em banyo directament amb les lentilles. Això és el que no s'ha de fer, doctora.
11: Sí, això no s'ha de fer, exacte. S'ha de treure-les abans de banyar-se.
1: Llavors...
11: Sí, molt important.
1: Vull dir, segurament és un hàbit, no?, perquè deu fer més mandra, no?
11: És un error bastant freqüent aquest, i molta gent no ho sap. Per això, sí, ho expliquem, i tant.
1: I, doctora, si una persona té aquests símptomes que abans parlàvem, i ho deixa passar, allò de dir, mira, no sé, doncs potser és una mica d'irritació, ja em passarà, pot tenir més conseqüències més greus per la visió, per aquell ull que està afectat per aquesta infecció?
11: Sí, si ho deixem passar, o fins i tot també si comencem el tractament i el tractament doncs, no és efectiu, doncs pot deixar una cicatriu permanent a la còrnia. Que aquesta cicatriu, si queda just a la còrnia central, pot impedir que de veure-hi bé. De fet, alguns pacients, un cop curada la infecció, queda aquesta cicatriu, que és una seqüela, que poden tenir una agudesa visual, una visió molt baixa, i fins i tot alguns poden arribar a necessitar un trasplantament de còrnia.
1: Mm-hmm. Per tant, és greu, eh? No és una cosa...
11: És greu.
1: És greu, eh?
11: Sí, sí, sí.
1: I... Mm-hmm. Jo li demanava abans al doctor doncs, aquestes errades habituals que fa doncs, la gent, de, per exemple, com això, no? Que entenc que dutxar-se o banyar-se amb les lentilles, però quins són els errors més habituals de les persones que porten lentilles? Per exemple, es pot fer migdiada, es pot dormir tota la nit amb les lentilles posades?
11: Doncs sí, farem una mica de resum dels errors que són més habituals, que alguns ja els hem comentat, com serien aquests, no? Doncs banyar-se en piscina o platja o dutxar-se amb les lents de contacte posades. També dormir amb les lentilles, ni que sigui una petita migdiada, doncs això no és recomanable. També reutilitzar el líquid de l'estoig, això és un error bastant comú, doncs el que s'ha de fer és canviar-lo, no?, i posar líquid nou. Uh-huh. També doncs hi ha persones que allarguen la vida de la lentilla, diguéssim, si és una lentilla que s'ha de recanviar de forma mensual, diguéssim, 30 dies, doncs que les allarguen uns dies més, o les diàries, no?, que han de ser de 24 hores, doncs allargar-les més d'un dia. Llavors, això també és, per desgràcia, bastant habitual. També no rentar-se bé les mans abans de manipular-les.
1: Clar.
11: Llavors, tots aquests errors els veiem quan arriba una persona amb una queratitis infecciosa, doncs sempre preguntem i la majoria d'errors doncs, són d'aquests.
1: Clar, per exemple, la higiene de mans també ha de ser important a l'hora de manipular les lentilles.
11: Sí, sí, és molt important rentar-se bé les mans amb sabó i sempre eixugar-les bé abans de tocar les lentilles, exacte.
1: I, doctora, per acabar, amb un missatge positiu i de prevenció, quins són els consells bàsics per poder portar les lentilles sense posar doncs, en risc els nostres ulls?
11: Doncs sí, el millor tractament, diguéssim, seria això, la prevenció i una mica, en resum, el que hem dit que és molt important, doncs tenir una bona higiene, rentant sempre les mans abans de tocar les lentilles i també netejar bé l'estoig on les guardem. Llavors treure les lentilles per anar a la piscina o a la platja, així com també abans de dutxar-se, no portar-les més de 8 hores seguides, i mai dormir amb les lentilles posades. També podem recomanar això, utilitzar els líquids adequats per conservar-les, que a vegades poden caducar, doncs no allargar-ho. I per últim, doncs, a l'hora d'adquirir-les doncs, i adaptar-les, doncs, sempre fer-lo amb un control professional d'establiments d'òptica autoritzats i fer una consulta periòdica a l'oftalmòleg per anar revisant que tot vagi bé.
1: Doncs ens quedem amb aquests consells tan importants per cuidar la nostra salut visual. Avui li agraïm doncs, a la doctora Núria Planes per acompanyar-nos avui i ja saben que poden demanar hora pel Servei d'Oftalmologia de la Clínica Sant Josep a través de l'espai pacient de la clínica santjosep.cat. Doctora Planes, moltíssimes gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I que vagi bé. Molt bon dia.
11: Gràcies, bon dia.
7: Ens passem la 1:01. Fins demà. Adéu-siau.
12: Respuestas de Zapatero a las preguntas de Javier Ruiz. Además, el juez Peinado retiene el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno a pesar de la orden de la Audiencia de Madrid para que devolviera ese documento a Begoña Gómez. Ampliamos, Pedro Jiménez.
13: Begoña Gómez y Cristina Álvarez no han recuperado el pasaporte que requisó el juez Peinado al entender que existía riesgo de fuga. Juan Carlos Peinado llegó a afirmar que no se fiaba de los policías nacionales que escoltan a la mujer del presidente porque podían ayudarla a fugarse. La Audiencia de Madrid ordenó hace una semana el levantamiento de la medida cautelar y que se devolvieran los pasaportes. Sin embargo, el juez dice que si lo quieren, vayan a buscarlo ellas personalmente. La defensa de la asesora ya ha presentado un recurso en el que, sin citarlo, insinúa que Peinado puede incurrir en un delito de prevaricación porque restringe el derecho fundamental a la libre circulación sin título que lo permita, lo cual realizado a sabiendas, es de extrema gravedad.
12: La Comisión Nacional de la Competencia acaba de sancionar a 3 influencers, entre ellos a Ibai Llanos, por vulnerar la ley que protege a los consumidores, aunque las multas son mínimas, Javier Díaz.
14: La multa a Ibai Llanos es de 710 euros, la de Jordi Wild de 1.534 y la de Nacher, el otro influencer sancionado, de 1.780 euros. Las sanciones llegan en el caso de Ibai por no identificar claramente la publicidad de una bebida en la presentación de su evento, la velada. La de Jordi Wild llega por no haber contado con calificación y advertencia para menores también en su evento de peleas Dogfight y la de Nacher por realizar publicidad de medicamentos sin respetar la normativa vigente.
12: Esta sí, multa histórica a Google la impone Bruselas y las sanciones de casi 900 millones de euros por priorizar sus servicios frente a la competencia. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
15: 890 millones de euros por incumplir la ley de mercados digitales. La comisión concluye que Google da preferencia a sus propios servicios en sus buscadores y que pone obstáculos para que los usuarios puedan ser redirigidos a otros canales de compra alternativos a los de Google Play. Como acaba de explicar el portavoz de Asuntos Digitales del Ejecutivo Comunitario, queda 60 días para que cumpla con la normativa europea. Primero fue Meta, luego Apple, ahora Google. Bruselas sanciona a las tecnológicas estadounidenses por incumplir las normativas comunitarias, normas que están bajo la lupa de la Administración de Estados Unidos a horas de que se implemente en su totalidad el acuerdo arancelario entre el bloque comunitario y Washington.
12: Una de las principales empresas chinas de automóviles, Geely, entra en la factoría de Almusafes. La histórica Ford mantiene el 64% de la planta, que a partir de ahora tiene 2 propietarios. En Almusafes está Juan Maraner.
16: Sí, en 2027 Ford Almusafes no será solo Ford, será Ford Geely. Ambas marcas han firmado una alianza estratégica. Ford conserva, como dices, el 64% de la propiedad. Geely adquiere el 36% restante. Compartirán instalaciones, fabricarán cada una sus coches. Ford, el Kuga, el que está fabricando ahora mismo aquí en Almusafes, también el nuevo Bronco y un nuevo crossover familiar. Geely fabricará 2 SUVs, todos electrificados total o parcialmente. Eso acaba con la incertidumbre y garantiza afecta a los 4.000 empleos de la planta, y tanto Pedro Sánchez como el presidente de la Generalitat Pérez Llorca lo han destacado. Y es, además, han dicho, el principio de una política de alianzas centrada en la electrificación y el objetivo cero emisiones de la que España quiere ser cómplice.
12: PSOE y Sumar defienden a la ministra Diana Morant, que llegó a comparar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Hitler. Los populares creen que se ha cruzado una línea roja, exigen una rectificación. Escuchamos ahora a los portavoces de Socialistas y de Sumar, Patxi López y Verónica Barbero.
17: No, creo que cada uno se expresa como cree conveniente, ¿no? He dicho que no forma parte de mi vocabulario.
18: También es verdad que se entiende el hartazgo con el PP y con Vox, que están todo el día con el fango, todo el día. Y entonces algunos, pues, ¿verdad? No entiendo, es muy humano que nos salga a contestarles con su misma moneda.
12: Información de servicio, porque el socavón en la línea de Rodalies, que se ha tragado una grúa de grandes dimensiones, va a provocar el cierre de dos líneas, la R2 y la R11, hasta la semana que viene. Vamos con los deportes. Sara Núñez, adelante.
19: ¿Qué tal? Muy buenas. Con el Barça, que acaba de hacer oficial el fichaje de la alemana de Jemmy, el delantero llega procedente del Borussia de Dortmund por 22 millones de euros más 7 en variables, y se reencuentra con Flick, con el que debutó en la selección alemana. Segundo fichaje de los blaugranas tras la incorporación de Anthony Gordon, y firma con el club hasta 2031. A la 1:30 va a ser su presentación. Ya es oficial la de Jemmy en el Barça, y en el Atlético de Madrid se espera que se oficialice la llegada de Kang-in Lee, procedente del Paris Saint-Germain. Además, continúa la pretemporada después de los amistosos de ayer. Hoy se enfrenta al Sevilla, el Córdoba, eso en fútbol, pero en ciclismo. 18ª etapa del Tour de Francia. Allí está Borja Cuadrado, enviado especial de la SER. Cuéntanos, Borja, muy buenas.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha comenzado la 18ª etapa del Tour de Francia con mucho movimiento. Es una llegada en alto. Va a finalizar en Auxerre-Meslet. Allí logró una gran hazaña en 1971 Luis Ocaña. Serán 185 kilómetros. Desenlace en un puerto de primera categoría. No ha tomado la salida el manchego de Caja Rural, José Félix Parra. La primera baja de la delegación española, recordemos, es líder Pogacar, 4:32 sobre Renko Evenepoel, 6:51 sobre el mexicano del Toro. El mejor español, quinto, Juan Ayuso, a 9:22 de Pogacar.
21: Cadena SER. Servicios informativos.
22: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
23: I tu, em fas anar de cul i no t'ho ha dit ningú.
22: Referents amb tu.
23: Penso en tu.
24: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
25: Bona tarda i bon dijous. És la 1:07 i ja estem a tocar del cap de setmana.
26: I tot i no ser dimecres, avui també posarem música en aquest migdia, ja que parlarem de com ha canviat la promoció musical en els darrers anys, i ens visitaran el fenomen de Club Social Carme, que ho està empatant moltíssim.
27: Però com cada dijous hi haurà una secció de cinema amb el Fausto Fernández, on parlarem d'amor i, òbviament, d'amor d'estiu. I ens visitarà la comunicadora i formadora Andrea Vilallonga per explicar-nos com es desconnecta. Benvinguts, això és La Treva.
28: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la Cadena SER i SER Catalunya.
25: Doncs sí, avui parlem de música i de com ha canviat la promoció dels artistes en els darrers 20 anys.

0: I per a mi, l'exemple perfecte de promoció musical a l'antiga és Operación Triunfo. Va sorgir l'any 2001 com un format de masses. A lo grande.
1: Clar, no, tu no havies ni nascut.
0: No havia nascut tampoc, però ho he
1: recuperat. Tu no ho vas viure,
0: però
1: ho
0: he recuperat després. Antiga, clar. Ho he recuperat després i m'he papat tots els directes d'Operación Triunfo al YouTube.
1: Una cosa bona d'Operación Triunfo és que la gent que no va viure l'edició del 2001 va tenir una cosa semblant al 2017 amb la nova generació.
0: Tot i que no era exactament el mateix.
1: No el mateix, però bueno, es podia assimilar una miqueta.
0: Sí. Pues és que a Operación Triunfo feien molt una cosa, que eren les firmes multitudinàries. Los pelos de punta.
1: Qui és Ivan?
0: Ivan era de OT2.
1: Ah, és que no el tenia controlat, aquest.
2: Aquestes són les fans de 2022.
0: Sí. O sea, 2002. Però és això, que ens encantava anar a lo més gran possible, firmes gran, perquè també era la manera que teníem com de connectar en els nostres ídols. No sé si vosaltres heu arribat a anar a alguna firma de disc.
2: Doncs jo he anat a un concert molt petit que es va fer a Múrcia, en un lloc a dins de la nova condomina, de Maria Isabel, la d'Eurovisió.
0: Oh, wow.
2: I em va signar el disc de Antes Muerta que Sencilla.
1: Jo he anat, però només quan hi havia el típic acústic. Ficava acústic més signatura, no per la signatura en si, perquè és veritat que no he tingut mai aquesta mitificació de la signatura, però sí per veure l'acústic del grup en qüestió. Així sí que he anat alguns, però he anat sense el disc perquè me'l signés, que és una cosa també molt estranya, en una signatura sense l'àlbum o el vinil perquè signessin.
2: Però normalment el pots comprar allà, també.
1: Sí, però no, perquè em va pillar en una època que era jove, no tenia calés i, òbviament, no...
2: Escatimava en gastos.
1: Total.
0: Jo vaig anar a la firma de disc de l'Alba Reche, a OT 2018, que em vaig comprar el disc perquè me'l signés, però realment en aquell moment ja escoltaves les cançons pel mòbil, vull dir, tampoc.
1: Clar.
0: En fi, la cosa és que avui dia la superproducció no impressiona ningú. Hem passat a la devoció de l'estrella intocable a l'obsessió per l'autenticitat. I el millor exemple d'això és el fenomen del Tiny Desk. Tiny Desk concerts són concerts a l'escriptori petit, una famosa sèrie de concerts íntims i acústics produït per NPR Music, que és l'emissora pública dels Estats Units, que es graven allí, a l'oficina pública estatunidenca de Washington, literalment darrere de l'escriptori del presentador, ple de llibres, carpetes, fotos familiars...
1: Sí, sí, i va sorgir fa anys, fa gairebé 20 anys. Que
0: sí, el 2008.
1: Això.
2: Però que és com una mica com si ens posem a la família, uno amb l'ampolla d'anís del mono, l'altre es posa a tocar la guitarra...
0: Sí, és com que hi ha molta informació. Passen moltes coses visuals darrere de la persona que està allà tocant en acústic. He de dir que a mi em genera una mica d'angoixa, Em genera angoixa veure com tantes coses darrere. Jo sóc més de concerts més nítids.
1: Més petit. De fet, em fa molta gràcia estar parlant de Tiny Desk i de fons escoltar el Boleria del Bisbal.
0: Sí, sí.
1: És una cosa molt curiosa.
0: Doncs el Tiny Desk va sortir una mica com per casualitat, perquè els productors d'aquesta ràdio pública van anar a un concert de la Laura Gibson a un club i es van enrabiar molt perquè no podien escoltar a l'artista tal i com volien, perquè hi havia molt de soroll de gent que estava allí al pub i que no deixava escoltar. I van dir així com mig de broma, mira, el que hauria de fer aquesta persona és tocar a la nostra taula de feina. I mira, un mes després la broma es va tornar realitat i va actuar en el reduït espai que ocupava el presentador en la seva taula de feina.
1: Total. I va anar molt bé. I estem parlant del 2008,
0: sí,
1: perquè
0: del 2008.
1: Ens posem, El YouTube no és el que és ara, no hi havia tanta plataforma.
2: No,
1: i va créixer moltíssim. Arran d'allò van anar fent, i òbviament ara Tiny Desk és un habitual dels grans artistes internacionals.
0: Sí, sí, ha passat per allà artistes com Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, C. Tangana o Amaya, entre altres.
1: I també, de fet, el C. Tangana, que va estrenar una cançó.
3: Me maten si no pueden entrar, me muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente pa' que...
2: Es que Tangana no només va fer Tiny Desk, sinó que va fer tota la gira, era un Tiny Desk. O sigui, tu anaves al concert i tot l'escenari era el Tiny Desk, amb tothom allà, un xerrant, l'altre fent una copa de vi, estava tothom de festa.
0: Però el que em fa... O sigui, el que m'impressiona a mi és que abans el fet de tenir caché es media en això, grans firmes, grans concerts, estadis, i ara una persona que té caché és una persona que va allà a gravar un vídeo en un despatx com la palma de la mà. Vull dir, com ha canviat realment això de que ara ens interessa més l'autenticitat que els que els grans estadis.
1: I jo crec que també els músics valoren el poder fer promocions com aquesta, no? Per poder anar allà, tocar la seva música, que soni bé, poder aprofundir en despullar les cançons d'una forma diferent, no? Perquè ara, amb tantes inputs de xarxes socials amunt i avall, potser costa molt trobar aquest espai on puguin cantar, que puguin cantar les seves cançons i fer un format com és aquest, que ho ha patat moltíssim, òbviament.
2: I a mi, per exemple, que jo no tinc ni idea de música, el que m'agrada és veure com es fa la música. Ostres, aquest soroll, o sigui, aquest so, estan fent, agafant aquest instrument i l'altre s'està acompanyant amb l'altre, perquè jo no sé com es fan les cançons.
1: Sí. I és la prova del cotó, és com un concert. Si el Tiny Desk sona bé, és que és bon músic.
0: Totalment.
1: Aquí no hi ha...
0: Bueno, i després també el Tiny Desk de la malla, que va incorporar la cadira aquella que funcionava com a flauta, vull dir, també crec que ara ja és com... que s'estan innovant fins i tot en els Tiny Desks. Uh-huh. Però si els nostres oients volen escoltar un Tiny Desk en la nostra llengua, tampoc han de patir ja, perquè ara tenim un Tiny Desk a la catalana, el Club Social Carme.

0: I tenim el privilegi de tenir aquí a l'estudi els directors d'aquest projecte, el Gerard Sancho i el Bernat Dausà. Com esteu?
1: Molt bé, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: Us agrada aquesta referència al Tiny Desk a la catalana, que potser us ho han dit? No sé si us ho trobeu còmode, si us agrada o...
1: Sí.
3: Sí, o sigui, és real que quan vam començar a xerrar, les primeres vegades que xerràvem, sí que ens hi havia com una inspiració en... Però...
1: Tenim diferents referències,
3: sí,
1: no?
3: Sí, però amb certes distàncies Tiny Desk està aquí dalt, nosaltres encara estem aquí baix, però bueno, és algú en què fixar-se, realment.
1: A nosaltres ens agrada tenir-ho com a referència perquè pensem que està molt ben fet i amb molt bon gust i, a més, com molt bé heu explicat, hi han artistes que saben que per existir han de passar per allà, no? Doncs nosaltres una miqueta hem intentat buscar una cosa similar des d'aquí a casa nostra i, igual que tenim el Tiny Desk, doncs també hem agafat de referències el Gallery, les Feres, vull dir, coses que ens agraden i que al final, amb tota la humilitat del món, tenim referents que al final obren camí, no?
4: Perquè vosaltres ja fèieu música separats abans del Club Social Karma.
1: Nosaltres diguéssim que venim de sectors molt diferents.
3: Sí.
1: El Gerard, el Pep i jo, que el Pep avui no hi és, però som els tres socis del club. I el Pep és productor i tècnic de so i em sembla que també ha col·laborat amb aquesta casa, doncs...
2: Pep Saula, mitiquíssim.
1: Sí, i el Gerard és el director creatiu i jo una miqueta m'encarrego tota la logística i tot el que va darrere a nivell de producció i això, doncs, també, doncs, evidentment, amb un equip increïble que tenim al darrere que fa possible el projecte, però venim tots d'espais
3: diferents.
1: Sí, molt diferents.
2: I com s'origina? Perquè el 2 d'abril és el dia que estreneu la primera sessió amb Al·lèrgiques al Pol·len. Com surt? Com arriba aquest 2 d'abril?
1: Doncs mira, tot amb una conversa amb el Gerard,
3: sí,
1: que ens coneixem des de fa molt de temps, nosaltres som de Sant Feliu de Llobregat i som amics de tota la vida i un dia em diu, vull fer aquest projecte i necessito que sigui amb tu. Jo li vaig dir endavant, però necessito que també hi hagi el Pep. I a partir d'aquí doncs comencem a vestir-ho.
3: Sí, en veritat hi havia un gran propòsit, que crec que ha sigut gran part, i és el que estem intentant comunicar a tothom, és el que estem intentant ensenyar, és que hi hagi un producte de qualitat, sobretot, i que la música es noti que és viva. Vull dir, tal com explicàveu abans, que m'ha semblat molt interessant, aquestes superproduccions que abans es portaven molt de moda, el més gran és el millor, la sensació de que fer coses petites, molt ben cuidades, sense voler-se flipar, per dir-ho d'alguna manera, i sense voler sortir dels paràmetres, crec que fa que el producte o el club es mantingui amb certa qualitat, i crec que això és la part important de dir-li al Bernat, vull fer una cosa a Barcelona, una cosa petita, un lloc on pugui anar-hi certa gent, però que no sigui exclusiu, vull dir, si fos exclusiu faríem pagar entrades de 300 euros. Uh-huh. És gratuït, la gent ve, la gent s'apunta, o sigui, és veritat que ja s'has convidats i ja s'has moviments, però la cosa és que sigui una cosa accessible i que la banda se senti còmoda tocant, i això és el que volíem fer. Llavors, crec que per les sessions que portem ho estem aconseguint i estem seguint... O sigui, crec que ho estem aconseguint i estem...
2: I aneu a un lloc que és molt de moda a Barcelona. Ara dèieu, no? Buscàvem un lloc a Barcelona, que hi hagués gent, però tampoc no fes, òbviament, moltíssima gent, i aneu a parar al Barbocata. No sé com apareixen també en la vostra trajectòria.
1: Exacte, aquí va haver-hi una qüestió que va ser com... que quan nosaltres ens ho plantejàvem volíem fer-ho com en espais diferents, no? I quan anem allà, que ho direm a tot arreu, és casa nostra, ens diuen, ok, podem fer... La nostra idea era, la proposta va ser, volem fer la primera sessió aquí.
2: Correcte.
1: I ens van dir, d'acord, la podeu fer, però volem que les feu totes aquí. Va ser un, vale, cuida'm i evidentment ens ha cuidat i ens els estimem a matar i us podem avançar que farem... La segona...
2: Sortireu del niu?
1: No, sí, però ara seguirem fent la nostra segona volta d'aquest any. Farem 5 sessions més allà. I també anireu veient que qui ens pugui seguir les xarxes veurà que anirem fent sessions especials en racons icònics de Barcelona i també de Catalunya.
2: Has dit que al setembre tornareu amb noves sessions.
1: Exacte.
2: En 5. Ens podeu avançar algun nom d'aquestes 5 noves o què?
1: Sí. No us podem explicar la primera, que serà el 21 de setembre, però sí que la segona i la tercera, que seran Alosa i Els Tiets. Aquestes les podem avançar, però això, en farem 5 més i més que vindran, però per ara anem pas a pas amb la humilitat que creiem que cal destacar i amb un retorn molt, molt xulo i molt amable i molt amorós que hem viscut.
4: I dèieu que faríeu com noves sessions en racons icònics de Barcelona o de Catalunya. Es pot fer música tot arreu? O sigui, tots els jocs estan preparats?
3: Aviam, dintre, o sigui, dintre de la nostra filosofia i dintre de les primeres xerrades que teníem, ens agradava molt la idea d'interiors. Llocs on aparentment la música no hi arriba mai, nosaltres fer-la arribar. És real que el Tiny Desk, com dèieu abans, té com una presència icònica, que només veure aquella estanteria ja dius, vale, això és el Tiny Desk, encara que no hi hagi música. Nosaltres ho estem ara mig aconseguint amb el Mas Bocata, aquell racó, fent 5 sessions més i aviam si hi haurà doncs, una segona temporada que seguirem fent allà, fent com aquell espai icònic, però creiem que al mig d'un descampat, amb dos altaveus i uns cables vistos, es pot fer música. Això gràcies al Pep Saula que tenim, que és una bèstia, i qualsevol cosa que es gravi a qualsevol lloc, i ho remasteritza, fa les seves màgies, i sona bé a tot arreu. Per tant, creiem que sí, però volem fugir dels grans espais on normalment la música hi arriba. Creiem que aquest és el concepte. Anar on la música, en principi, no arribaria mai.
1: Jo crec que ens descriuria bé el fet de dir espais on normalment no hi ha música a posar-n'hi.
3: Correcte.
1: I també el fet de que sigui una cosa de proximitat. Sí que Correcte. Tenim sobre la taula coses que sortiran més grans, però que la nostra essència, allò que farem sempre, jo sempre ho poso com a exemple, la nostra lliga regular, diguéssim, serà aquesta proximitat. És a dir, espais on tu puguis veure l'artista que t'agrada.
3: Poder-lo tocar.
1: Exacte. Sentir que, de cop, això ens va passar amb la sessió de Ludwig, que el Quim fora de guió, va decidir entrar pel públic. Clar, això ho va fer absolutament genuí. Correcte. I la gent va vibrar fortament, no? I aquest sortir de guió i aquest fer alguna cosa que sigui inesperat, jo penso que és part del nostre segell.
0: I una cosa que m'intriga molt, per què Club Social Carme?
3: Aviam, aquí hi ha una idea que és un club social, bàsicament és un grup de gent que es reuneix per un mateix motiu. Vull dir, a tots ens agrada la música, per tant, fem un club social de gent que ens agrada la música. El club social ja ho tenim clar. És veritat que està molt de moda utilitzar-ho d'anglèsia, o sigui, utilitzar-ho d'anglesa, social club. Està ple de socials clubs ara per totes bandes. Nosaltres fem un club social, perquè és aquí i és català. I Carme, bàsicament perquè és una cosa que ens aterra. Un club social és com una cosa que la gent diu, oh, un club social, però si li posem el nom de Carme, qui no té una Carme a la seva família?
0: És com si vas a casa de la teva àvia o de la teva tieta.
4: O el casal del barri.
3: Correcte. Sí. Llavors volíem que el nom de Carme, un nom català, un nom que ens fa sentar i ens fa això que dèiem abans, no flipar-nos. És el Club Social Carme. És això.
2: És, no casa.
3: Volem, és casa i volem que estiguem còmodes. I crec que el nom encaixa molt bé amb el producte que volem que ensenyem.
1: I de fet, hi ha una cosa curiosa, que és que ha esdevingut, sense que fos forçat, sinó que ha sigut natural, que en l'equip, quan algú es refereix a tot l'equip, diu, ei, Carmetes, que Carmetes. Tal i que qual. Això passa.
3: Sí, som
0: les Carmetes.
1: Som les Carmetes. I això és com...
3: Sí.
1: És, o sigui, ho fa molt també que hi ha un equip humà. Molta
2: família. Que, molta
1: sí, família. 100%, 100%.
2: Hi ha un logo, un lema, de fet, de les vostres sessions, que és seran 4 cançons.
1: Sí.
2: Això està parat amb el grup, o és feu les que vulgueu, vosaltres mateixos, hi ha una mica de debat...
3: Això ve d'una expressió molt nostra, que és quan plou, que diu seran 4 gotes. Són 4 gotes. Vol dir que plou poc, però que han sigut 4 gotes. La idea d'una cosa curta, però intensa, ens agradava molt. I nosaltres sempre ho posàvem en exemple de quan puges al Dragon Khan, fas una hora de cua per estar 15 segons a l'atracció i dius, hosti, és que vull tornar-hi a pujar. Això és el mateix. Fer 4 cançons implica que vas a veure un grup que t'agrada molt, però quan acaba dius, ja?
4: Deixaran ganes de més.
3: Aquesta intensitat és la que ens agradava, de que fossin 4 cançons. Escull les teves 4 cançons, toca-les com les tu vulguis tocar, que siguin especials pel moment que les toques, però que en siguin 4. No treu que d'aquí un any fem alguna sessió que sigui 8, però de moment són 4 i creiem que és un format que ens agrada molt.
1: I que també en funció de, com molt bé diu, ad hoc allò que fem, farem una cosa o una altra, no? Però el ser, diguéssim, líders del nostre propi contingut, doncs fa que ara decidim això i si ho canviem, doncs ja ho canviarem. Sí.
0: I en aquestes 5 sessions, heu canviat ja alguna cosa que teníeu molt clara en el cap i el duro a terme heu dit millor una altra manera?
1: Hi ha hagut coses, abans, mira, venint cap aquí, li deia al Gerard, dic, crec que el que ens ha quedat millor de tot el que hem fet ha sigut una cosa que no era lo habitual, que és en la sessió que vam fer la Maria Jaume, l'equip tècnic va proposar portar una Steadicam, que nosaltres treballem en plano fixe.
4: Què és una Steadicam?
1: És una càmera que la pots portar càmera molt lent i que no es veu el tremolor de la càmera.
2: T'hauríem de posar l'alerta boomer ara, eh?
4: Alerta boomer.
1: I això trobo que és el que ha quedat més xulo. O sigui, queda fantàstic perquè entra la noia que toca la xeremia, que és una espècie de gaita, entra des del carrer i va entrant pel públic, es veu tot el públic, i aquest sí. moment a mi em va agradar molt, no? I penso que això és sortir-se del guió, vull dir, sortir del que és habitual, perquè no ho hem tornat a fer.
3: Exacte.
1: I, bueno, al final...
3: Nosaltres ho proposem a les sí. bandes. O sigui, sí. no ho proposem, però ho deixem caure de dir...
2: Es pot fer això, si voleu...
3: Sí.
1: I al final les bandes han vingut amb el d'això de... He de fer alguna cosa que sigui diferent. Sí, què ens ha passat? És a dir, no en les primeres, però en la tercera sessió vam fer això amb la Maria. Després, a la quarta, el Quim va ser quan va dir... Jo també vull fer alguna cosa genuí. I van venir vestits
2: d'època sí.
1: molt xulo.
2: I gent està en pijama.
1: Sí, exacte. Vull dir que és allò de que tots ja pensen de... Ah, vale, he de fer alguna cosa diferent.
2: Uh-huh. No? I a més, una cosa bona, que clar, teniu el Pep Saula, que no hi és aquí, que és de Saxeni, productor de nombroses bandes, i això també els músics els tranquil·litza, saber sí, que està el Pep allà, que sonarà bé, que sonarà
3: correcte.
2: Perfecte, i això no sé si també us han arribat ara moltes propostes després de la rebuda d'aquesta primera temporada, de molts grups, moltes formacions, a... Volem participar l'any que ve.
1: 100%. Això ens ha passat i a nosaltres ens fa molt feliços perquè la gent se sent còmode venint, ha vist que és una cosa que... Nosaltres tenim la sort, a part de tenir un equiparro, tenim el Xavi Martín, que és la nostra càmera, que és una persona que... vamos, jo no sé, Gerard, bueno, això és del teu... del Dea Branca, però jo ja no em preocupo mai d'això perquè sé no. que sortirà bé.
3: Exacte.
1: Perquè entre, a nivell tècnic, entre el Pep, a nivell de so, i el Xavi, i el Pol, que és el seu company... Va tot rodadíssim i ens ha passat doncs, això, no? que el retorn ha sigut molt positiu, que moltes bandes piquen a la porta per venir. Nosaltres és veritat que ens agradaria dir-les a totes, perquè al final volem ser aquest altaveu, no? Perquè al final nosaltres som una eina de promoció, en el fons, i de generació de contingut, però no podem, de moment, acollir-les a totes, això vindrà, eh? I abans amb el Gerard pensàvem, ostres, se'ns acabaran acabant. No, no et preocupis, que sempre n'hi haurà, no? Però sí que ens ha passat, i a més... us explico una anècdota que és curiosa, que és que nosaltres, quan tu penges un vídeo a YouTube, si poses una cançó, tu te la capen. Per... Mm-hmm. Llavors, si tu ho enregistres i ho estàs fent el so tu mateix, aquest so, si està molt ben fet, pot sonar com que és l'original.
2: Clar.
1: I en tots els vídeos que hem anat penjant, estava tan ben enregistrat...
2: S'ha saltat el copyright.
1: Que ens ha saltat.
0: Ostres.
1: I en seguida després hem presentat el contracte de cessió de drets, bla, bla, bla, i s'ha acabat. Però ens ha passat, perquè és que a nivell de tècnic això és per nosaltres prioritat davant de tot, que tècnicament estigui ben fet.
0: Doncs moltes gràcies, Gerard i Oriol. Estarem impacients...
2: Oriol, no.
0: Ai, perdona.
2: Bernat!
0: Estarem impacients perquè arribi el 21 de setembre.
1: Fantàstic.
0: Tomàs, posa'n un altre que me la mereix. Ara és la 1:26 i marxem 2 minutets i tornem amb el cinema a la fresca.
5: Treva. Secessió temporal d'hostilitats entre amics que estan en lloc.

0: Dos són companyia. Tres són múltip. Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
1: Avui ens toca cinema, Amparo.
2: Avui ha vingut el Fausto Fernández per parlar-nos d'amor d'estiu al cinema.
3: Oh, quin tema més maco. Segona setmana, eh? Heu sobreviscut.
1: Hem sobreviscut.
3: Segona setmana, eh? I jo que havia apostat a Las Vegas, que no, però bueno, no, parlem d'una altra cosa més divertida. Sí, doncs m'encanta retrobar-vos aquí i parlar d'una cosa tan estiuenca com és l'amor, els amors d'estiu. No sé si vosaltres heu viscut molts amors d'estiu,
4: bueno, però al cinema...
1: Jo els visc a través de les pel·lis.
3: A través de les pel·lis.
2: És la millor manera, no et fan mal després.
3: Sí, sí, sí. Bueno,
4: depèn de quina pel·lícula.
3: Depèn de quina pel·li.
4: Sí, sí, com...
3: hi ha pel·lis que et deixen empremta, et deixen ferida, i et deixen una frana, una nafra... No, no, hi ha pel·lícules que et toquen moltíssim. Però bueno, el cinema ha tingut una especial debilitat per aquest tema, i avui parlarem d'això, perquè La Treva és l'amor d'estiu de tots els oients de Catalunya.
1: Ai, que maco!
2: I n'hi ha molts amors d'estiu al cinema.
3: Està ple d'amors al cinema. L'amor és un dels temes fonamentals del cinema. Encara bé, totes les pel·lícules són històries d'amor, totes, fins i tot les pel·lis de terror. O sigui, Jason està enamorat de tots els adolescents que mata, Michael Myers també, de la seva germana, germanastra, de totes de Haddonfield... Fins i tot totes les pel·lícules que pot semblar que no són d'amor són, en el fons, són pel·lícules d'amor.
4: O l'amor al poder, que hi ha molts tipus d'amor. Amor, sí, a la persona, però també l'amor al poder és quan el dolent vol conquistar tot el món.
3: Sí, amor, passió... Sí, sí. Però estem a això, l'amor d'estiu. És una època amb això, el clima, la calor, la gent no ha de treballar, menys vosaltres, que heu de treballar, però la resta està això, disposada a connectar amb altres persones, a trobar-se, a retrobar-se, a conèixer i a estimar-se.
1: I per quina pel·lícula comencem avui?
3: Comencem per Novia a la vista, que és la primera pel·lícula en solitari de Luis García Berlanga.
5: ¿Estudias o qué haces?
6: Estudio, papá.
5: Esa es tu obligación, aprovechar el tiempo. Voy a pasear con tu madre.
4: Te la saps de memòria. La gent no m'estava veient, però estaves recitant-la clavadament.
3: Sí, sí, bueno... N'hi ha moltes pel·lícules que em salts diàlegs. Sí, sí.
4: No.
2: Aquesta pel·lícula, que és de Berlanga, de 1954, l'actriu José Tearno fa de Loli. Què li passa a Loli aquell estiu?
3: José Tagno, perquè és una actriu francesa,
2: vale.
3: I van estar a punt de que... Zasca, sí, bueno, no serà el primer ni l'últim. Josete, no. Però van estar a punt de que aquest paper el fes una noia que també començava, que es deia Brigitte Bardot.
2: Quasi.
3: I al final el Berlanga va dir que li agrada més José Tagno, o José Tearno, pels amics de La Treva, i que és una actriu que no va tenir gairebé carrera després. O sigui, que si haguessin agafat a la Brigitte Bardot, estaríem parlant d'un clàssic. I és això, és una noia d'una classe, diguem-ne, burguesa, entre baixa burguesia, mitja burguesia, que va tota la gent de Madrid, als estius, marxen cap al País Basc, cap a Sant Sebastià, a fer els bans. I estem parlant de començaments del segle XX, estem parlant de l'època de la Primera Guerra Mundial, que Espanya és una nació neutral i que tota la gran societat va allà a tomar los baños, amb aquests banyadors estranys, que gairebé ficar-se a l'aigua és una mena com de
1: prova
3: física,
1: de
3: una prova de foc impossible. I bueno, allà tot aquest jovent que arriba allà, doncs comencen a relacionar-se, estan a la platja, fan excursions, tenen aquesta mena com de vals i esmorzars, i aquesta noia, la José Tagno, té a Madrid un nuvi, que és un nen que és el pitjor estudiant del món, que ha d'estudiar a l'estiu.
2: El malote, sí, un poco.
3: Sí, sí. No, però a més és una mica més tonto que malote.
1: Eh?
3: Una mica més tonto. I ell està molt enamorat, ella sembla que també, però el que passa, ella és molt més madura que ell, i la família d'ella el que vol és casar-la amb un enginyer que té tot el futur i que té, bueno, que és una família de moltíssims diners. I aquest és el dilema de la pel·lícula.
4: I qui guanya al final amb l'amor?
3: Ah.
4: O deixem... No farem spoiler, o sí?
3: El Berlanga ho resol d'una manera maquíssima i preciosa, que és a una finestra el noi està escrivint noms. I, bueno, ja acaba la pel·lícula.
1: I també hi ha amors d'estiu que deixen petjada.
3: Sí, deixen moltíssima petjada. Per exemple, si és el teu primer amor, o sigui, si és la primera vegada que t'enamores, naturalment això ho recordes tota la vida. No sé si vosaltres recordeu el vostre primer amor.
4: Primer amor. I va ser estiu, és veritat, va començar l'estiu.
3: Ah, veus?
1: Mira quina música celestial.
4: Va durar 10 minuts? No, això és broma.
3: Bueno, doncs ha durat més que algunes relacions que he tingut jo. Sí,
1: ah,
3: també,
1: molt bé.
3: També, sí, sí. I, bueno, una de les pel·lícules que millor ho retracta, i n'hi ha moltíssimes pel·lícules, un pequeño romance del George Hill, que és una pel·lícula que m'agrada moltíssim, però el Wes Anderson, abans de tornar-se al Wes Anderson una mica imbècil, fent pel·lis...
2: A mi m'agrada molt,
3: fent pel·lis de... Tot és geomètric, tot és molt... Tot és colors i tal, però que no tenen vida, que són pel·lis mortes, que són pel·lis per tenir-les, això, els fotogrames, el segon zasca de la... del matí. Doncs abans tenia una miqueta d'ànima, i a Moonrise Kingdom, que és una de les seves millors pel·lícules, almenys per mi, va retractar això, el primer amor de dos nois gairebé estan a punt de ser adolescents a un campament, el campament Ivanhoe, que està ple de gent molt rara, sobretot els que treballen ara són gent molt rara, i ells, com no els deixen viure l'amor, el que fan és fugir.
2: I ho fan amb aquesta banda sonora.

0: Després d'aquest amor d'estiu, també bueno, un dels grans amors d'estiu de pel·lícula molt coneguda, que ja ens porta a l'Itàlia, i que ja no és de dos joves, sinó d'un jove i una persona una mica més gran.
1: Sí, sí, que també acostuma a passar això, de que el teu primer amor el tens una persona molt més experimentada. Tu és innocent, verge, i arribes a la vida i, clar, et trobes fascinat per aquesta persona que és molt més gran que tu, que això... Aquesta experiència. I a Call Me By Your Name, que és la pel·li de la que estem parlant, retracta aquest amor, que és un amor boig, impossible... Bueno, és possible, però després és impossible. I, clar, va tenir la gran sort de tenir, primer, a Luca Guadagnino, com a director, que és un director molt sensual, que li agrada retractar i filmar el sexe d'una manera molt natural. Un altre senyal, bueno, sentiré moltes d'aquestes. I va tenir... A un actor que estava, doncs, començava a pujar, que és el Timothée Chalamet.
0: Sí, és la primera pel·lícula en la que el vaig veure.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: És que no la conec, la pel·lícula. Ara he quedat fatal, però...
1: Bueno, tu sempre quedes fatal totes les setmanes, sí que no sé...
3: Hola, taca!
2: El cinema no és el meu. Per això tenim aquí perquè ens il·lustris, perquè si és per mi, impossible.
1: No, va ser la pel·lícula que va llançar directament al Timothée Chalamet. I, bueno, i al seu costat està un altre que va acabar una miqueta així, que és l'Armie Hammer, que era l'època en què era un actor... molt popular, que tenia tot el futur davant i, bueno, es van filtrar algunes converses seves sobre canibalisme, el van cancel·lar, yeah. Va marxar i ara ha tornat amb una pel·li hipermega feixista, Citizen Vigilante, del Uwe Boll, i, bueno, no sabem què serà del seu futur, però ell va ser això, l'home madur, no, l'home gran, molt
2: assenyat,
1: sexual,
2: no?
1: Molt sexual, que li dona al personatge del Timothée Chalamet dos l'oportunitat a sol de viure la seva sexualitat, que la tenia com molt reprimida. Si això et passa a la Itàlia dels anys 80, o sigui, tota la Itàlia, veus tota la Florència, tota allò meravellós, magnífic, i després tens les discoteques de la Italian Disco dels anys 80, això és el cal de cultiu perfecte per viure una història absolutament passional. És un lloc, sobretot a les discoteques, on es sentien temes com el de Lime, que no sé si el tenim preparat per...
0: El tenim a posar-lo de fons?
1: Ah, no, és el tema del jove expòsito, és veritat? No. Sí, sí, és ese. No, no, és el jove expòsito.
0: No, però igual que a Itàlia és un lloc perfecte per enamorar-te a l'estiu, també són els campaments d'estiu, com passa a Dirty Dancing.
1: Sí, clar, aquest és un campament d'estiu, diguem-ne, que és una miqueta més per tota la família, o sigui... Gairebé és una mena com de càmping, així, on hi ha els bungalows, i totes les famílies van allà a passar l'estiu, i clar, i, bueno, i hi ha cursos de ball, hi ha un instructor de ball, que és el Patrick Swayze, i el et pot ensenyar, si tu ets una joveneta, segur que et creus que és l'Anna aquest lleig, i vas allà amb els teus pares, no t'has enamorat mai, i veus aquest tros d'home, que és el Patrick Swayze dels 80, i et diu que t'ensenyarà el Dirty Dancing, naturalment cauràs rendida als seus pes. Bueno, als seus pes no, perquè has de córrer i saltar perquè ell t'agafi. Ah! I, bueno, és una pel·li de culte. És una pel·li molt dolenta. O sigui, hem de parlar d'una pel·li molt dolenta, però és una pel·li que l'has de veure i has de ser fan, perquè això és un plaer hipermega culpable.
3: Pues jo crec que amb Dirty Dancing ens quedem en aquest cinema de la fresca d'Amors d'estiu. Crec que és una bona representació. Moltes gràcies, Fausto.
1: A vosaltres.
3: Fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana que ve. Ciao.
3: Aquest estiu estem descobrint com es donen treva els nostres convidats. I la convidada d'avui és conferenciant, escriptora, també ha sigut professora d'Operació Triunfo, Virgo i formadora en comunicació. Per tant, aprofitarem per treure-li alguns tips que ens pugui donar. Avui rebem a la treva a l'Andrea Vilallonga.
4: Yo soy Andrea Vilallonga, soy consultora en imagen, comunicación y actitud.
5: Hablar por hablar es mejor no hablar.
6: Yo soy cuello y laca, cadera baja, pierna corta, brazo y larga. Y estoy súper buena.
4: Eso, me juro casi. Soy de las que envían stickers randoms para que la gente me haga caso. Yo uso mucho el humor para que al final la gente se acuerde de que existe.
6: Nos tendría que importar un poquito más una mierda lo que piensan los demás de nosotros.
4: Sí.
6: Mejor loca feliz que cuervo amargado.
4: Venga, hasta luego. ¿A quién le
3: importa lo que yo... ¿Cómo estás, Andrea?
4: Pues un poco de vergüenza sentirme, es curioso, ¿eh? Pero sí, estoy como una cabra, estic. ¿Y tú?
3: Molt bé. ¿Tú estás de vacances o no t'atures mai?
4: Jo sí, demà. Avui és el meu últim dia, o sigui, demà desapareix una miqueta.
2: I tu, Andrea, com et dones treva? Perquè aquí a cada convidat li preguntem el mateix.

0: Sí, tinc aquesta ansietat horrorosa, és una merda, però és així. Però he après amb l'edat i amb el temps que al final no n'hi ha moltes d'aquestes i si n'hi ha i et volen, no és una setmana.
1: No era per tu.
0: Vull dir que, saps el que... No, tant no era per tu, que és un poquito espiritual, sinó era per a mi. És que algo mejor m'espera. No és això. Però és el... crec que potser jo no era la persona ideal per això, saps? No em volien realment a mi. I llavors això tranquil·litza el meu ego.
2: I tornant a la teva treva, tu pots desconnectar a tots els llocs o has d'anar a algun lloc concret que dius, ara sí, estoy en off?
0: Intento anar... Tinc un lloc al món que desconnecto molt, molt, molt, que és un poblet petit a la Bretanya francesa. Que m'encanta, i llavors està rodejat de boscos i aquí és caminar, caminar, menjar creps i beure cervesa i això m'ajuda molt
3: Ens diràs quin
0: a
3: poblet és o
0: desconnectar.
3: prefereixes que la gent no hi vagi perquè així teniu tranquil·litat encara?
0: No, és el que passa que ara ja s'ha tornat al Disneyland París de Brocéliande, que és un poble que està al mig del bosc de Brocéliande que es diu Pampó, que és un nom una mica curiós.
1: Sí.
0: Si podeu anar-hi, aneu-hi, perquè, però no a l'estiu, millor sempre... També hi vaig a l'hivern, eh? Però aquest és el millor. I si no, intento pues, agafar un viatge d'aquests complicats on no tens temps de pensar en res. Per exemple, l'any passat vam tenir la sort de poder marxar al Japó i aquí sí que no pots pensar en res perquè estàs tot el dia fent coses.
2: I la teva feina, que també es basa en analitzar a la gent, quan estàs en treva, ets capaç de deixar això apartat o continues inconscientment fent l'anàlisi comunicatiu?
0: No, això, mira, això fa temps que si no em pagues no analitzo. La meva treva és econòmica.
3: No, et deia que fa uns mesos que vas publicar també el teu darrer llibre, que aquí també ho ha petat moltíssim, no?, el Ni puto caso, però no és el primer que escrius. També havies escrit abans Enamórate i Mírate, que podríem dir que
0: Sí.
3: Mírate i fes un grrr.
4: Quiero, me gustaría que a partir de mañana por la mañana, cuando os despertéis, gracias, y os veáis al espejo, hagáis esto, os miréis y hagáis. Y cada vez que veáis vuestro reflejo por la academia, tú, ah, venga, guapa, ahí está.
3: Tu vas dient grrr aquests dies o què?
0: Jo ara ja faig ah, perquè no puc més. Però el guerra és molt important, potser el guerra, potser qualsevol cosa, però per motivar-te a seguir. Llavors, aquests dies és més que això, perquè ja no puc més. No us passa a vosaltres que quan falta poc per les vacances es fa llarguíssim?
2: Sí, el que passa és que nosaltres les vacances realment ara mateix ens pillen molt lluny perquè estarem aquí tot l'estiu, però això sí, amb molt de gust.
0: Les vacances no han de ser l'estiu, poden ser qualsevol moment.
2: També és veritat, també és
0: Hem
2: veritat.
0: de canviar la narrativa que l'estiu s'ha de marxar de vacances. Hem de poder agafar vacances quan volem i necessitem. Però això és una prehistòria.
3: Aquest any que escoltava, més de la darrera edició d'Operación Triunfo, no sé si costa més o t'agrada més formar a joves o adults, en aquest cas joves que d'edat de 18 a 25 anys, pràcticament.
0: Mira, depèn molt de les persones. Realment, costar no em costa, perquè jo no tinc cap expectativa quan ho faig. Quan jo dono la meva informació o intento ajudar-los, per mi és un diàleg. És a dir, jo dono una informació i ells, si volen, l'agafen. No hi ha en mi cap necessitat de que facin allò que jo els he dit. Per això, tant en joves com en adults. Llavors, tens persones que estan obertes a explorar i a mirar noves perspectives de la comunicació, de la seva comunicació, i hi ha persones que no, independentment de l'edat. Jo em trobo amb gent jove que creu que ja ho sap tot i llavors no m'escolta, però bueno, és que a mi el bo és que me la pela. I l'altre dia estava en un comitè executiu d'una gran empresa i tenia perfils molt similars. Llavors, al final, la meva responsabilitat no és que tu aprenguis, la meva responsabilitat és ensenyar. Que tu aprenguis és la teva responsabilitat i això siguin joves o siguin boomers, és el mateix.
1: Però si és veritat que durant la joventut la gent té com menys autoestima o és més insegura, t'ha passat algun cop de trobar-te algú com molt cap a dins, molt introvertit, i que després de dir-li que té un potencial de comunicació o de poder, diguem-ne, ha canviat la manera de ser i de comportar-se amb la resta?
0: Sí, jo crec que sí. Potser no ha sigut tan així, tan espectacular o tan cinemàtic com ho estàs plantejant, però sí que és veritat que em passa moltes vegades i em passa després. Però em passa amb gent jove i em passa també amb molta gent gran. És que tenim aquesta idea de que la gent jove té poca autoestima, però molta gent de la meva edat també té poca autoestima. I l'autoestima no és una qüestió d'edat. El que és una qüestió d'edat és...

0: d'aprenentatge, no? Com ho gestiones. Però jo conec molta gent molt jove, molt segura. Llavors, a mi el que m'agrada molt és, després d'un anys que, uns anys que em retrobo amb aquestes persones per casualitat i em diuen, ostres, Andrea, allò que em vas dir em va obrir un... No sé, i és com, uau, que xulo. Això sí que m'agrada i passa.
1: I,
0: estic contenta.
1: I, Andrea, tu quan vas saber que podies fer d'això la teua professió? És a dir, perquè al final pots... com donar consells, evidentment basats en estudis i en coses que
0: continues... experiència,
1: Clar, i experiència. Però quan vas dir, ostres, és que puc viure d'això?
0: Ha sigut un recorregut una mica curiós. Bàsicament perquè jo no havia mai estudiat per fer això, o sigui, no havia pensat mai que jo faria això. És a dir, el que jo faig ara és com una conseqüència de moltes coses que he fet i ara funciona això i he trobat aquest camí. Però jo, ostres, he fet moltes feines diverses sense cap objectiu clar a la vida, sobretot des del 20 als 30, que era com un follon, i vaig estudiar moltes coses diferents. Llavors, als 30 és quan vaig dir, escolta, ja vaig a centrar una miqueta i buscar una feina. I el que vaig trobar és aquest grau d'assessoria d'imatge. Però a mi l'assessoria d'imatge com plantejada com bellesa no m'havia agradat mai. Ho he fet, eh? Anda que no m'he comido personal shoppers i fondos d'armari. Vull dir que... Però no m'ha agradat mai la moda. Vull dir, no és una cosa... Però el que m'agradava era, i això sí que m'ha donat compte, la transformació de les persones, no? Aquest ajudar a tenir una perspectiva diferent de qui ets, de com comuniques, de com et veuen els altres, perquè vosaltres ho sabeu. Una cosa és com tu et sents i l'altra és com et veuen els altres. I m'agradava molt donar aquesta... O sigui, tu et pots sentir així, però és que la percepció és aquesta i moltes vegades és molt millor del que ens pensem. I des d'aquest clic que vaig fer, vaig dir, hòstia, això és molt xulo. Diu, perquè jo ja em guanyava la vida de compres con la penya, però m'agradava. I quan vaig veure això és quan vaig començar a treballar, a crear aquest mètode Mira-te, que és, escolta, hem d'aprendre a mirar-nos des de la bona perspectiva, que no, a vegades no està en l'interior.
2: I en general et trobes que la gent, la gent ens veu d'una manera molt diferent a com ho pensem nosaltres?
0: Puc dir que no tots, però en general sí. En general, nosaltres no som conscients de l'impacte que donem als altres. És a dir, nosaltres som bastant conscients de com som, però com... Vull dir, vosaltres no us veieu ara mateix. Mm-hmm. Si tu no estàs davant d'una càmera o un mirall, tu no veus la cara que fas. Tu no veus la gestualitat. Tu tens la sensació de que fas aquestes coses. Però quantes vegades ens han dit, i aquesta cara... I perquè, saps? O sigui, ens fan comentaris des de fora com si fos una càmera externa i tu dius, però... O que et diuen, que estàs bé? I tu dius, sí. I dius, pues, ostres, pues no ho sembla. I tu dius, com és possible que no ho sembli si jo estic bé? Llavors, aquesta perspectiva externa no la tenim mai conscientment. I moltes vegades és molt diferent. Quantes vegades també, no sé si us ha passat, ai, la primera vegada que et vaig veure, pensava que eres així. Mm. I després dius, per què et dono aquesta sensació quan jo no sóc fonamentalment així? Pues aquest és l'estudi que jo faig, no? Diferenciar i intentar que les persones entenguin que el que són moltes vegades no és el que semblen ser. Però el problema, i què m'has de... Vale. Aquí el quid de la qüestió és que els altres reaccionen a qui semblem ser, no a qui som.
3: Hi ha molts elements, no?, que et donen la comunicació d'una persona que expressen com et comuniques, no? Estem parlant de la imatge, de la parla i també el que deies, no?, de l'expressió de la cara. No sé quin és el més important i si hi ha... quin percentatge li donaries a algun, si és que es pot.
0: Sí, hi ha uns estudis que del Meravian que havia fet que eren 55% la imatge externa. Quan parlem d'imatge externa no és guapo ni feo, perquè guapo ni feo té a veure amb narrativa social i emocionalitat. Però un 55% de l'opinió que es fan els altres és per el que veuen, el 38% és el moviment i el 7% és la veu. Però això canvia molt, per exemple, si tu parles amb una persona per telèfon per primer cop. És a dir, aquí el que hem d'entendre és que el nostre cervell reptilià, quan rep informació visual, auditiva, el que sigui, es crea una narrativa, que aquesta narrativa potser no és la que nosaltres voldríem. Llavors, depèn de com, perquè vosaltres a la ràdio ho sabeu, o sigui, vosaltres, la gent ho sent i s'imagina com sou i després busca a Google i no tens a veure la imatge
1: totalment.
0: I la veu. Clar, llavors, clar, però què fa el cervell reptilià dels vostres oients? S'imagina un tipus de persona. I clar, quan ho consideres és com és possible? Però aquesta persona, jo pensava que era rossa o era gran o era petita, però això ho fem tots. I llavors depèn molt del context. Però sí, la cara paga.
1: I Andrea, tu has tingut alguna feina que hagis buscat tu, en el sentit de veure algun artista o algun dramaturg parlar de cara al públic i de dir, mira, et truque perquè de veritat que em necessites. Això t'ha passat en algun moment?
0: Això em sembla d'una arrogància i una prepotència que no faria mai, mai de la vida. Vull dir, jo només puc ajudar les persones que han detectat que tenen un camp de millora. Hi ha molta gent que ho fa fatal, però és feliç. Entonces, qui soy yo per arruinar-li el sueño a una persona que creo que és fantàstic, saps què vull dir? M'ho vaig plantejar en un moment quan jo començava de poder fer això per tenir feina, però em va semblar molt, molt violent. Quan perquè, a més, això és una opinió, saps? I és com, nadie te ha pedido tu opinión. A mi, si no m'ho demanen, no ho faig.
3: Quan abans parlàvem de l'expressió de la cara, clar, jo... Potser a mi em passa una cosa que a mi, quan estic enfadat, em costa molt fingir, saps? Vull dir, em costa molt canviar la cara i doncs, demostrar que tot està bé, perquè a vegades, com tu deies, pots tenir un mal dia.
4: ¿Podemos tener un mal día? Sí, totalmente. ¿Nos da derecho eso a joderle la vida a todas las personas con las que nos cruzamos? No. Tu mal día no tiene por qué convertirse en el de los demás. Que si no puedes dar lo mejor, no pasa nada. Solo intenta no dar lo peor.
3: Què hem de fer quan la cara ens delata?
0: Ah, el pitjor no és la cara. La cara és el de menys, perquè et diuen, què tal, ostres, tens un mal dia? Sí, però és com, sí, és la meva parcel·la i jo avui, mira, no tinc ganes de somriure i no estic bé, però a mi el que em molesta d'això del mal dia no està en la cara, sinó és el comportament, que és, jo tinc un mal dia, si us vais a cagar tots. Saps? Hi ha gent que va a rebentar a la gent perquè ha tingut un mal dia. Això és el que no crec que sigui. Això es pot controlar. Perquè la manera en què parles, la conducta que tens, l'actitud que tu decideixes, són decisions, perdoneu la redundància. No? És a dir, l'emoció és una cosa, però la comunicació és una decisió. I aquí la idea és ser molt conscient de com em sento per treballar la comunicació. Estic trist, però no vull que tothom estigui trist, treballo la meva comunicació. I com sabeu bé vosaltres, la comunicació és una habilitat que es treballa, no és un don. És com un esport, perquè la cara són músculs. Vull dir, al final és crear aquestes microexpressions, aquesta manera de comportar-te, que potser no és el que tu faries, però saps que és el que has de fer perquè l'objectiu és mantenir la pau, o no tenir baralles, o no matxacar els altres, que no tenen cap culpa.
1: I aquests consells, ets capaç sempre també d'aplicar-te'ls a tu mateixa o arriba un punt que dius, mira, jo la teoria me la sé, però és que hoy me apetece estar hasta el coño, y punto.
0: No, però és que jo puc estar hasta el coño. El que passa és que si estoy hasta el coño no li faig la vida impossible a la gent. És que és això. Yeah. Si jo estoy hasta el coño muchas veces. Vull dir, jo el pròxim llibre que escriuré, atenció amb això, el tio
1: exclusiva. Es diu?
0: La gent és imbècil.
1: Un títol increïble, em sembla.
0: Increïble, exacte, però té un subtítol, que és que tots som a l'imbècil d'algú.
1: Això també és molt cert.
0: Que jo tinc mals dies també, i molt mals dies. El que passa és que, per exemple, amb el meu home, potser el pateixo una miqueta més. Clar, perquè és com... Però amb els clients o amb els fills, intento gestionar-ho, sí. Però ploro moltes vegades a la dutxa, eh?
1: Això és sanador, diria jo, plorar a la dutxa.
0: És el millor que hi ha. Mira, plorar a la dutxa i dutxar-se amb sal és el millor.
2: És el millor lloc per plorar, a més. La dutxa i el tren.
0: Sí. O el tren, et veu tothom, jo al cotxe.
2: No, no, però et poses les ulleres de sol i no es nota tant.
1: És veritat que el tren li dona un dramatisme a la situació.
2: Home, mirant per la finestra...
1: Et sents en una pel·lícula, sí, realment.
0: Sí, en plan videoclip, no?
1: En plan videoclip. I unes llagrimetes sempre van bé per a ficar-li una mica més de drama.
0: Jo soc molt fan de plorar i jo faria que la gent tingués 10 minuts de plorera obligatòria diària.
3: Quan parles tu que comunicar és un talent, comunicar bé un talent, també és un acte... Perdó, que no és un talent, és un acte de consciència.
0: No. Ah, ara,
3: això mateix. També el que deia Damocles, no?, que un gran poder comporta una gran responsabilitat. No sé com et sents tu quan a vegades veus gent dolenta, que són grans oradors, no?, que tenen aquest poder de manipular, de portar la gent al seu territori. Tu quan veus això, aquesta gent que comunica tan bé, però que les seves idees o els seus pensaments són tan dolents, com et sents tu com a comunicadora?
0: Saps el que passa? Que comunicar bé no t'assegura ser una bona persona. Ho has dit molt bé tu. La comunicació és és el vehicle.
3: Clar, aquesta gent no cal fer-los ni puto caso, no? Com dius tu en el llibre.
0: No, clar, o sigui, tu has de decidir, i una part important del llibre, que és la segona part de ni puto caso, és com no fer ni puto caso. Al final el criteri és decidir, hòstia, aquesta persona parla molt bé, però del que parla em posa la pell de gallina, és que no el vull tornar a sentir.
1: Ja. Yeah.
0: Saps? I mira, i et diré un exemple. Per mi un orador bastant bo, orador no seria la paraula, però sí, un tio, és el Trump.
1: Sí.
0: És horrorós, el tio, és horrorós, però aconsegueix el que vol. Vull dir, la seva comunicació no és que sigui ni bona ni dolenta, és que va on ha d'anar. Omplir de dades totes les seves conferències, perquè tu no tinguis temps d'agafar res ni poder dir-li res, és una estratègia. És al final... No és un horror de persona, però la seva estratègia comunicativa funciona.
1: I tu diries que és una estratègia comunicativa adquirida o que ja li venia... Vull dir, tu això ets capaç d'identificar-ho?
0: No sóc tan bona. A més, no sóc una especialista en comunicació política. No.
1: Yeah.
3: Canviant de tema i parlem de coses que et donen treva, que t'agraden, i és de les olors, perquè crec que a tu t'encanten, no, les olors. Quina és la teva olor preferida, Andrea?
0: No sé com es diu en català, el jazmín.
3: Mm. El gessamení.
1: Amin.
0: A veure, busquem-ho tots aquí... així. No?
2: És que està el
1: gessamí. Sí.
3: Veus?
0: Ah, molt bé!
3: M'ha vingut a mi... Però sí que és cert que ho he dit una mica dubitatiu, perquè saps això que t'entra com en el subconscient i no ho tenies clar? Doncs mira, en aquest cas ha funcionat.
0: El gessamí! Sí,
2: t'has comunicat
0: sí.
2: Molt bé, Uri.
3: M'ha anat de conya.
0: Bravo!
3: Les olors i la música.
5: I jo, quan poso música... somric. I, ostres, et creus a molta gent que escolta música que va sèrie. I llavors penses, quina desgràcia de persones, pobrets. I ens vam creuar amb un noi, somreia, i era com, màgia, unicornios, que bé, saps? I va ser com, hòstia, tu i jo som feliços.
3: I és que la música segurament és l'element de treva del 99,9% o un element de treva de la gran majoria de persones. I en el teu cas també, perquè tu també ets músic, o has cantat, o has treballat molt també amb música.
0: És una gran paraula. Jo diria que jo faig música per hobby, que no és el mateix que dedicar-se a la música. Per a mi la música ha sigut molt, molt important a la meva vida. És molt important, no només per treva, sinó que forma part... És a dir, el meu home i jo ens vam conèixer en un grup de música. Llavors, es forma part del que és la història familiar. I nosaltres toquem en grups de música, però no som compositors, vull dir que ho hem fet sempre de hobby, però és molt, molt important. Per mi la música és molt important. Però crec que saps per què crec que és important per a les persones? Perquè la música és un altre vehicle emocional. Mm. I et permet passar d'una emoció a una altra. I això és molt xulo.
1: Moltíssimes gràcies, Andrea, per passar-te una estoneta amb nosaltres a explicar-nos la teva treva i esperem que gaudisques molt de les vacances.
0: Gràcies a vosaltres, sí. No penso agafar el mòbil fins aquí un rato.
3: I, de fet, et volíem recordar el 9 d'agost del 1988 al Camp Nou, que crec que va ser el primer concert de la teva vida, el Michael Jackson, que amb això et diem adéu. Andrea, moltes gràcies.
0: Adéu.

0: amb un dels més grans de la història de la música, us diem adeu. Gràcies a l'Andrea Vilallonga, al Bernat i al Gerard per descobrir-nos el fenomen del Club Social Carme i, per suposat, al Fausto Fernández.
1: Avui hem parlat d'amor d'estiu al cinema i, de fet, demà també parlarem de la gran pantalla, ja que ens visitaran el director i productor Quique Maillo i el guionista Eduard Sola, que ens explicaran una miqueta sobre el seu nou projecte.
2: I, a més, com cada divendres, tancarem la setmana amb la secció del Marta Rida i parlarem de la soledat no desitjada amb la gent de Clic Aventura, que ens explicaran el seu projecte. Tot això amb el Tomàs Sánchez de la Tècnica, amb la Laia Messeguer a la producció, Noemí Pérez a les xarxes, nosaltres som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri.
0: Fins demà! Bon

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero mantiene su inocencia y vuelve a negar que interviniese en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. En su primera entrevista desde que fue imputado, ha asegurado que todo se hizo de manera legal y ha negado que utilizase, entre otras, la empresa de sus hijas para cobrar comisiones. Zapatero hace unos minutos en Televisión Española con Javier Ruiz.
2: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Por tanto, ya a partir de ahí, en fin, el conjunto de imputaciones que la acusación hace, pues quedan muy en entredicho.
1: El expresidente del gobierno ha evitado en múltiples ocasiones confrontar con su amigo Julio Martínez Martínez, que le ha señalado ante el juez, y ha dicho que las joyas y relojes que la Policía Nacional encontró en una caja fuerte en su despacho y que fueron valoradas en 1,3 millones de euros fueron un regalo de cortesía y que las explicaciones las dará ante la justicia. Guillermo Lerma, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Zapatero lo niega todo, pero se aferra a su estrategia de defensa para por ahora no aclarar nada más. En su primera entrevista, dos meses después del estallido del caso, el expresidente ha reiterado la declaración que hizo ante el juez de la Audiencia Nacional. Asegura que puede demostrar su inocencia, pero que lo hará ante la justicia y en los plazos que considere oportunos. El dirigente socialista mantiene su versión sobre el rescate de Plus Ultra, pero ha evitado el choque con Julio Martínez, el dueño de Análisis Relevante, que con su confesión le ha complicado el horizonte penal.
2: Yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Yo me defiendo y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra.
3: Sobre las joyas incautadas en su despacho, el expresidente ha dicho que eran un regalo de cortesía personal, pero ha evitado otra vez aclarar su origen.
2: Es que ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor, estaban ahí y nada más. Y fueron fruto de un regalo personal de hace mucho tiempo.
3: Zapatero, que ha agradecido el apoyo al PSOE y al propio presidente del gobierno.
1: Y ya están llegando las primeras reacciones políticas a esta entrevista, que ha coincidido con el pleno que se está celebrando en el Congreso de los Diputados. Ahí está Adriana Jordán, buenas tardes.
4: Buenas tardes. En los pasillos del Congreso había expectación por esta entrevista. Todos los grupos decían que iban a seguirla. Algunos diputados les ha pillado dentro del hemiciclo, al filo de la una en la bancada del PSOE, muchas tablets, móviles y portátiles con la entrevista en marcha. Entre ellos Cristina Narbona, pegada al teléfono, la diputada gallega María García, que incluso ha tomado apuntes a manos. En la fila socialista no mueven su respaldo al expresidente Rodríguez Zapatero, y enfrente, en la bancada del PP, las caras eran otras. En grupo, los diputados Macarena Montesinos y Álvaro Pérez comentando lo que veían en sus móviles. Incluso algunos diputados del PP compartían auriculares o comentaban de fila a fila lo que pasaba. La portavoz Esther Muñoz, hace tan solo unos minutos, salía al pasillo del Congreso, ha contado que ha seguido la entrevista en su despacho y cree que todavía quedan muchas preguntas por responder.
5: Pero es evidente que no ha contestado ninguna de las preguntas ni de las dudas que tenían los españoles. Yo creo además que ha tomado el pelo a los españoles. Creo que ha sido una tomadura de pelo su entrevista. Cuando él le pregunta por el origen de las joyas, dice que es un regalo. No aclara si
4: la entrevista ha pillado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y también al ministro Óscar López dentro del hemiciclo, pero han seguido el pleno con atención.
1: A las 2:30 lo ampliamos todo, pero a esta hora otra de las noticias vuelve a estar en los juzgados de Madrid, porque el juez Peinado retiene el pasaporte a Begoña Gómez y a su asistente, pese a la decisión de la Audiencia Provincial, Pedro Jiménez.
6: Begoña Gómez y Cristina Álvarez no han podido recuperar el pasaporte que requisó el juez Peinado al entender que existía riesgo de fuga, y eso que la Audiencia de Madrid ordenó hace una semana el levantamiento de la medida cautelar. El juez dice que si quieren el pasaporte vayan presencialmente a buscarlo ellas. La defensa de la asesora de Moncloa ha recurrido ya porque dice que la devolución es un acto casi automático, que no compete al juez sino a la oficina judicial, y que Peinado restringe el derecho fundamental a la libre circulación sin título que lo permita, lo cual, realizado a sabiendas, es de extrema gravedad.
1: Estas son las dos últimas horas de un jueves en el que hay que tener especial precaución con el calor. Hasta las 8 de la tarde están en aviso rojo por altas temperaturas en Albacete, el litoral de Valencia y Alicante, y en Murcia. Y nos vamos a ir precisamente a las calles de Murcia, porque la previsión a esta hora es que el récord de calor esté muy cerca de cumplirse, si es que no lo ha hecho ya. ¿Qué marcan allí los termómetros? Ana González, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. 42 grados a esta hora, una sensación térmica, además con bastante humedad, que nada más salir a la calle hace sudar. Estamos en la calle de Trapería, en pleno centro de la ciudad de Murcia, donde hay cierta sensación de asfixia, y no son muchos, más bien muy poquitos los peatones que caminan a esta hora, y los que lo hacen buscan la sombra con la ayuda de los toldos instalados en las calles, gorras, sombreros y botella de agua en mano. Las terrazas vacías a esta hora, el refugio está en el interior de los locales, al fresco del aire acondicionado. Además, se ha activado el plan de preemergencia de protección civil y también se ha suspendido el trabajo en sectores vulnerables como la agricultura y la construcción.
1: Gracias, Ana. En unos minutos recorreremos otros de estos puntos que están en alerta máxima por calor y hablaremos de cómo está afectando a los incendios. Ha mejorado la situación en las últimas horas en Castilla-La Mancha, donde hay 9 fuegos activos y progresivamente los evacuados están pudiendo volver a sus casas. Con la producción de Minerva Marcos y con Emilio Escribano, Alejandro Prieto y Juan Carlos Fernández de la Técnica, comenzamos. Son las 2 y 6 minutos.
0: Hora 14, Catalunya. Ferran Dalmau.
8: Dues obres han generat en les darreres hores greus incidents. El primer és un esvoranc de gairebé 20 metres de profunditat a les obres per soterrar les vies de tren de Montcada. Per sort, sense ferits. Els trens estaran tallats en aquest punt fins la setmana que ve. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports.
9: Lo que estamos haciendo es trabajar, y vamos a seguir haciéndolo durante los próximos días, durante 24 horas, para rellenar con mortero el socavón que en este momento se ha producido.
8: Són 20 metres de forat que ara s'estan omplint de ciment i monitoritzant 24 hores per assegurar que no hi hagi risc pels veïns de la zona. I el segon incident ha estat una explosió de gas al barri de Sants, en les obres d'una estació de metro. Hi ha 8 persones ferides, 2 en estat greu. Tota la nit hi ha hagut una gran flamarada que els bombers han estat contenint fins que aquest matí, per fi, han apagat. Els veïns estan preocupats.
10: Ja ens van queixar ahir a la tarda quan feia pudor a gas. A les 10 de la nit és quan va sortir la flamarada. La nit no ha sigut tranquil·la, no hem dormit massa, la meva dona i jo. I clar, amb el neguit que explotés.
8: Catalunya està avui en el dia de més risc d'incendi d'aquesta onada de calor. El Bages, la Noguera, el Solsonès i les Terres de l'Ebre són les comarques que preocupen més a Protecció Civil, tot i que s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 156 municipis de 20 comarques diferents. I un nou cas de violència masclista a Catalunya. Està pendent de passar a disposició judicial l'home detingut ahir al matí per intentar assassinar la seva parella apunyalant-la a casa seva a la Canonja. La dona està ingressada en estat greu a l'Hospital de Tarragona. Aquests són els titulars d'avui, dijous 23 de juliol. Som al pic de l'onada de calor, amb temperatures que poden arribar a 43 graus a Ponent. Núria Seró, bona tarda.
11: Hola, molt bona tarda. Un dia més continuem de parlant de calor. Temperatures molt altes, de fet està activat l'avís vermell de Meteocat tant al Segrià com a la Ribera d'Ebre, on es poden superar els 40 graus. Una jornada molt càlida, demà baixaran una mica les temperatures i al cel continuarem amb una tarda força tranquil·la, tot i que veurem algun núvol d'evolució, especialment en àrees de muntanya.
8: I això, Núria, fins quan durarà?
11: Aquesta és la gran pregunta. Demà baixen les temperatures, però sobretot serà el cap de setmana quan notarem aquest descens tèrmic i ja les temperatures s'hauran normalitzat o inclús podrien estar per sota del que tocaria. A més, haurem de parlar de ruixats, especialment al Pirineu, el cap de setmana, però també entre les comarques de Barcelona i de Girona, ja que entrarà el mestral i la tramuntana i hi haurà rebuf. Aquest descens de temperatures l'hem d'aprofitar perquè tot apunta que la setmana vinent, dimecres, el termòmetre tornarà a pujar amb ganes.
8: Ànims, doncs, amb la calor. I intenteu fer el que pugueu per refugiar-vos dels possibles efectes per la salut. Amb en Pol Llergo, el control sonor, ara són les 2:09 de la tarda.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
8: Bona tarda. Aquesta hora, tant l'esvoranc a les línies de tren de Montcada i Reixac com l'explosió de gas a Sants, a Barcelona, continuen portant cua. Som a tots dos punts. A Montcada, Miquel Giol, bona tarda.
12: Bona tarda, Ferran.
8: I a Sants, Àlex Calatrava, hola.
13: Bona tarda, Ferran.
8: Anem primer cap a Montcada, on ahir a la tarda va haver-hi un esvoranc de 17 metres de diàmetre i 19 de profunditat al mig de les obres a les línies de tren, unes obres que estan intentant soterrar les línies de trens que passen per a Montcada. L'esvoranc ha estat, en concret, al barri de Vallbona de Barcelona. Miquel.
12: Seria la profunditat a la que hauria caigut la grua que aquestes burangues van passar i de la qual el seu conductor es va salvar pels pèls. L'operador està treballant per esbrinar les causes de l'incident. Mentrestant, des d'ahir que van arribant a la zona, desenes de camions carregats de ciment un rere l'altre. Els porten a dues màquines que se n'encarreguen de bombar-lo cap a dins de les burangues. D'aquesta manera, volen estabilitzar el terreny. Ens explicaven que necessitaran uns 5.000 metres cúbics de ciment per aconseguir omplir tot el forat, un mínim de 3 dies abocant-ne. Mentrestant, la cap de Guàrdia dels Bombers de Barcelona, Clara Latorre, assegura que analitzaran dia a dia si hi ha moviments al terra.
13: L'empresa que s'ha encarregat de l'auscultació ens anirà transmetent aquest report cada 24 hores sobre si hi ha moviment o no hi ha moviment. En cas que no hi hagi moviment, continuarem amb la nostra activitat normal. En cas que sí que es detecti algun moviment, es vindrà a fer els reconeixements de possibles patologies que hagin ocorregut.
12: Aquest matí, diversos topògrafs ja recorrien l'entorn per fer els primers anàlisis. Pel que fa a la grua que va caure, quedarà enterrada dins de l'esvorat.
8: Aquesta és la imatge allà a aquesta hora, 17 metres de diàmetre i 19 de profunditat per aquest esvoranc. De seguida ampliem la informació perquè tot plegat està generant i generarà encara durant dies afectacions a la xarxa de trens. Abans, però, anem a l'altra banda de Barcelona, a Sants. Àlex Calatrava, una explosió de gas durant les obres de l'estació de metro de Plaça de Sants ha causat 8 ferits, dos d'ells greus, i una flamarada que ha durat tota la nit. A aquesta hora, Àlex ja l'han apagat i ara investiguen què pot haver passat.
14: Sí, després de 12 hores de la deflagració de gas als accessos del metro, la flamarada ja es dona per neutralitzada. Ha estat una feina molt llarga, concentrada sobretot en tallar el gas. I és que aquesta és una tasca molt complicada a la xarxa urbana, on no hi ha vàlvules, sinó que s'ha de segellar introduint uns globus especials dins les canonades. El pla ara, per les pròximes hores, és el trasllat de la màquina perforadora d'aquestes obres que ha causat la fuita i que podria caure a la via pública. El passeig de Sant Antoni ja torna a la normalitat. La resta de carrers, que encara continuen tallats, hauran d'esperar-se fins al vespre. Aquest esvoranc se suma al de les obres al Putxet, també al del soterrament ferroviari de Montcada, i davant això, Carles Baccaro, cap d'Obres i Infraestructures de la Generalitat, ha dit que són casos aïllats.
15: Un missatge no de negativitat ni pessimisme, ni confiança en que les coses es fan bé, malgrat que pot haver algun error que evidentment s'ha d'investigar i s'ha de procurar que no torni a passar.
14: El foc, que no s'ha apagat fins fa poques hores, ha estat l'última preocupació dels bombers. El més important era, com dèiem, tallar el gas.
16: L'estratègia ha estat de no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hauria estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hauria pogut generar bosses incontrolades, que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de deflagració.
14: És Albert Ventosa, cap d'intervencions dels bombers de Barcelona.
8: Gràcies, Àlex. Aquests són els dos punts on obres públiques han generat afectacions greus. A Sants continuem pendents de l'estat dels ferits, mentre que a Vallbona, a Montcada, continua l'incertesa de què passarà ara, perquè l'esvoranc de gairebé 20 metres generarà encara afectacions, esclar, durant uns dies. Responsable d'Economia de Ser Catalunya, Pol Valero, bona tarda.
17: Bona tarda, Ferran.
8: Les línies R2, R2 Nord i R11, que no funcionaran amb normalitat, com a mínim, fins la setmana vinent.
18: Insisto, si todo va dentro de las previsiones, es decir, si el ritmo de llenado, de mortero, es el que tenemos ahora, efectivamente la semana que viene se recuperará el tráfico.
8: Aquest és el pronòstic del secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, a qui ja ens vam acostumar a sentir fa 6 mesos durant el caos derivat de l'accident mortal de Gelida i que Pol torna a ser a Catalunya per aquesta nova crisi.
19: Sí, Santano ha explicat que els operaris estan abocant formigó al forat a bon ritme, però que encara trigaran uns quants dies a poder assegurar la zona, una zona just al costat de les obres de soterrament de les vies de Montcada. Mentrestant, la circulació continuarà tallada fins la setmana vinent, un tall que avui ha començat a afectar els usuaris de l'R2 i l'R2 Nord, que ofereix servei entre Maçanet, Massanes i Montcada i Reixac. Allà, a Montcada i Reixac, els usuaris han de baixar, caminar 5 minuts fins a l'estació de l'R4 de Montcada i Reixac Manresa i des d'aquesta estació sí que poden arribar a Barcelona.
20: Avui, jo normalment no baixo, però avui vaig al notari, tenia l'hora a les 12 a Barcelona, no sé si arribaré. Paciència, avui ja sé que us
21: trobaré. Bueno, ja és la rutina, o sigui que tampoc sorprèn. Simplement és el pa de cada dia. Bueno, esperar, retrasos i esperar que arribem a temps.
19: També està tallada l'R11 entre Granollers a Barcelona. El trajecte es fa amb bus, cosa que afecta, per exemple, els passatgers que van i venen de Girona o de Figueres.
22: Volia venir aquí per anar a Barcelona i m'acabo d'enterar que para a Granollers.
23: No? He d'agafar un bus? Mare meva,
2: que arribarem.
19: Segons Santano, fins dissabte no podran concretar quin dia de la setmana vinent estarà estabilitzat el terreny i després haurà de ser Renfe qui faci les proves pertinents i decideixi què és segur circular-hi.
8: I més enllà dels usuaris de Rodalies, els veïns de Vallbona, el barri barceloní que delimita Montcada i on s'ha produït aquest esvoranc, han viscut també aquesta situació amb molta preocupació.
17: Pero mire, esto de esto fue una cosa, yo qué sé, es como si se hubiera caído un piso o algo, un ruido. Y después la policía, los bomberos, las ambulancias, aquello parecía la guerra.
22: No sé, yo siento que este barrio, que estamos dejados de la mano de Dios, sinceramente. O sea, y esto ha sido lo último.
8: Adif, però, fa una crida a la calma i assegura que no hi ha risc per als edificis i, per tant, per aquests veïns. La pregunta que queda ara és evident. Per què ha passat? Què ha causat aquest esvoranc? Inicialment, l'Ajuntament s'ha atrevit a fer hipòtesis, però el Ministeri de Transports ràpidament l'ha desmentit. I també els experts consideren que és massa d'hora per respondre aquesta pregunta.
9: Seria prematuro i jo crec que imprudente, además, avanzar cualquier hipòtesis. És evident que el terreno no s'ha comportat com s'esperava, però més allà d'això, jo crec que no se puede ni se debe decir nada.
8: És José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports, i coincideix el vicepresident del Col·legi de Geòlegs, Joan Martínez Bufill.
23: Ara mateix és molt, molt preliminar, no?, establir una causa. El més important ara és continuar aquesta monitorització, continuar aquest control i veure doncs, que això és un incident localitzat, que no és el desitjable, però ha passat i està en una zona controlada i que això no té una afectació perimetral.
8: Són declaracions a l'Aquí Catalunya. L'esvoranc arriba poques setmanes després del que ja hi va haver les obres de la línia 9 del metro, al barri del Putxet, ho recordaran. Encara no ha permès tornar a casa a la majoria d'afectats. Avui mateix l'alcalde Jaume Collboni, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, ha anunciat que l'Ajuntament donarà 100.000 euros d'ajuts directes als comerços afectats.
24: És un daltabaix a la seva vida quotidiana. Jo crec que les administracions el primer que hem de fer en aquests casos és demanar perdó perquè hem alterat la vida de veïns i veïnes, hem alterat la vida comercial i, per tant, tenim l'obligació de les administracions a donar una resposta ràpida.
8: Aquest perdó, però, no li està valent, per exemple, a l'oposició. Hem tingut, per tant, en pocs dies, tres incidents. L'esvoranc de Vallbona, el del Putxet i l'explosió a la plaça de Sants. Els grups de l'oposició de Barcelona estan furgant en la ferida. Tant Junts com Esquerra, Laura Pons, demanen responsabilitats.
25: Sí, responsabilitats perquè la situació, diuen, no pot ser casualitat. Venim de tres episodis que tenen moltes coses en comú i per això demanen que els socialistes s'expliquin a tots els nivells des de l'Ajuntament de Barcelona, des de la Generalitat i també des de l'Estat.
26: La crisi de l'obra pública a Barcelona té noms i cognoms, que són el PSC i el PSOE. Estem davant d'una greu crisi política i davant d'aquesta greu crisi política el que demanem són responsabilitats. Hi ha d'haver dimissions.
27: Una pot ser un incident desafortunat. Dos, és una cadena d'incidents desafortunats. I tres incidents en tan pocs dies vol dir senzillament que no hi ha ningú al volant i que tenim doncs, un problema de seguretat ara mateix amb les infraestructures a la ciutat de Barcelona.
25: Són paraules de Jordi Martí Galbis, candidat de Junts a les municipals de l'any que ve, i Jordi Corona, regidor d'Esquerra Republicana.
0: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
8: 2:18, abordem ara altres notícies. Està pendent de passar a disposició judicial l'home que va ser detingut ahir al matí per intentar assassinar la seva parella, apunyalant-la a casa seva a la Canonja. La dona està ferida greu i ingressada a l'Hospital de Tarragona. Eva Hidalgo.
28: L'individu de 44 anys i amb 14 antecedents policials va ser detingut ahir al matí després d'intentar matar la seva parella amb un ganivet. La dona va aconseguir baixar al carrer i allà agents de la Guàrdia Municipal van retenir l'home fins que els Mossos d'Esquadra el van detenir per intent d'assassinat. Ara està pendent de declarar davant del jutge. La víctima va ser traslladada a la UCI de l'Hospital Joan 23 de Tarragona i, segons fonts consultades, la seva vida no corre perill.
8: Un minut i de seguida tornem.
0: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
29: El cap li girava.
30: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
31: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
32: Factorenergia.cat.
31: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
33: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
1: Anar en patinet mola, però et saps les normes? Sabies que es pot circular únicament per calçades i carrils bici, sempre en el sentit de circulació i com a molt a 25 km per hora? Sabies que està prohibit circular per voreres, places, passejos, túnels i illes de vianants? Fem-ho bé. Manresa, més ben parida. Ajuntament de Manresa.
2: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.
3: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 20 minuts de les dues. Hora 14 tenim, hores d'ara. Déu-n'hi-do la temperatura, que ha anat pujant també a la capital de Bages. Tenim 34 graus de temperatura al centre de Manresa en aquesta nova jornada de calor que estem vivint a Catalunya, en aquesta nova onada de calor. La quarta que ja portem, hores d'ara, com els dèiem, aquests 34 graus de temperatura que tenim a la ciutat de Manresa. Si ens anem a Berga i a la comarca del Berguedà, ens anem a la ciutat de Berga, hores d'ara, ells estan un xic més baixos. 32 graus de temperatura, 35 tenen a Solsona, quasi també 35 tenen a Cardona i 37 graus i a Súria, 36 graus a Valls de Torroella. Anem, doncs, fent repàs, 35 graus també tenen a Sallent i també igual a Santa Maria d'Oló. Aquestes són algunes de les temperatures que tenim hores d'ara. Amb una nova jornada doncs, de calor, amb aquest risc, amb aquest pla alfa, i amb el qual avui també s'ha decidit que el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i també el de la Serra de Montsant s'han afegit aquest dijous als 5 parcs que ja hi ha tancats per perill d'incendi. El nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal està vigent a 156 municipis de 20 comarques i avui doncs s'ha decidit tancar també doncs pel que fa a casa nostra el Parc de la Muntanya de Montserrat. El director dels agents rurals i coordinador regional d'especialitats a la Catalunya Centre, Josep Maria Capdevila, diu que estan satisfets amb el comportament de la ciutadania quan decideixen tancar tots aquests parcs naturals.
4: La gent a vegades li costa entendre les restriccions, es pensen que potser és un caprici sempre limitar, però també és veritat que estem bastant satisfets amb el compliment en general de la ciutadania. És evident que sempre hi ha gent que incompleix. Des de que el Covid es va massificar l'accés al medi natural, doncs evidentment doncs, accedeix més gent al medi natural i les conductes incíviques doncs, han augmentat, però també llançar el missatge d'agraïment a la ciutadania de que la major part de la població respecta i entén les limitacions.
3: El que sí que demana és, sobretot, molta responsabilitat a la ciutadania.
4: En aquest moment també el que volem fer és unes recomanacions a la ciutadania de que, bàsicament, siguin responsables, que respectin les restriccions i els consells que està donant el govern, que sobretot s'informin abans d'accedir al medi natural, si han d'anar al medi natural abans d'anar-hi, que mirin el nivell del pla alfa i si hi ha alguna restricció on volen anar, i també que consultin quines activitats es poden fer i quines no es poden fer a les zones on volen anar. I sobretot també que estiguin alerta i que davant de qualsevol columna de fum immediatament truquin al 112.
3: Des del cos dels agents rurals no s'han aventurat a dir quants dies podran durar les restriccions als parcs naturals. Per tant, com dèiem, informar-se sobretot abans de voler sortir doncs, a la natura per saber doncs, si els parcs estan oberts o tancats. I la cantant Sandra Montfort inaugurarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa, que oferirà 85 propostes durant 4 dies. El certamen enguany posa el focus en el concepte de participació i es reforçaran els espais de cantar i de ballar. Ahir mateix, aquest mes de juliol, es presentava ja aquesta nova edició de la Fira Mediterrània que tindrà lloc a la capital del Bages, a l'octubre.
5: Espai que ha acollit la presentació del programa de la 29a Fira Mediterrània. Del 15 al 18 d'octubre la ciutat es convertirà de nou en l'epicentre de la cultura d'arrel amb 85 propostes artístiques, 51 de les quals seran estrenes. I com no podia ser d'una altra manera el Globus, la presentació ha començat amb música en directe i cançons ben conegudes pel públic assistent.
6: Jo penso que si ara creem aquella vibració necessària, el regne d'Espanya es desintegrarà.
7: La Fira és molt més que un mercat estratègic, és molt més que un espai d'exhibició i d'intercanvi de relacions entre artistes i programadors. L'altre és arribar als barris també i fer participar els casals de la ciutat, també de la fira, i per tant una quantitat important també d'activitats que es donen a terme al casal de les Escudines.
5: Precisament la participació és el gran eix d'aquesta edició. La fira implicarà entitats de la cultura popular i vol arribar encara més als barris. Entre les novetats, la plaça Neus Català es convertirà en el nou espai dedicat a les entitats i les activitats de cultura popular, però també ho serà la taverna Cervesa Guineu al casino. Amb un pressupost d'€1.400.000, la programació inclou més de 130 funcions, de les quals més de 70 són gratuïtes. Més d'una quarta part dels espectacles formen part de l'Obrador d'Arrel, el programa que impulsa noves creacions vinculades a la cultura popular.
10: Aquest motor creatiu que és l'arrel, la tradició, la cultura popular, està donant doncs el seu fruit. Aquest Obrador, justament, com abans parlava també l'alcalde, va sorgir en un moment de pandèmia, però vam creure doncs que era una bona eina per fomentar, per fer que els artistes fessin servir la cultura popular, l'art, les tradicions, per crear.
5: El Focus Internacional d'enguany està dedicat a la cultura de Flandes i 5 propostes artístiques d'allà visitaran la ciutat.
11: I també ens visitarà una quinzena de professionals i de programadors de Flandes, doncs, per intentar establir aquestes connexions que intentem cada any amb un territori. Aquest any fem una mirada més enllà de la Mediterrània, però ens anirem fins a Flandes.
5: Per altra banda, la cantant valenciana Sandra Montfort inaugurarà la fira el dijous 15 d'octubre, mentre que la Cluenda arribarà diumenge amb De Costumari, un espectacle de gran format a la plaça Major.
3: I també ja s'ha presentat una nova edició de la Setmana dels Jocs al Carrer, que arriba enguany a la seva 24a edició.
12: Després de la Festa Major, els carrers i places del Centre Històric de Manresa es tornaran a omplir de jocs. Serà per 24è any consecutiu en el marc de la Setmana de Jocs al Carrer, una iniciativa de la mà del CAE i de l'Ajuntament i que referma l'aposta per la convivència i la cohesió social.
13: Els carrers, durant la Setmana de Jocs al Carrer, i les places deixen de ser llocs de pas, que es converteixen en espais de trobada, en espais de relació, que la gent es coneix doncs, compartint una partida i que tot això fa ciutat.
14: Aquesta proposta fa que Manresa sigui una ciutat més educadora, més participativa i més amable amb infants, joves, famílies i gent gran.
12: La Setmana de Jocs al Carrer posa en valor el joc com un element cultural i educatiu. Enguany, per reforçar aquesta idea, s'han introduït alguns canvis, com per exemple la recuperació de la gimcana o la introducció de jocs cooperatius.
15: Incorporem jocs cooperatius a la plaça Europa i aquí podrem trobar una proposta de jocs de col·laboració i de treball en equip. Llavors, els jocs gegants que havíem tingut a la plaça Europa a l'edició anterior es traslladen, no? Hi ha una reorganització d'algunes places i aquests jocs es traslladen a la plana de l'OM. A la plana de l'OM hi havia jocs clàssics l'any anterior i aquests els reorganitzarem i els hem inclòs amb els jocs de taula a Sant Domènec.
12: Jocs del Monstre, l'activitat inaugural del dia 1 de setembre. A partir del dia 2 i fins al dia 5 hi haurà 8 espais perquè l'espai públic deixi de ser un lloc de pas per convertir-se en un punt de trobada. Un dels plats forts de la programació que també torna aquest any són les nits de joc. L'edició d'enguany és l'avantsala de la celebració del quart de segle d'aquesta iniciativa.
13: I en 24 anys el que hem anat creant és una cultura de joc, que la gent de Manresa sap jugar, coneix els jocs, cada vegada n'hem d'explicar menys, i per altra banda hem anat creant tota una gran xarxa d'entitats, de joc, d'administracions implicades.
12: Aquest festival és el segon amb més tradició de Catalunya i està marcat en vermell al calendari lúdic del país.
3: Neix una comissió tècnica per analitzar el projecte de la planta de bioenvasa que ha d'anar a Sant Mateu de Bages, en un lloc, en un indret ubicat entre Súria i Callús. El projecte de la futura planta de biometà de Sant Mateu de Bages continua generant debat al territori. Els promotors d'aquesta instal·lació han creat una comissió tècnica amb la participació d'ajuntaments, la Generalitat, representants del sector agrari i també de les plataformes contràries al projecte, amb l'objectiu d'aclarir els aspectes tècnics i mantenir un espai de diàleg. La primera reunió s'ha celebrat a Valls de Torroella, mentre la planta continua la seva tramitació administrativa. El Els promotors defensen que la instal·lació tractarà anualment 200.000 tones de residus agrícoles i ramaders per produir biometà i que la major part d'aquest material es podrà tornar a utilitzar com a adob. Per la seva banda, la plataforma Mig Cardener Viu manté el seu rebuig al projecte. Consideren que la planta tindria un impacte ambiental i paisatgístic important i alerten de l'augment de trànsit de camions i qüestiona la gestió de les aigües i dels residus. També lamenten que la ubicació escollida sigui molt propera als municipis de Súria i Callús. Arribem a 2:15. Que tinguin molt bona tarda i fins demà. Adéu-siau.
0: Hora 14. El láser. Con Javier Liébana.
9: 2:30, 1:30 en Canarias. Era una de las declaraciones más esperadas de los últimos meses. Escuchar en una entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero siendo preguntado por todo lo que rodea al rescate de la aerolínea Plus Ultra en el año 2021. Esto después de que, primero, la UDEF situase al expresidente del gobierno en un informe de 300 páginas en la cúspide de una red organizada de tráfico de influencias que intervino en la concesión de este préstamo por valor de 53 millones de euros. En este informe, recordemos, se le señala a Zapatero como el principal beneficiario del dinero recibido por mediar para lograr este rescate, entre otras, a través de la empresa de sus hijas. Segundo, de que la Policía Nacional encontrase en una caja fuerte de su despacho más de 100 joyas y relojes de lujo, tasados en 1,3 millones de euros. Tercero, de que declarase ante el juez como investigado, donde negó haber mediado para la concesión de este préstamo a Plus Ultra. Y cuarto, de que, entre otros, su amigo y empresario, Julio Martínez Martínez, le señalase a él, a Zapatero, ante el juez, como figura clave para conseguir el rescate de esta aerolínea. Muchas eran y son las preguntas, y a muchas de ellas ha contestado hace unos minutos en Televisión Española con Javier Ruiz. Jefe de Nacional de la SER, Guillermo Lerma, buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javi.
9: Vamos a ir por partes. Sobre lo que tiene que ver con el grueso de la investigación. Zapatero mantiene su inocencia y ha asegurado que no habló con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, ni con ninguna otra autoridad para intervenir en este rescate a la aerolínea Plus Ultra, y ha evitado en todo momento confrontar con Julio Martínez Martínez, con su amigo, que le ha acusado directamente ante el juez.
16: Sí, no lo hizo en la declaración ante el juez, evitó el choque con el dueño de Análisis Relevante y esa es la estrategia que ha repetido esta vez en esa entrevista en televisión. Zapatero lo niega todo, reitera que no hizo gestiones para el rescate de Plus Ultra ante ninguna autoridad o funcionario público.
17: Presidente, ¿ha vendido usted influencia?
18: Jamás. Absolutamente, y este procedimiento que va de eso, pues se va a acreditar, porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra. Eso es así, va a ser así, y por tanto tengo una convicción absoluta en mi inocencia.
16: Dice el expresidente que no se va a poder encontrar ninguna conversación o mensaje que acredite lo contrario. La única gestión que ha reconocido Zapatero es una llamada a un alto cargo del Banco Santander para que recibiese al directivo de Plus Ultra que buscaba financiación privada. No ha querido, como decíamos, el exdirigente socialista entrar al choque con Julio Martínez. Dice que enmarca su cambio de estrategia, ese escrito en el que confiesa que Zapatero tenía un papel relevante en la gestión de la consultoría. Todo eso Zapatero lo atribuye a la estrategia de defensa de Julio Martínez.
18: Mire, yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de Julio Martínez. Es una amistad de hace años y hay que separarlo de lo que es un proceso judicial, donde él está como investigado, yo también, y cada uno tenemos nuestra estrategia de defensa.
16: Dice Zapatero que podrá explicar y aclararlo todo, pero que lo va a hacer en sede judicial y en los tiempos que él considere convenientes. Ha negado que utilizase la empresa de sus hijas también como una sociedad pantalla o que diese ninguna orden para crear esa sociedad instrumental en el extranjero.
9: Lerma, pese a que el expresidente dijo que iba a dar explicaciones públicas, ha asegurado que las joyas y los relojes que la Policía Nacional encontró en una caja fuerte en su despacho fueron un regalo de cortesía y que las explicaciones, ha dicho, las dará ante la justicia.
16: Sí, pero tampoco ha querido aclarar cuándo lo va a hacer. En su declaración ante el juez dijo que volvería a pedir comparecer en unos días. Dice que ahora lo hará cuando la estrategia de defensa así lo considere oportuno. Zapatero ha reconocido eso, que las joyas corresponden a un regalo personal de cortesía, pero preguntado por el origen concreto de ese botín, no ha querido dar ningún detalle más.
18: Es que ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor, estaban ahí y nada más. Fueron fruto de un regalo personal de hace mucho tiempo.
16: Dice Zapatero que podrá acreditar que no hay ningún tipo de delito fiscal. No ha querido dar el detalle de ese origen concreto, Javi. Veremos si lo hace próximamente ante el juez Calama.
9: Y el tercer punto es la parte más personal. Ha hablado Zapatero del impacto que está causando este juicio paralelo que ha dicho se está produciendo en las calles contra él y su entorno.
16: Ha reconocido que está preocupado y que le preocupa ese impacto político que puede tener su caso, pero ha pedido confianza. Confianza, no una fe ciega, ha dicho, sino en que podrá acreditar con hechos su verdad.
18: Y en mi corazón estará siempre este momento y el apoyo que me ha dado el partido, el secretario general del partido, el presidente de gobierno, tanta gente. No les pido fe, voy a defender con hechos mi inocencia.
16: Se ha quejado Zapatero de la filtración de 2 años de conversaciones de agendas privadas. Ha pedido que se haga también una reflexión sobre eso y ha contestado a las acusaciones de Feijóo. Le ha pedido que sea más riguroso a la hora de atribuirle delitos sin haber una sentencia sobre él.
9: Guillermo Lerma, gracias.
16: Hasta luego.
9: Bueno, pues esta entrevista ha terminado hace unos minutos y ha coincidido con el pleno en el Congreso de los Diputados que se está celebrando este jueves. Josué Collo, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
9: Y ya tenemos las primeras reacciones, tanto desde el PSOE como desde el Partido Popular.
8: Sí, había mucha expectación aquí en el Congreso por ver qué decía Zapatero y las reacciones se van sucediendo. Por ahora, fuentes del PSOE y de la Moncloa reiteran lo que han dicho en las últimas semanas: respeto absoluto por el procedimiento judicial y defensa de la presunción de inocencia. Por ello, dicen estas fuentes, mantienen su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero. Poco después de terminar la entrevista, era Esther Muñoz la que en los pasillos del Congreso hacía esta primera reacción desde el PP.
19: Ha sido una auténtica tomadura de pelo. No ha respondido a ninguna de las preguntas. Ha ido únicamente a defender su inocencia y la del presidente del Gobierno porque sus futuros están ligados. Si uno es culpable es porque el otro también hizo algo mal.
8: Vox también ha valorado esta entrevista de Zapatero y su portavoz parlamentaria Pepa Millán ha criticado que el expresidente no dé explicaciones ante un juez y sin televisión.
20: Bueno, nosotros no sabemos muy bien por las razones por las cuales el expresidente ha salido hoy a dar una entrevista como si fuera pues una estrella paseándose por los platós cuando debería estar declarando en el juzgado. Próximamente lo hará y quien decida si es inocente o no, no va a ser el señor Zapatero, va a ser un juez. Y nosotros también nos vamos a encargar de que eso sea así.
8: Y una última reacción de hace tan solo unos minutos, la primera de un socio del gobierno, el diputado de Compromís Sumar, Alberto Ibáñez, dice que no le han convencido las explicaciones.
21: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
8: ¿No le ha convencido las explicaciones del presidente Zapatero?
21: No.
8: Seguimos pendiente, Javi, aquí en el Congreso, de más reacciones.
9: Mientras tanto, Adriana Jordán, tú has estado durante toda la entrevista recorriendo las distintas bancadas de los grupos. ¿Qué has visto? Porque muchos estaban con el móvil e incluso con los auriculares escuchando.
22: Sí, es una imagen que solo habíamos visto con algún partido importante de fútbol. La entrevista ha desviado por completo la atención del pleno. En los asientos del PSOE, por ejemplo, al filo de la una, móviles, tabletas y portátiles sintonizados con las respuestas de Rodríguez Zapatero. Preferían en la bancada del PSOE seguirlo de forma individual. Hemos visto, por ejemplo, a la diputada Cristina Narbona pegada al teléfono o alguna diputada tomar notas bien a mano o en el teclado. El diputado Artemi Rayo, por ejemplo, se ha pasado por los comentarios. Sin embargo, en la bancada del Gobierno, Carlos Cuerpo y Óscar López, presentes en el hemiciclo, han seguido con atención el pleno y han repasado, pero sus notas. Por eso, a la salida en el pasillo del Congreso, el ministro de Transición Digital no podía responder a las preguntas de los periodistas.
23: No puedo, no tengo nada nuevo. Yo he hablado todos los días de ellos.
22: Enfrenten el PP otra actitud. Los diputados Juan Diego Requena, Irene Garrido compartían incluso auriculares y en la fila de delante Carlos Fabra. La seguía solo, pero los tres sí comentaban de fila a fila las novedades, incluso risas en el momento de las joyas. Al lado del PP, algunos diputados de Vox que estaban presentes en el pleno, que sí comentaban, pero desde luego no era la entrevista de Zapatero.
9: Pues con cualquier novedad o reacción relevante volvemos con vosotros. Josu, Adri, gracias.
22: Adiós, un abrazo. Gracias.
9: Sobre todo este caso Zapatero, hablado esta mañana aquí en Hoy por Hoy, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Hagesen. Ella era una de las personas que formaba parte del Consejo Gestor de la SEPI que durante la pandemia concedía las ayudas, es decir, cuando se produjo este rescate. Una decisión que era confidencial. Pero hay unos mensajes de WhatsApp que demuestran que Julio Martínez Martínez, este empresario y jefe de análisis relevante, le comunicó a los directivos de Plus Ultra que les iban a dar esa ayuda de 53 millones. ¿Cuándo? Se lo cuenta a finales de febrero de ese año. El problema es que la SEPI, con Hagesen, se reunió para decidirlo el 2 de marzo y el Consejo de Ministros aprobó el rescate definitivamente el día 9 de ese mismo mes, de marzo. Es decir, que la decisión se filtró días antes. Y esto, dicho Hagesen, nunca debió ocurrir.
1: Esto no debió ni nunca debió ocurrir. La información tenía que quedar centrada no solo en el Consejo Gestor, sino en los equipos de la SEPI sin ningún tipo de filtraciones. Esto nunca debió ocurrir.
2: Pero ocurrió
1: según la información que hemos podido ver.
9: La ministra, que también ha pedido a las comunidades autónomas más personal para luchar contra los incendios, y ha anunciado que en septiembre se va a convocar una nueva conferencia para promover un pacto de Estado contra la emergencia climática, volviéndoselo a pedir al PP, que se sume. Y es que hoy vuelve a ser un día en el que hay que tener especial precaución con el calor. Desde las 12 de la mañana están en aviso rojo, es decir,

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Si estic amb tu, tot és millor. Rebobinem el llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
1: Bona tarda, Pedro.
2: Bona tarda, Jordi. Com vas?
1: Molt bé. Què fas a Madrid?
2: Viure, passejar, pensar, suar, rentar-me i dutxar-me.
1: Pensava que també estaves fent teatre o estaves a punt.
2: A punt, però això s'ha... A fin d'aquest mes, el dia 27, aquí al costat de la vostra ràdio, a la Gran Via, al Palacio de la Prensa.
1: Que és el Mi vida és una anècdota, by confidencial, no?
2: Sí, és un espectacle que encara no l'he portat a Barcelona, però espero que això passi molt aviat.
1: Que coincideix, em sembla, amb els teus 50 anys a dalt dels escenaris?
2: Bueno, és una manera de recordar, no?, els 50 anys concrets de la meva vida a l'escenari, sinó d'una cosa que va passar a Madrid a l'11 de març de 1974, que em van fer venir aquí a Madrid des de Barcelona. Mm. Jo feia un espectacle a Barcelona que omplia els teatres i era un moment que Franco encara estava viu. I jo ja feia uns espectacles molt incorrectes pel moment, incorrectíssims, i es celebrava l'aniversari del Club Siglo XXI, que és un club de conferències polítiques, etc, etc. Mm. I vam pensar que seria una bona manera de fer legítima aquella llibertat del 12 de febrer, que no va ser mai veritat, i em van contractar. I aquí va ser un merder. I des de llavors, doncs, els 50 anys els marco des d'aquell moment, però ja feia 4 anys o 5 que jo feia teatre a Barcelona.
1: Bé, teatre, ràdio, televisió... Però a l'espectacle tu anomenes el format un show memories.
2: És una manera de, com pots imaginar-te, a mi de vegades em proposen coses que dic que no, perquè tinc la meva manera d'entendre la vida, i això d'explicar memòries a mi no m'agrada ni ho faré. Per això les he convertit en un show bondadós, des del punt de vista de que no es parla malament de ningú. Hi ha cançons, hi ha una gran pantalla, hi ha molts records, però tots parlant bé de tothom, perquè no sóc partidari de la manca de concòrdia que hi ha en aquest moment.
1: Tu conceps la teva vida com una anècdota, això, molt llarga, de 78 anys, o jo més bé com un anecdotari?
2: No, jo crec que la humanitat, tota ella, és una anècdota amb l'univers.
1: Sí, som insignificants.
2: Absolutament. I tenim una gran inflamació de melic.
1: Avui connectem les cançons del llapis de memòria d'un artista que fa de tot. Tant et munta una obra de teatre com t'escriu un llibre, et crea un programa, et fa una pel·lícula o s'inventa un poema o una cançó o el que faci falta. Em refereixo, òbviament, al Pedro Ruiz.
0: A les sobretaules de la cadena SER i SER Catalunya... Llapis de memòria. Amb Jordi Manau. Gràcies.

0: Encetem el llapis de memòria del Petro Ruiz amb Cecilia i el seu hit Con un ramito de violetas, una cançó publicada l'any 1975, és a dir, dos anys abans que, desgraciadament, la cantant madrilenya passés a formar part d'aquest pervers club dels 27, ja sabeu, aquests músics que van perdre la vida amb només 27 anys, en el seu cas, per un accident de cotxe. Quan tu, Pedro, també deuries tenir 27, 28 anys, perquè la Cecilia i tu sou coetanis.
1: Sí, més o menys, sí. Jo vaig tenir la sort de conèixer-la. Era una dona molt ferma, molt, molt delicada i molt estupenda. Li vaig demanar un dia, en un programa que jo feia a Miramar, a Barcelona, que es deia Viaje al fondo de, que posés música als versos que feia el Camilo José Cela. Ho vaig provar amb unes altres cantautores del moment i ningú no volia, no perquè no s'atreveixin, però els semblava molt difícil, no? I ella va venir, va cantar, no va demanar res i es va anar amb una discreció extraordinària. Era una gran tipa.
0: I amb un talent increïble, no?
1: Sí. És una d'aquestes persones úniques que un es troba al voltant de la vida.
0: Que això dius que va ser l'any 74, 75, quan estaves a Ràdio Miramar?
1: No, a Ràdio Miramar no vaig treballar mai.
0: Ai, estaves a Miramar.
1: Jo vaig treballar
0: a Televisió Espanyola.
1: A Ràdio Joventut, a Ràdio Barcelona, i a Ràdio Peninsular i Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona. Això va ser més o menys la data que tu has dit, més o menys.
0: Quina és la primeríssima vegada que tu apareixes en un mitjà de comunicació?
1: Fent un aullido de lobo.
0: Fent un aullido de lobo.
1: Sí, en un programa de Ràdio Joventut de Barcelona, al carrer Saragossa 77. Jo estudiava dret amb gent molt coneguda i estàvem veient com una obreta de teatre que feia el Josep Maria Bax. Doncs hi havia un actor que feia d'home llop i arribava un moment que ja no tenia text a dir perquè ja només feia aullidos de lobo. I jo estava al control amb gent com el Constantino Romero, etc etc. I va dir, oye, yo ahora solo tengo que aullar, ven tú y aulla por mí. I a partir d'aquí ho vaig fer. I el dia següent la meva mare i el meu pare doncs es van posar a escoltar la ràdio a veure com aulla nuestro niño.
0: Ho va fer bé?
1: No me'n recordo. No sé si ho va fer amb batxe o sin atxe.
0: D'allà entres directe al quadre escènic de Ràdio Nacional d'Espanya?
1: No, no, no, no. Faig a Ràdio Joventut de Barcelona molts programes, molts, i transmissions esportives, moltíssimes. Faig un programa que es deia Los Radio Locos, Este Mundo Facundo, programes d'humor que duraven una horeta i pico a la setmana, i molts torns de continuïtat, etc etc. I estudiava dret, també.
0: I aquí ja eres gran amic del Constantino Romero?
1: Sí, perquè vam coincidir, i també era un tio extraordinari. Un dia, això ho explico amb l'espectacle que faig, vam passar a llista i contestaven tothom, fulano de tal, i tu deies, presente, mengano de tal, presente, Constantino Romero, presente. I, clar, bueno, i un dia estudiant vam anar a veure un show de teatre, una funció de teatre al Teatre Windsor de Barcelona, que es deia La innocència seu al sofà, que la feia Ana Maria Barbany. I com era la representació número 100, crec, va haver-hi un cap de festa. I va sortir un nano amb una guitarra cantant, que era en Serrat. I ens vam fer amics i, bueno, tinc una relació amb ell no properíssima, però molt bona, boníssima.
0: Ara sonarà el Serrat encara, no? Perquè et volia... Mira, és que acabem de començar i hem parlat de Cecilia i Constantino Romero, que són dues persones que tu has estimat i que ja no hi són. Que se't morin els amics és el pitjor de fer-se gran?
1: Jo no em sento gran. Sé que això és una cosa que...
0: De complir anys?
1: Sí, bueno, ja t'entenc, ja. Jo crec que la vida comença cada dia. Jo tinc, com dic en castellà, tengo más planes que años. Jo no tinc anys, tinc propòsits, però els amics doncs se'n van, i si tu t'has cuidat molt, que és el meu cas, doncs molts se'n van una mica abans que un mateix. Però no tinc ni tristor, ni tinc tampoc nostàlgia, no ho soc. Soc una persona que sempre pensa en demà.
0: I melancolia, que és diferent a nostàlgia.
1: Perquè sí, bueno, la melancolia és una mica més dolça que la nostàlgia. Nostàlgia és una paraula que ve del griego nostos y algos. Nostos és el regreso y algos és el dolor. En canvi, la melancolia té una miqueta més de mell.
0: Jo sempre dic que la melancolia és el que somriu perquè va passar i el nostàlgic és el que plora perquè s'ha acabat. Bé, cadascú ho diu com vol.
1: Sí, hi ha tantes versions com a persones.
0: Exacte. Bé, ara el citaves tu, Joan Manuel Serrat, aquí el teniu. Ara que...

0: voldré demà. Joan Manel Serrat sonant el llapis de memòria del Pedro Ruiz amb la cançó Ara que tinc 20 anys, que no sé, Pedro, si és més o menys l'edat de la que ara parlàvem quan estableixes una mena de, digue-li amistat, digue-li com tu vulguis, amb el Joan Manel Serrat.
1: Sí, el Joan Manel sempre s'ha portat molt bé amb mi i jo amb ell, i bueno, és una persona que sempre m'ha significat una admiració extraordinària, perquè jo porto dintre un poeta, jo escric poemes cada dia, de molta mena, i composo, no? Però el sentiment de ara tinc 20 anys, ara que encara puc cantar, etc, etc, m'acompanya sempre. I sempre que ens trobem, ens posem contents els dos.
0: Tu l'havies escoltat prèviament a fer-te amic seu?
1: No, bueno, em va passar una cosa quan treballava a Ràdio Joventut. Tingues en compte que el franquisme era una cosa que ara no es té una idea concreta del que era, no? I a mi em van fer fora de Ràdio Joventut de Barcelona perquè un dia, parlant amb ell, li vaig preguntar «¿Y por qué no sales más en la televisión?» I me dijo «Porque no quiero bajarme los pantalones». I allò va significar que em van treure del programa, etc. Això és la constant de la meva vida. Però estic content, jo ho tinc molt, molt acceptat. Sóc un home lliure, sóc un home que no vol lligams de res amb ningú, ni amb tribus, no m'agrada ser de cap partit ni de cap mena de pensament col·lectiu, i és el preu que pago, estic content.
0: Tu de petit ja eres tan creatiu, tan inquiet culturalment, tan... No sé si dir... És que, clar, la llibertat jo l'associo una mica amb la rebel·lia.
1: Suposo. Jo crec que tu em veus des de Barcelona, no?
0: No, jo, ara mateix no et veig.
1: No em veus. Jo no tuixi. Jo sempre porto un bloc a la mà, un o dos, i vaig escrivint sempre cançons, pensaments, etc, etc. M'acompanya molt. Jo tinc grans projectes de l'ànima, no de la butxaca. I això em dona una llibertat interior que m'agrada.
0: I això és des de petit, ja?
1: De sempre, de sempre. Des de la universitat. Pensa que la universitat, quan jo estudiava dret, fèiem una cosa que es deia el juicio bufo, que ens aplegaven 8 o 10 mil estudiants al vestíbul i fèiem un juicio bufo de todo lo que pasaba en aquel momento. I jo hacía parodias de Franco, con Franco vivo y la policía fuera.
0: I va passar alguna
1: cosa? Bueno, a les sortides sempre hi havia corregudes, etc, etc. Però ha anat amb mi sempre una sensació de... Jo no he donat mai permís a ningú perquè em mani. I segueixo igual.
0: I quins records tens de la teva infància a la Barcelona dels anys 50, al barri de Sant Gervasi, no, em sembla?
1: Sí, al carrer del Camp. Bons, jo era un dels organitzadors de la foguera de Sant Joan, amb el meu germà i els nens del barri. Jo vaig jugar amb els preinfantils del Barça, sóc molt amic d'en Reixac. Aquí a Madrid m'he entrenat molt de temps, i encara aniré, amb els veterans del Madrid i també amb els veterans del Barça. Jo he jugat amb tothom, amb Cruyff, amb Kubala, amb Di Stéfano, amb Puskas, amb tothom, amb Zidane.
0: I cantaves o donaves al nivell?
1: He jugat bé, però que ho diguin els altres. He jugat bé.
0: Quina posició és la teva, Pedro?
1: Era un interior una mica inconformista.
0: Inconformista. O sigui, més de tocar pilota, no? Més que
1: sí,
0: de córrer molt.
1: No vull posar-me cap mèrit, però em vaig inventar la rabona, perquè amb la esquerra era molt dolent. I com que estudiàvem junts el Carles Reixac, que l'estimo moltíssim, i jo, ell era un esquerrà estupendo i jo no. I llavors vaig començar a posar la pota dreta, la cama dreta per enrere, i ficava gols amb la rabona.
0: Si vas fer d'un defecte una virtut.
1: No hi havia més remei.
0: I de petit volia ser futbolista?
1: No hagués estat malament, però quan vaig arribar al quart curs de batxillerat, que el vaig fer al Benedetti Pelayo, on ens coincidíem amb en Reixac, vaig catejar quatre assignatures, el meu pare em va fer fora, i li agraeixo, perquè m'he dedicat a més coses i em queda moltíssim. Estic començant, t'ho deia al començament.
0: Que li havies molt al col·le?
1: No. Jo mai... A mi, de vegades, em fan lleig això de... No has votado nunca? No, no he votado nunca. No he votado nunca, però no he tenido nunca interés en votar. Ni siquiera en la universidad, para elegir al delegado de curso o al jefe de la clase. Ni tampoco he querido ser presidente de nada. Me han ofrecido cosas a veces en la vida. Yo solo tengo un propósito, que es que no me mande nadie. I d'aquesta manera, doncs, no vaig ser mai el cap de la classe ni el capità de l'equip de futbol, però no m'interessava gaire.
0: I ara ens parlaves això, no?, que el teu pare et va treure de l'escola. Entenc que després va anar prou bé perquè et vas matricular a la carrera de dret.
1: Sí, però no va fer, vaig fer dos cursos, només.
0: A mi, quan ho he llegit, m'ha sobtat, Pedro, dic.
1: No m'inventaré un títol per arribar a la política, no pateixis.
0: Que no et va agradar massa la carrera?
1: No, és que tinc una altra inspiració. Jo sóc un home... Això de ficar-me amb el cap... Ara tengo que defender a uno con unos legajos... No, que me defiendan otros, no. No m'agraden les formalitats ni les burocràcies, no m'agraden res.
0: I des de petit ets un pessimista vitalista?
1: Llavors no ho sabia, ara penso que sí. Jo sé que la vida és una cosa que termina malament, estic molt content de lo bé que ha anat la meva, però si tingués que néixer una altra vegada, crec que diria que no. I ho dic sense patir i sense que això sigui una cosa trist ni res. És una cosa, bueno, no sé de què va esto, estoy aquí un rato. Somos una anécdota en el firmamento, somos unos microbios que infectan un planeta que es mínimo y tenemos, como te decía antes, una gran inflamación de ombligo. Y si me lo contaran mejor, quizá, pero así no lo entiendo mucho.
0: Si fóssim eterns, diries que sí?
1: Crec que no, tampoc és molt passat.
0: Si no vols tornar a néixer...
1: La pregunta seria, i qui pagaria els impostos? Eterns són molts, eh?
0: Sí, sí, és cert. Tu des de ben jove et vas tenir clar que tu no volies tenir fills perquè esto acaba mal i tot això que explicaves?
1: Em sembla una responsabilitat molt gran. I ho vaig decidir al costat de casa. Jo vaig fer la comunió, tenia 9 anys, 9 o 8, i estava vestit de la comunió. I el llac petit que hi havia a la plaça Adriano, que estava al costat del meu carrer, al carrer del Camp, em vaig veure, a la superfície de l'aigua, em vaig veure vestit de marinerito. I vaig aixecar el cap i vaig veure, al fons, unes 4 o 5 persones de 80 o 90 anys amb el bastó, amb la boina, i sense que els hi fessin massa cas. I en aquell moment jo vaig pensar, coño, esto de la vida acaba com estos señores, no me gusta. I després ho vaig pensar més i més i he arribat a aquesta conclusió, que és la meva.
0: Que els tingui el Federico, no?, el teu germà.
1: El meu germà, sí.
0: Que a tu t'agraden molt els nens, crec. Més com a tiet.
1: No, ni com a tiet. Jo no estic molt present. M'agraden quan ja tenen un desig d'aprendre i d'escoltar i de saber coses amb pau. Però no creguis que la infantesa m'agrada mai gaire.
0: I imagina que et surt un nebot com el Lamin Yamal. Què? Com el tractaries? Bueno, aquest estiu s'ha fet molt de ressò d'un vídeo que vas fer dirigint al Lamin.
1: He coincidit abans d'ahir amb ell, no ens vam veure perquè ells quan venen aquí a Madrid van a l'hotel Intercontinental, que jo he viscut allà 2 anys, des del 78 al 80, i vaig estar amb la porta i amb en Rafa Juste doncs, abans d'ahir, el dia que el Barça va empatar amb el Rayo Vallecano. No vaig dir el que vaig dir amb cap intenció de ser ni doctrinari ni res. Le hablé como si fuera su padre y poco más. I ara que vinc d'allà, vinc justament de l'Hotel Intercontinental, m'han dit que la sortida del dilluns, que estava també una mica tens i poc simpàtic, jo li recomanaria que s'ho faci mirar, a poc a poc i amb bon rotllo, perquè s'ho faci mirar, perquè quan més antipàtic et poses, pitjor et va.
0: Poder li aniria bé que li enviïs aquest tema del Joan Baptista Humet.
1: Meravellós.

0: Al llapis de memòria del Pedro Ruiz també hi hem trobat a Joan Baptista Humet cantant Que no soy yo, un tema, Pedro, que diria que conté una de les estrofes més clarividents, per dir-ho d'alguna manera, que has escoltat mai.
1: Per mi sí.
0: Quina és aquesta estrofa?
1: Y ahora acabemos de ser sinceros, que a mí también me mueve el dinero y la vanidad, para no ser menos que mis amigos que se conforman con un suspiro de libertad. Que un cantautor digui això d'ell mateix, et dona la pista de que és una persona que pensa i que és autocrítica, etc etc. I a mi m'agraden molt les cançons d'en Serrat, les de Naute, les de, en fi, de Manuel Marmonet, etc etc. Però aquesta, el dia que la vaig escoltar, vaig dir, quiero conocer a este hombre, i el vaig conèixer.
0: Et ressona, per això?
1: De fet, el dia que ell va tornar, es va retirar una temporada, i va tornar amb un disc que es deia Solo fui a buscar tabaco. I li vam presentar el disco a en Serrat, Passió en Vega i un servidor.
0: No, et preguntava si aquesta estrofa et ressona, si la podries haver dit tu.
1: Sí, jo escric coses com aquestes.
0: És que té suc, l'estrofa. Toca paraules que crec que coneixes de prop. La primera seria la vanitat, perquè tu has sigut una estrella de televisió, o com li dius tu, del microones de la popularitat.
1: Sí.
0: Com has portat tu la vanitat quan feies un programa que el veien 24 milions de persones, com el Pedro por su casa?
1: Abans d'això, a l'estudi Estadio, em va semblar que la televisió era un mitjà sospitós, perquè jo sé d'esport una miqueta, m'he dedicat amb ell, i he fet moltíssimes transmissions de futbol, de boxa, etc etc.
0: En aquesta casa, no?, a Ràdio Barcelona.
1: En aquesta casa, moltíssimes, en Carrusel Deportivo, etc etc. I després a la televisió també. I quan va ser la primera vegada d'Estudio Estadio, programa que vaig tindre que deixar perquè l'Opus Dei, que manava en aquell moment a la televisió espanyola, em va dir que no era correcte que jo em dediqués al teatre i al show i també a la tele, que això no era seriós.
0: Mare de Déu.
1: I ho vaig deixar. És que aquestes coses d'aquell moment no se les sap quasi ningú. I, la gran lliçó d'aquesta cosa d'Estudio Estadio és que l'any que vaig fer el programa, que el títol és meu encara, però ho fa servir Televisió Espanyola...
0: Sí, el vas batejar tu, eh?
1: Sí, sí, és meu. I el primer Nadal, que va ser l'únic que jo vaig fer això, que va fer 11 mesos, a casa meva, al carrer del Camp 12, no es podia entrar, perquè hi havia ampolles de xampany, pernils, de tot, no es podia entrar. Ho vaig deixar i l'any següent em van enviar una ampolla de vi al Real Club Deportivo Espanyol. I vaig dir, qué buena lección aprender esto tan pronto. El mundo funciona así.
0: Si mai t'has enlairat una mica.
1: No massa, perquè pensa... Home, he fet molts errors com tothom, però ja fent Estudio Estadio, que era un programa multimillonari també, jo pensava, oye, aquí pasa algo raro. Lo que yo hago no es tan importante. Yo sé un poco de esto del fútbol, que tampoco es un tema muy relevante, y no puedo andar por la calle. El mérito que tengo, que es poco, no está respondido por esta capacidad de la gente de mirarme. I llavors vaig pensar que això de la tele i de la imatge és sospitós. Naturalment, pateixo de vanitat com tothom, però tinc la possibilitat de mirar-me a mi mateix des de fora de mi.
0: I has tingut algú al costat quan això, no?, quan sortia una audiència, 24 milions de persones, que t'hagi dit, Pedro, que no ets tan important?
1: M'ho deia jo mateix. Suposo que d'una manera menys conscient que ara. Tot és una anècdota. La televisió, Donald Trump, Putin, aquestes són anècdotes, diguéssim, que molt perilloses. Però si ho mires de lluny, i ja saps que hi ha un vídeo a la xarxa que es veu una persona que està al costat d'una mica de xespa, tira enrere i es va al final de l'univers i pregunta quin eres. Doncs això ho tinc sempre al cap. Jo penso que som, de veritat ho dic, a lo millor no tinc raó, som una anècdota, la humanitat sencera.
0: I com portava la gent del teu voltant la teva popularitat, la teva mare, el teu germà?
1: Home, el meu germà ha patit sempre d'això que li preguntessin sempre a la meva mare, ¿cómo está su hijo, Juana? I la meva mare, que era estupenda, deia sempre, ¿por qué me pregunta? Tengo dos hijos, ¿por cuál de los dos me pregunta? O sea, per un germà és una mica emprenyador, i pels altres, doncs, estan orgullosos, etc etc. I estan contents. El meu pare era xofer particular, i guanyava 2.500 peles al mes, que són 14 euros. I jo recordo que la primera vegada que vaig guanyar 100.000 pessetes al moment, vaig agafar els 100 bitllets i els vaig posar a terra, a casa, i quan el meu pare va entrar, em va mirar amb una mirada que deia: ¿qué has hecho de malo para tener esto aquí?
0: Ara, quan em deies la resposta de la teva mare, de por qual de los dos me preguntes, he pensat, mira, de casta le viene al galgo una mica.
1: Jo, de la meva mare, vaig aprendre moltes coses que tenen que veure amb la rebeldia i amb l'honestitat. Recordo que al meu barri, a Sant Gervasi, hi havia un alcalde d'aquell moment, bon tipus, que estava, un dia l'estava renyent, la meva mare, no de mala manera, l'estava dient, esto no se puede hacer, no sé qua. I la meva mare li va dir, i jo estava al costat d'ella, jo tenia 9 anys, la meva mare li va dir, mire usted, yo soy libre porque lo decido yo, no porque me lo permita usted. I en aquell moment vaig pensar, pues intentaré ser como mi madre.
0: Hem parlat molt de llibertat, surt a l'estrofa del Joan Baptista Humet, també la paraula llibertat. La llibertat porta molts disgustos.
1: Mira, avui tinc aquí un bloc. Abans de pujar aquí a la SER, hi he escrit un verso que es diu Incorrecto. Si vols, te'l llegeixo.
0: Sisplau.
1: Diu, escric 3 o 4 cada dia d'aquests. I diu, la libertad rompe los bordes de las paredes del sistema. No se limita a los acordes de los que manejan la pamema. La corrección existe impuesta por los inescrutables conveniencias que al que se mueve lo detestan porque desvela las conciencias. Ser incorrecto, aunque educado, a los rendidos rompe el piso, donde están bien acomodados con un rentable compromiso. Ser incorrecto es no rendirse a los dictados imperantes que se inventaron para asirte como a un muñeco irrelevante.
0: Uau! Això has escrit ara en un moment?
1: Sí, escric 4 o 5 coses d'aquestes cada dia.
0: O sigui, la llibertat és un tema que està dins teu constantment, no? Veig que li vas donant voltes.
1: Bueno, és que quan neixes comencen a posar-te feridures i cordetes, i quan vols pensar ja estàs molt intoxicat.
0: Clar, però és el que... Bé, ho deies tu ara en aquest poema, no? El sistema, la llibertat, no es porta... O sigui, jo crec que al sistema li agrada molt la llibertat de llop en reserva, que és a dir, tu ets un llop que et pots sentir lliure, però com tiris molt cap aquí trobaràs una valla i veuràs que no ets lliure. Però aquesta llibertat a 4 vents, i més a la teva professió, bueno, a les teves professions, t'haurà portat.
1: Jo pago un preu molt alt per això.
0: Quin preu pagues?
1: Jo sóc un sospitós per l'esquerra i sóc un inconvenient per la dreta, etc, etc, i tinc amics a tot arreu, però aquest preu ho pago molt conscient de que és així.
0: A gust.
1: Sí, la llibertat és una compressa.
0: T'han vetat a les televisions?
1: Permanentment.
0: Permanentment?
1: Mhm.
0: Qui?
1: Uns, altres i uns.
0: I per què?
1: Perquè jo no sóc convenient. No reparteixo diners amb Pepito, amb Manolita o en Laura.
0: A la ràdio has pogut ser més lliure?
1: Espero tornar a la ràdio, lo millor, i a la televisió també. Estic fent sempre coses. La ràdio és el mitjà més lliure que n'hi ha. Perquè de nit, per exemple, tu dius un taco, una cosa molt gravera, fas un silenci de 2 segons, i a continuació sona l'adagio del Binoni, per exemple, i ja pots dir un poema i ha canviat el sentit i el sentiment de tothom. Això amb el teatre significa canviar el decorat, la llum, el micro, etc, etc. La ràdio no.
0: La ràdio. Clar, aquí també vas estar a la SER amb un programa que es deia Que se ponga, no? L'anys 80, crec.
1: Sí, però abans del Que se ponga, que jo ja feia teatre, vaig fer a l'estudi Toreschi. Estàs al costat, a l'estudi Toreschi, tu?
0: Estic a baix, ara. Estic als estudis.
1: Estàs a baix.
0: Sí.
1: Doncs el Toreschi feia un programa que es deia Jaque al éxito i moltes coses més. Treballava amb el Mario Beut, amb el Juan Armengol, etc, etc. I feia moltes coses. I quan em van castigar, que també em van castigar allà, per coses que passen a la vida, em van desterrar i vaig començar a fer la llista de los 40 principales. I posava el primer el que em donava la gana a mi. Ara ja no. Ara costa molts quartos ser el número 1 de los 40 principales.
0: Ara t'estic veient ja. Que guapo vas, amb aquesta camisa blanca.
1: Sí, però no és que sigui del Madrid, és que me la van regalar abans d'ahir.
0: No, però t'has fet un galant.
1: Estic molt jove, estic sospitosament jove.
0: Sí, sospitosament, ja ho dius bé, no concorda l'edat que posa la Wikipedia amb el que estic veient jo ara.
1: Bueno, però pensa que, ho diré en castellà, això, no fumo, no bebo, no me drogo, no discuto, no voto, soy soltero, me tiro a la piscina todos los días, voy al cine, a comedias, a conferencias, escribo, compongo todos los días. En resum, més plans que anys. Aquesta és la clau. I després, que no m'ha atropellat un camión.
0: Això sempre. I que no discuto, jo crec que és molt important.
1: No cal.
0: És la cuita que hi ha de l'Eugenio, no? De... Per què et mantens tan jove? I diu, perquè no discuteixo amb ningú. I diu, no pot ser. Diu, doncs no pot ser.
1: No, no pot ser, sí. Això és allà d'una persona grassa. Discutir és inútil. Hi ha una cosa que... Tinc un amic que es diu Eloi Arenas.
0: Sí, el pare d'Eloi Azorín, no?
1: Exactament. I diu, fulano se cargó de razón y ya no podía moverse de lo cargado que iba. Y yo digo mucho ahora, yo no quiero tener razón, quiero tener derecho a no tener razón. Y no milito más que en la concordia. Tú puedes pensar A y yo B, pero podemos compartir una paella. Por eso este momento que vive el país me parece tremendamente malo.
0: Avui estem connectant al llapis de memòria del Pedro Ruiz, un home al qual segur mai un directiu de televisió li ha dedicat aquesta cançó.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Més que portes un rellotge de la Rocío Jurado.
1: Perquè li vaig fer 17 cançons, li van agradar molt, no li van deixar gravar-les, i després de fer que fos possible, que no va ser, em va regalar un rellotge d'aquests. No tinc un altre.
0: Moltes vegades el més complicat d'una amistat no és establir-la, sinó és conservar-la.
1: Sense dubte.
0: Com t'ho fas tu? Perquè a més crec que tu WhatsApps i històries no n'empres.
1: No, com que ara em veus, aquest és el meu telèfon que porto sempre. I aunque estic molt present a les xarxes...
0: Un zapatòfono, eh?
1: Sí, costa 40 euros. Les coses de les xarxes les gravo per telèfons de la feina, però és com si vaig a la tele i no m'emporto la càmera a casa.
0: A l'espectacle fa referència a molts d'aquests amics, que tu has sigut amic de Lola Flores, Sara Montiel, sí. Vull dir, Rafael...
1: De tothom que ha volgut.
0: El milió d'amigos que volia el Roberto Carlos els tenies tu.
1: Bueno, he tingut la sort, Jordi, de tenir l'oportunitat, i la tindré, perquè repeteixo que estic començant, d'estar de sèrie amb persones que sabien més que jo. De futbol, de literatura, de música, de teatre, de cinema. Jo, a mi el cinema m'agrada moltíssim, estic preparant una pel·lícula, si la puc fer.
0: Dia libre?
1: Sí, un dia libre. De bon estret, això? Ho he dit alguna vegada, no?
0: No ho sé.
1: Sí, bueno, un dia libre. És una comèdia. Jo vaig dirigir una cosa que es deia El dia del presidente, em van anomenar com millor director novell d'aquell any, que era el 80, em penso, i he estat nominant el Goya per Moros i Cristianos.
0: De Berlanga.
1: De Berlanga. A mi el cinema m'agrada molt, però ara em trec del meu paper d'home de l'espectacle. Tu vas al cine de mal humor i si ves una comèdia te quites. Durant un rato se apaga tu persona i se encienden altres persones. I això descansa molt. T'agradi més o menys la pel·lícula, però anar a veure problemes i alegries d'uns altres et treu del teu problema, i això és molt agradable.
0: I a Mi vida és una anècdota by confidencial, el teu espectacle, també passa això?
1: Crec que sí, però això seria parlar massa bé de mi mateix estant jo present.
0: Hi ha anècdotes que no hagis posat a l'espectacle?
1: Sí, moltes.
0: Però no dic per un filtre de dir no serveix, sinó de dir, buah, és que això és massa bèstia, o...
1: No. Jo sóc molt poc indiscret. No ho sóc mai, mai ho seré. Però he fet una barreja, un plat combinat, que hi hagi una mica d'esport, una mica de política, una mica de folklore, una mica de qüestió, per exemple, jo vaig anunciar preservatius i em van fer fora de moltes coses. M'han passat moltes coses. Algunes coses tenen noms propis, que són moltíssimes, i unes altres són fets que no s'imaginen des d'un punt de vista del que no ha estat amb la meva samarreta.
0: Clar, però en el teu espectacle té una particularitat, i és que el públic al final et pot preguntar.
1: Sí. L'abans de darrera funció que he fet d'això aquí a Madrid, que ara torno el dia 27 de setembre aquí a la Gran Via, la vaig fer a los teatros del Canal. I a l'acabar l'espectacle, hi ha 5 o 6 minuts que em pregunten coses. I un dels dies, molt educadament, a la primera filera hi havia un senyor que suposo que era un diputat de Convergència i Unió, suposo, i em va preguntar, oye Pedro, ¿y tú cómo viviste el procés? I jo li vaig contestar, com sempre contesto. Digo, pues mira, desde el punto de vista social, con preocupación, y desde el punto de vista político, totalmente desenganchado. Porque como creo que en ese asunto hay dos partes, y ninguna de las partes se ha preocupado nunca de mí, que s'ho facin.
0: Em sembla que venir un espectacle teu a preguntar-te això amb la de coses que se't poden preguntar...
1: Bueno, són coses, però tenen dret. Molta gent em pregunta coses... hi ha preguntes que són sempre les mateixes, però jo ho agraeixo, perquè en aquest moment el públic es sent molt involucrat. Tingues en compte que aquest espectacle és un espectacle molt, molt de caliu, molt proper. És com si fos una habitació de la meva casa, amb dos tauletes, unes guitarres i una gran pantalla, perquè passen coses a la pantalla, no? I això de que interactuïs i que trenquis la quarta paret, que es diu, funciona bé, sobretot des de la senzillez.
0: Ho respons tot?
1: Sempre.
0: Doncs jo te vull fer una com a... Aquesta no és com a entrevistador, sinó com a públic. És que ell és una cosa que m'ha agradat, perquè he après un adjectiu nou, i és que tu deies que tu el que t'enamora de les dones, sempre t'enamorat, és que sigui fragrante.
1: Fragante.
0: Fragante.
1: Fragante.
0: No flagrante, això no, és una altra cosa.
1: Flagrante és una culpabilitat inescondible, no? Fragante, m'agrada molt, la fragància m'agrada molt. És una metàfora de naturalitat, de ser sincera o ser sincer, de ser natural.

0: el sentit de no posar-se ni capes, ni vestits, ni res. És com si veiessis una senyora que t'agradés, o un home si t'agraden, sortit de l'aigua amb el frescor d'aquell moment o al mig d'un campo de trigo.
1: Sí, és una persona que t'agradi fent un anunci a Colònia, perquè ens entenguem.
0: Sí, però sense Colònia.
1: Sense Colònia. Que tu la premsa rosa et deu haver donat pel sac a base de bé durant tots aquests anys.
0: Em respecten molt perquè mai he parlat de la meva vida privada. De mi es diuen moltes coses i jo sempre me doy por eludido, nunca por aludido. No em faran entrar en aquest negoci, ho coneixo molt. Sempre dic que una part de la televisió és un negoci de mangantes para paletos.
1: Pedro, no sé si has identificat la cançó que està sonant de fons. És
0: sí, em posa de mor humor sempre.
1: De Glenn Miller, que es diu In the Mood, que traduïda en català o en castellà seria En forma.
0: En forma.
1: L'has inclòs fent referència a això, que estàs fet un xaval?
0: No és per això exactament, sinó que m'agrada perquè em poso de bon humor. A més, jo vaig veure aquesta pel·lícula al Cine Adriano, al carrer del Camp, a la meva casa de nen, i bueno, em deixaven entrar quasi sense pagar, gratis, i va haver-hi la història de Glenn Miller, que la feia el James Stewart, i aquesta cançó em va agradar des que tenia 10 anys. Em posava de bon humor i sempre la poso.
1: Doncs posem de bon humor al Pedro Ruiz, va.

0: I a part de l'espectacle, crec que aviat publiques llibre.
1: Sí, suposo que aquesta setmana rebré el primer exemplar. El llibre es diu Para en el mundo que me bajo. És divertit, és irònic, és una mica tendre, però és una mica un pataleo que querría tener algunas personas que creen que cada día nos hacen un poquito menos libres, siempre estamos con la libertad. Y me río de cosas un poco exageradamente, però també té poesies i té... Bueno, és un... Com deia el Forrest Gump, seria com una caja de bombones, surten moltes coses.
0: Para en el mundo que me bajo no és Mafalda?
1: Sí, esa està anomenada dintre Gràcies Mafalda i Gràcies Quino.
0: Ah, que entenc que amb aquest hauràs fet la majoria d'edat de publicador de llibres, perquè és el teu 18è llibre. Ja et podem dir escriptor o el seguim dient publicador de llibres? O t'és igual, ja, tot?
1: Digues la veritat, llama'm espermatozoide.
0: Espermatozoide evolucionado, ¿no? T'hem de dir?
1: No sé si bien o mal, eso ya lo veremos.
0: Quan has trigat en escriure'l? Perquè em sembla que tu tens llibres que has escrit en 3 dies, en 2 setmanes i sempre a mà.
1: No, en 3 dies no. No,
0: ja no tens un que vas fer venint de Mèxic que vas trigar 3 dies en escriure?
1: El Estado y la madre que lo parió.
0: 3 dies?
1: Sí, 3 o 4 dies, perquè quasi tot ho vaig fer amb el viatge de tornada. Saps què passa? Això segurament és un defecte. Yo no le voy a dedicar más tiempo a las cosas. Si no te gusta, pues ya haré otro. No pasa nada. Mi amigo Eloy Arenas dice, tú no escribes libros, te los quitas de encima. Y aquest darrer llibre que tú comentas, Para en el mundo que me bajo, lo vaig a escriure la Setmana Santa passada, en 14, 15 dies, 200 i pico, 220 folios escrits a mà. Vaig gastar, crec que van ser 14 rotuladors.
0: Mare de Déu. Altres estem 3 mesos per posar un títol. És igual, cadascú el seu. És un llibre pessimista vitalista, també, aquest?
1: Sí, sí, sí, és divertit. Et treu de sobre alguna manera de repressió que tenies amb tu mateix. És exagerat, deliberadament exagerat, però és molt variat.
0: Doncs potser li aniria bé de banda sonora això, el Cambalache.
2: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafao, contentos y amargao, valores y doble, espero que el siglo XX es un despliegue, de maldad insolente ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazao que va a haber, ni el

0: da lo mismo que sea cura, colchonero rey de va, taradudo polizón.
1: Cambalache, de l'argentí Enrique Santos Discépolo, sonant el llapis de memòria del Pedro Ruiz, del qual el seu amic Joan Manuel Serrat també té una versió increïble.
2: I a l'Aute també, tothom ha cantat aquesta cançó.
1: Dóna ganes de cantar-la.
2: Jo vaig fer un programa a Televisió Espanyola, a la U, que va ser l'entrega de los Premios Cambalache. I vaig muntar un programa amb 600 invitats, limusins a la porta, com si fossin l'entrega dels Oscars. Però era l'entrega de los Premios Cambalache a los peores de la sociedad.
1: ¿De quin any parlem?
2: De l'any 80... No me'n recordo bé, fa 20 anys, més o menys. I s'entregaven premis amb actors de tota mena, tothom de smoking, etc. El más corrupto, el más contaminador, el braguetazo del año, etc. I tot en sèrio, amb uns actors extraordinaris. Molta gent no ho va entendre, perquè al mig de tot això cantava gent que venien a cantar. Lolita, Rosario, Camela, etc. Però jo crec que és el més transgressor que he fet mai a la televisió.
1: Algú va venir a recollir el seu premi?
2: Sí, no, eren actors.
1: Vull dir, però...
2: Eren actors que feien veure que eren el corruptor, etc, etc. El Carles Canut feia un discurs extraordinari, com a trànsfuga, el millor trànsfuga de l'any.
1: Si féssim la gala als pitjors de la societat d'avui dia, creus... Bueno, és evident que els premis estarien disputadíssims, però creus que els guanyadors... almenys compartirien professió amb els que el van guanyar en el seu dia?
2: És que la qüestió... l'única condició que em van posar és que cap dels noms fos veritat. És a dir, jo m'inventava qui era el corrupte i li feia un currículum i hi havia 3 nominats per cada un. O sigui que seria una comparació des de la comèdia. Des de la veritat, no.
1: M'ha estat molt impactat que diguis que no has votat mai.
2: No.
1: No tu que has viscut una dictadura.
2: No em votarien a mi, imagina't amb un altre. T'ho explico ràpid. La gent pot estar en desacord conmigo.
1: Sí, no, és la teva vida. Vull dir, no. És igual.
2: La gent solo me faltaria, con la cantidad de vetos que me han puesto toda la vida, unos, otros y otras, en fin, y me llevo bien con todos ellos, aparte de todo, solo me faltaría que depositar mi voto a favor de Pepe o Manolo o Luisita y que Luisita con mi voto allí me prohibiera, con mi permiso. Sería demasiado.
1: T'han intentat captar per això els partits polítics?
2: Sí, tots.
1: Tots?
2: Tots menys el PP. Tots o quasi tots.
1: Com t'ho expliques, que el PP ni ho ha intentat, no?
2: Bueno, és que ja se'm coneix massa. És allò del Groucho Marx, no? No pertenecería a un club que me admitiera como socio. No, algú té que fer-ho, això, però jo crec que, lo digo con mucho cuidado y sin subirme a la vanidad ni nada. Los políticos, que son necesarios, porque nosotros somos todos muy difíciles de llevar, al final acaban siendo los pastores que los ricos tienen para manejar los rebaños. Y luego hay unas ideologías respetables, pero como se está viendo permanentemente, esto se corrompe mucho más. Un día en la Universidad de Salamanca me fui a dar una charla y me preguntó un catedrático, ¿y entonces para ti qué es la democracia? Y dije, con mucho respeto a la democracia verdadera, que para mí la democracia acaba convirtiéndose en la dictadura del dinero. Y no más.
1: ¿Y ho segueixes pensant?
2: Sí, lo sigo pensando. Creo que la democracia es una idea muy bonita, que es un planteamiento muy bonito, que nunca se ha llevado a cabo de verdad.
1: Hi ha una màxima que dius tu, que no sé si es compleix, que és que para tener la boca grande hay que tener el culo limpio.
2: Uh-huh.
1: Creus que no hi ha gent amb la boca grossa i el cul brut?
2: Crec que hi ha gent amb la boca grossa que té molta raó, perquè té un currículum net i perquè té bondat i perquè té mèrit, etc, etc. I després hi ha uns altres que ho fingeixen millor.
1: Estem a punt d'acabar. Falta l'última cançó, que ara la posarem, encara no, perquè és una cançó que tu, a última hora, ens vas demanar posar-la a canvi d'una altra, que és el final del verano del duo Dinámico. Ho vas dir, crec que va ser el mateix dia que ens vam assabentar de la mort del Manuel de la Calva, que és el 50% del duo Dinámico, i ho vas veure ben clar que havies de fer aquest canvi.
2: Sí, m'ha tocat molt perquè no hem sigut uns amics d'aquells de veure'ns permanentment, però són dues persones, les dues, que neteixen per on passen. I jo amb el Manolo i amb el Ramon he fet un disco meu, que no va sortir mai, perquè es va quedar en un calaix, ja sortirà, i m'ho vaig passar molt bé, hem sigut molt amics, i em recordo d'una cosa, hi havia una cançó, en aquest disc que es deia Todo termina en la cama, el poder y no sé cuánto, no sé qué, y la fama, todo termina en la cama. Y entonces le dije a Manolo de la Calva, que era el productor, Digo, pongamos aquí un somier que haga ñic, ñic. Y me dijo él riéndose, Pedro, ¿qué disco estamos haciendo? ¿Qué es esto? Y este disco no salió, pero lo tienen en CBS.
1: Tens moltes coses al calaix, veig.
2: No t'ho imagines. La meva casa és un món de programes, de guions de cinema, de teatre, de guitarres i de poemes. I és el meu mobiliari.
1: I què hem de fer amb tot això?
2: Ah, no ho sé.
1: D'aquí 50 anys.
2: No sé, jo no hi seré. O sigui que...
1: Bé, però tu, en les teves voluntats, has de dir què vols que fem.
2: Però si la humanitat és una anècdota, què més importarà el que jo hagi fet?
1: Oh, res. Et muntem un museu, eh? Ens traiem una pasta, perquè tot al final acaba la pasta.
2: ¿Sabes cómo funciona el mundo de la comunicación, digamos, de la malvada? Primero te matan y lo televisan, negocio. Después te piden perdón y lo televisan, negocio. Y finalmente te hacen un homenaje a beneficio de ellos, negocio.
1: Pedro Ruiz, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
2: Bueno, pues moltes gràcies. I poseu aquí un sistema de seguretat una miqueta més lleuger.
1: A Madrid, dius?
2: A Madrid.
1: Aquesta l'havies de dir, eh?
2: No, però no,
1: ho dic... Has tingut problemes per entrar a Madrid, perquè no, a vegades no estem ben coordinats.
2: No, ara tothom... Hi ha tants controls que sembla que et vagin a posar un preservatiu.
1: Tu que l'has anunciat. Gràcies per estar aquí.
2: Una abraçada, gràcies a vosaltres.
1: Roger Cuixart a la tècnica, Amparo Pérez a la producció, Laura Noel a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi i que tingueu molt i molt bona tarda.

0: Han passat ja 24 hores des de que es va obrir un esvoranc de 20 metres al costat d'unes cases del barri de Vallbona, a Barcelona, un barri per a molts desconegut. Al febre el balcó vam anar fins a aquest barri, al nord de la ciutat, per conèixer la seva història de la mà del cineasta José Luis Guerín, que havia fet un llargmetratge, Històries del Buen Valle, on explicava la vida humil d'aquest barri i els seus veïns, i on parlava de migració, marginació, nostàlgia i pors del futur. Ara, 5 mesos després, el nom de Vallbona torna a sonar. Guillem Delso, bona tarda.
1: Bona tarda. Ahir Vallbona va ser notícia per un esvoranc de 17 metres de diàmetre i 19 de profunditat al mig de les obres de les línies de tren i l'estació de Montcada. Això farà que les línies R2, R2 Nord i R11 no funcionin fins com a mínim la setmana vinent. L'ensurt, per sort, no va deixar cap persona ferida, però va espantar els veïns, que han aprofitat aquest nou focus fugaç d'atenció mediàtica per reclamar més ajuts i serveis pel barri. Avui a les 5, representants de l'Ajuntament s'han reunit amb els veïns per informar-los de la situació i dels passos a seguir els propers dies. I fa pocs minuts, el regidor del districte de Nou Barris, Xavier Mercè, ha comparegut i s'ha compromès a millorar la neteja del barri per la brutícia derivada de les obres i a millorar la comunicació amb els veïns.
2: Avui ens hem compromès amb els veïns a reforçar el servei de neteja, perquè és cert que la calor i també aquestes obres que ara s'estan produint de reforçament de ciment armat i formigó per tal de diguem, tapar aquest forat, evidentment podria produir més pols i, per tant, molèsties importants. Per tant, millorar el servei de neteja, que tots volem desitjar que ja quedi millorat de manera estable. També una altra qüestió molt important és crear a partir de demà una oficina d'informació diària perquè els veïns puguin tindre la màxima informació sobre l'evolució dels aconteixements.
0: Qui ha estat en aquesta reunió és el Miquel Àngel, veí de Vallbona. Miquel Àngel, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Què tal?
3: Em sentiu?
0: Sí, et sentim molt bé. Neteja i comunicació, deia el regidor del districte. Neteja i comunicació. Esteu contents amb aquesta reunió, amb el resultat?
3: No. No. Ha quedat prou palès a la reunió. De fet, la reunió informativa jo entenia que no era per parlar de neteja. Era per parlar de l'incident que vam patir ahir al migdia, relacionat amb les obres de soterrament. Però, bueno, ja sabem que aquestes reunions a vegades acaben derivant en altres temes que potser desvien l'atenció del focus principal, que era doni'ns explicacions de què ha passat ahir, què és el que s'ha fet, què és el que s'està fent i què és el que es continuarà fent. Això jo entenia que hauria d'haver estat el guió de la reunió. Però...
0: Clar, a la roda de premsa, l'Arturo Pastor, que és el subdirector de construcció d'ADIF, també ha dit que no hi havia cap mena de risc i que els veïns estaven segurs i que no... el que han dit, bàsicament, és que el REC no sabien si... no descartaven que estigui relacionat, però no tenien cap mena d'hipòtesi que ho relacionés. No sé si us han dit alguna cosa en aquest sentit.
3: Sí, s'ha fet... ha sigut una de les coses que, en principi, sembla ser que han afirmat molt, d'una forma molt, com te diria, bueno, molt així,
0: molt vehement.
3: Vull dir, la causa principal no poden considerar que sigui el tema del rec. Sí que és cert és que es va tindre que tallar l'aigua, perquè, evidentment, quan hi ha aquest forat, si a més s'omple d'aigua, no ajuda gaire. I és veritat que això va comportar que el rec s'hagués de tallar des del barri de Can Sant Joan, suposo, o potser fins i tot des de la sortida de la mina a Montcada, i es va quedar buit. Però això després ho han explicat, i és que no es podia intervenir si continuava caient aigua. I el primer que es va fer, és una de les primeres coses en què es va fer, va ser això. Però ho ha deslligat, en principi, de que fora una de les possibles causes d'aquest esvoranc, enfondrament. Una altra cosa que tampoc ha quedat clar al final, a mi almenys no m'ho ha quedat, I al final no sé si es tracta d'un esvoranc o un desplaçament d'un talús, és que hi ha una diferència, no? I em sembla que no m'ha quedat gens clar al final.
0: Us han dit per això què passarà amb aquest esvoranc, si un esvoranc, un desplaçament, com aniran les obres per solucionar-ho?
3: A veure, la prioritat ara, evidentment, era, des del primer moment, va ser intentar, primer, que no hi haguessin víctimes, que no hi haguessin danys personals propis. Lo segon, estabilitzar amb la màxima urgència aquest forat, aquest esvoranc, aquest el que sigui. El tercer, veure que no hi hagués cap estructura civil com les vivendes que poguessin estar remotament afectades, i això va ser una feina que es va fer per part de bombers. O sigui, aquí jo vull posar un èmfasi especial amb els cossos de bombers, professionals, molt professionals, que han fet d'una forma impecable la seva feina, no? I que d'alguna forma trasladen una certa... A mi aquests en trasladen certa seguretat. Afortunadament, això era una de les prioritats immediates, no? Vull dir, allà el tema, intentar posar una solució el més ràpida possible, assegurar la vida i a l'estat, doncs, això dels edificis, que no hi hagués cap més cosa, i això s'ha doncs, fet, evidentment. La segona cosa... Digues, perdona.
0: No, continua, per favor, la segona cosa...
3: No, és que igual m'estic adelantant i igual m'ho preguntes, digues.
0: No, jo et volia preguntar...
3: Era una mica en resposta teva.
0: Sí, sí. No, on eres tu l'enfondrament d'ahir? No sé si la teva casa està afectada o tens veïns que sí que estiguin afectats.
3: No, jo estic a... relativament lluny. Jo estic a uns 500 metres o aproximadament del punt on ha passat això. A l'edifici més, diguem, més proper, sí que és cert que han dit, no, està a una distància... Diu, bueno, està a una distància de només 50 metres del punt. Això és molt o és poc? Bueno, 50 és més que 25 i 100 seria més que 50. Ja està. Però, bueno, en qualsevol cas, és que independentment de la distància, bombers ha pogut garantitzar en aquests moments que aquest edifici no té cap senyal, ni es preveu cap senyal d'afectació estructural que pugui afectar-lo. Sí que és veritat que automàticament ells han reforçat encara més el seguiment que ja es feia dels edificis. Això, d'alguna forma, a DIF ja teníem monitoritzat molts punts, per veure si hi havia desplaçaments i coses així, sí. O això és el que han dit, i Bombers ho ha acabat ratificant, i bueno, no, aquest nosaltres el teníem com un punt que un cop al mes, un cop a la setmana, potser, es mirava, i ara han reforçat aquest protocol i es farà cada 24 hores i anirà directament al cos de guàrdia que estigui en aquell moment per saber, bueno, perquè si hi ha alguna cosa, el temps d'actuació sigui immediat.
0: Recordem que tot
3: però
0: això...
3: Però en aquest aspecte han tranquil·litzat.
0: Sí, i millor, no? Perquè al final hi havia veïns aquest matí que ho deien, que tenien una mica de por.
3: Sí.
0: Al final tot això ve derivat d'aquest soterrament de les vies. Quan fa que duren aquestes obres?
3: Aquestes obres, oficialment, la data d'inici, crec que és de fa un... del 2021, crec que va ser, quan vam començar a patir més les afectacions, les conseqüències de les obres. Les obres en si ja van començar bastant abans, però van començar a una zona més allunyada del que seria el barri de Vallbona, que seria la part del que podem parlar d'on està la planta potabilitzadora, una miqueta abans, la sortida del túnel de la Trinitat, per entendre'ns. Des del túnel de la Trinitat cap a Vallbona ja s'havien començat a fer afectacions. Ja portaven mesos expropiant coses i començant a fer coses. I aquí la data de sortida en què ens vam començar a enterar realment de l'afectació, jo crec que va ser al voltant, ara farà uns 3-4 anys.
0: Déu-n'hi-do. Quines són aquestes afectacions de les que parles? Com us afecta als veïns aquestes obres?
3: Bueno, en primer lloc, la primera afectació i més evident ha sigut el tema de la mobilitat, el tràfic. Mm. El tràfic s'ha incrementat, és un tràfic incrementat amb volum de tràfic pesant, vull dir, camions, bàsicament, formigoneres, material d'obra com són grues, desplaçaments. Aquest ha sigut una primera afectació en un barri molt petit, en què això té un impacte molt gran. La segona ha sigut la restricció d'espais. El més d'allò va ser ja la mateixa necessitat de traslladar el camp de futbol del Racing de Vallbona, perquè era una zona afectada, i amb això doncs, bueno, és una pèrdua d'espai, perquè ells necessitaven tot aquell terreny per fer la seva base d'operació.
0: És on hi ha la maquinària, no?, el camp de futbol.
3: Bueno, això acaba sent una mica... Això és una mica el magatzem, un gran magatzem, una àrea de treball de tot un conjunt d'obres. Aquesta és una. T'he parlat de la mobilitat, en quant al tràfic i tot això. La pèrdua d'espais, com va ser el camp del Vallbona. Més espais, com va ser l'aparcament que teníem, que els veïns tenien davant, que eren unes... no sé, potser eren 60 places, 70 places, no ho sé. Això també es va perdre perquè també estava afectat per l'obra, per tant també s'ho va quedar DIF. Què més?
0: La brutícia, deia el regidor, no? També, que això sí,
3: sí
0: que li posaran
3: exacte.
0: Solució.
3: En el moment que es va incrementar, ja van vindre les obres en aquí, tot el tema de neteja, que mai havia sigut especialment curós, es va veure molt més afectat. Per què? Perquè l'afectació de les obres ha provocat moviment de camions, quantitat de pols a l'ambient, s'està acumulant... Vull dir, tot això t'ho acabes empassant. Vull dir, hi ha hagut queixes per part de veïns, jo n'he fet unes quantes,
0: sí.
3: Que dic, escolti, això no passaria cap control de medi ambient, eh? Vull dir, el que ens estem empassant... Vull dir, què esperem? Que passi com els veïns de, jo què sé, de l'Aslan, o d'Uralita, o de Vés a saber, perquè aquestes són afectacions que potser sortiran d'aquí 15, 20 anys. No ho sé.
0: Malgrat tot, Miquel Àngel, o sigui, és bo que soterrin les vies del tren, no? O sigui, pot millorar la mobilitat, això, també el soroll dels trens pel barri, la seguretat, que no estiguin les vies per sobre. No sé si això és un punt positiu per veure d'aquestes obres, quan acabin.
3: Bueno, sí, evidentment. Tindrem el punt positiu de que una part de les vies ja no correran per dalt, però el barri de Vallbona seguirà trencat perquè hi ha unes vies que no es retiren i continuen partint el barri. I la meva esperança era aquesta. A una via que fins ara havia estat anomenada de servei, que servia per moure els trens des de les estacions de zona de França o de Sant Andreu cap a la zona de bifurcació de Montcada, on tenen tallers de manteniment i d'això, aquestes vies no desapareixeran i fins i tot és probable que incrementin, que tinguin algun tipus de tràfic de mercaderies o... Vull dir que, en aquest aspecte, Vallbona, el resum és que no està clar que guanyem. De fet, bàsicament perdem. Perdem en qualitat, perdem, evidentment, en tranquil·litat durant tots aquests anys, i no està gens clar el que passarà quan acabin aquestes obres, no? Perquè aquí el que la gent ha de tenir present és que aquestes obres afecten bàsicament a dos municipis, no? Un és Montcada i Reixac i l'altre és Barcelona, i específicament a un barri molt concret de Barcelona, que està al districte de Nou Barris, que es diu Vallbona, que és un barri absolutament ignorat, invisible. La part d'obra que es fa a Vallbona és un 20% del total de l'obra. Però, així com Montcada i Reixac començarà a tindre certes avantatges abans de que fins i tot s'acabi el túnel, nosaltres, fins que no s'acabi tota l'obra, haurem d'estar aquí aguantant que això acabi. I jo, personalment, la por que tinc és que això no acabi sent la Maquinista, la Sagrera, tantes i tantes obres que un cop s'ha fet la part, diguem, important, o la part que ells consideren important, l'altre es queda aquí i ja ho veurem.
0: Perquè
3: no sé si m'he explicat.
0: Sí, perfectament. Perquè quants anys fa tu que vius al barri, a Vallbona?
3: Jo sóc de la nova fornada, diguem. Jo porto dormint a Vallbona aproximadament uns 21-22 anys. I dic dormint perquè vull diferenciar el que és dormir del que és viure. I vivint dins de les d'això, diria que el canvi es va produir durant la pandèmia.
0: Que vas començar
3: durant la pandèmia
0: vida,
3: ens vam veure obligats a quedar-nos a casa i llavors t'integres, coneix, no, el que tens és el barri. Per sortir, per veure, i descobreixes moltes coses que abans, venint a dormir, pues no, ni t'ho plantejaves.
0: Les que t'ho dic
3: i
0: perquè...
3: El que fa...
0: Molts dels oients que ens estan escoltant igual han escoltat Vallbona per primera vegada. I tu abans ho deies, som un barri invisible. Ho sentiu així? Ho sentiu com un barri invisible que no existiu per la ciutat?
3: Ho som. Ho som. Pregunta-li a molta gent de Barcelona que t'ubiquin Vallbona. I pregunta'ls-hi que t'ubiquin Torre Baró. I pregunta'ls-hi que t'ubiquin Ciutat Meridiana. I segurament Torre Baró te l'ubicaran, Ciutat Meridiana també te l'ubicaran, i Vallbona dirà, Vallbona de les Monges. No, Vallbona de Barcelona. O, en el millor dels casos, es pensaran que aquest barri és un annexa del barri de Can Sant Joan de Montcada i Reixac. Com ha sortit a molts mitjans, que han ubicat a la incidència a Montcada. No dic que fos el barri de Vallbona, no. És Montcada. És Montcada, tot és Montcada.
0: I a més és molt diferent de Barcelona, Vallbona, perquè només si els oients es posen al Google Maps i fan un passeig pels carrers, sembla un món completament diferent. A més, ho hem mirat, no hi ha caixes automàtics, no hi ha parades de metro.
3: No, els serveis són zero, bàsicament. Serveis com podien ser... Bueno, a veure, sent un barri tan petit, podem dir que comptem amb una farmàcia, cosa que hi ha barris que no tenen, nosaltres sí. Podem dir que tenim una escola amb dues línies, que és un IES ja, en aquests moments, des de una reivindicació antiga, amb la qual cosa... L'altra cosa és que el 80% de la població escolaritzada no és del barri, ve de fora, però bueno, és igual, però ho tenim. Hi ha una residència de gent gran. Mira, també és una petita d'allò. Hi ha cosetes que poden fer atractiu al barri, però a nivell de serveis del dia a dia, com podria ser la possibilitat de tindre un petit comerç, un petit supermercat, hi ha dues botigues a les que podrien anomenar aquelles de conveniència, no? Hi ha un poco de todo, però no et planteges fer la compra de la setmana, bueno, ni del dia. Allà vas a comprar alguna cosa que t'has deixat.
0: Clar. Mira, a l'inici...
3: I això sí. Digues.
0: A l'inici ho dèiem, al febrer van venir a visitar amb el cineasta Garín el barri i ell deia sí. Que tenia la intenció que la pel·lícula ajudés a fer visible aquest barri.
4: Ojalá pueda servir algo y para situar en el mapa estos vecinos que históricamente han sido tan humillados, ¿no? Los que hemos vivido... En
0: no sé si la pel·lícula, sabem que no ha tingut tanta repercussió com el 47 amb Torre Baró, però no sé si us ha ajudat en alguna cosa o no.
3: Sí, ens ha fet visibles per molta gent que ni de lluny viu per aquí a la vora. I curiosament, ha servit al barri... jo dic que allò que diuen que no eres profeta en tu tierra. Curiosament, hi ha una part del barri en què aquesta pel·lícula no ha agradat.
0: Ja, yeah. Sí, bueno, això ens ho va dir també, que hi havia gent que estava molt contenta, gent que es pensava que trencaria aquest oasi, que tenia una mica de pau.
3: Sí,
0: també.
3: Sí, vull dir, o sigui, comprant una part del discurs de la gent que defensa aquesta tranquil·litat i d'això, ho puc entendre, perquè jo també sóc el primer que no vull que Vallbona es converteixi en uns búnkers del Turó de la Peira o qualsevol altra cosa d'aquestes que han mort d'èxit.
0: Sí.
3: Però mort en el sentit literal, mort. Però que no ha comportat cap guany o benefici per la població o per els veïns que ja hi eren. L'únic que ha portat és molèsties, mal de caps, i això és una cosa que dius, bueno, no li pots posar portes al camp, no? Ara, pots intentar que aquesta invasió sigui més controlada o, bueno, no ho sé. No hi ha solucions magistrals.
0: Ja imagino. Doncs, Miquel Àngel, veí de Vallbona, moltíssimes gràcies per estar avui aquí al balcó. Descansa molt, que segur que necessites, i esperem haver contribuït una mica a fer visible aquest barri per ajudar-vos.
3: Sí, jo us agraeixo. Mira, una de les coses que m'ha també decidit a acceptar aquesta conversa
0: sí.
3: És que vull que no s'oblidi Vallbona. Vallbona va sortir a molts diaris, de premsa internacional i d'això, en un moment molt puntual, però una pel·lícula molt puntual. No ha tingut ni la transcendència ni la repercussió que ha tingut el 47, però va sortir durant un temps, Vallbona va estar al punt de mira de molta gent. Que no s'oblidi, perquè el pitjor que ens pot passar ara realment és que, bueno, que tornem a caure pues això, amb aquesta desídia, amb aquest oblit, les obres no ajuden, la situació tampoc, vull dir que, sobretot, que no s'oblidi.
0: Doncs
3: per mi el missatge final és una miqueta aquest. No oblideu Vallbona, sisplau.
0: Doncs el missatge queda claríssim, que no s'oblidi. Miquel Àngel, moltíssimes gràcies.
3: Altres.
0: Del seu, què més recollim del dia?
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha concedit la primera entrevista després de ser imputat pel cas Plus Ultra. A Televisió Espanyola, Zapatero ha negat que s'hagi corromput ni hagi influït per favors polítics.
5: Presidente, ¿ha vendido usted influencia?
6: Jamás, absolutamente. Y este procedimiento que va de eso, pues se va a acreditar porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plusultra. Eso es así, va a ser así, y por tanto tengo una convicción absoluta en mi inocencia.
1: Zapatero no ha volgut valorar l'estratègia de defensa del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de marcar els passos a seguir per aconseguir el rescat a Plusultra, i també ha assegurat que les joies trobades de la seva caixa forta són un regal de cortesia personal de fa molts anys. A Catalunya, la dona investigada per presumptament haver maltractat el seu nadó ha tornat a declarar davant del jutge, ha negat que ella intervingués en cap agressió i ha mantingut que mai va veure que el seu marit, que continua en presó provisional, el maltractés. D'altra banda, la investigada ha assegurat que va preguntar als metges per les lesions de la criatura, cosa que contradiu la versió dels professionals. I a aquesta hora de la tarda, els bombers treballen per apagar un incendi de vegetació a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. Han activat 11 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris per frenar un foc que afecta vegetació forestal, progressa lentament i crema en mitjana baixa intensitat. I a la costa, les tortugues careta tornen a escollir les platges catalanes per pondre els ous. El primer niu d'aquest estiu s'ha detectat aquest matí a l'Estartit, al Baix Empordà. Júlia Domènech.
7: La troballa ha activat el protocol de protecció de la Generalitat, la Fundació CRAM i investigadors de la UBIC. El niu amb 71 nous s'ha traslladat a una zona més segura de la platja perquè les cries puguin néixer amb garanties. L'any passat es van localitzar 11 nius a la costa catalana, una xifra rècord que els experts atribueixen als efectes del canvi climàtic, que està convertint el litoral català en una nova zona de reproducció de l'espècie.
1: Gràcies, Júlia. I per tancar, el Banc Central Europeu ha publicat aquest dijous les 10 propostes finalistes dels nous dissenys dels bitllets d'euro. Oh, no. Aquests nous dissenys s'inspiren en dues temàtiques: la cultura europea, amb imatges de Cervantes o Marie Curie, i l'altra en rius i ocells. Es van rebre més de 1.200 candidatures, però només 25 van poder presentar la seva proposta al grup d'experts que finalment n'ha escollit 10. I això no s'acaba aquí, perquè el Banc Central Europeu ha convidat a la ciutadania a opinar en una consulta pública que ja està oberta. Tu entres, t'apareixen els bitllets, i és a dir, quan t'agrada, hi ha 5 opcions, i després justificar la resposta amb 6 respostes més. El disseny, si et sents identificat, si és fàcil de distingir, etc. Es podrà votar fins al 21 de setembre, però els bitllets no entraran en circulació fins més endavant.
0: I els has mirat?
1: Els he mirat una mica per sobre, però em sembla una cosa important, perquè al final els tenim al dia a dia i ho he estudiat bé.
0: Jo t'he de dir que els he mirat tots, i n'hi ha que són molt clàssics i altres que són molt trencadors.
1: Doncs potser espero, toques una mica trencadors.
0: Espero que guanyin aquest segon, jo també. Núria Vilamala, com estàs?
8: Què tal, Laura, com estàs?
0: Tu els has vist, els bitllets?
8: No, no, i no ho sabia, ara els buscaré.
0: Doncs ara els busques, sí. I votes, que pots votar, ja veuràs el link allà a la web del BCA.
8: M'he quedat encuriosida, ho buscaré.
0: Què tenim avui a la graderia del balcó?
8: Doncs, Laura, l'actualitat ve carregada, perquè ja fa uns quants dies que parlem de Frenkie de Jong, havíem explicat que al Barça hi havia preocupació amb la lesió. Doncs ja tenim el comunicat mèdic, un trencament del lligament lateral intern del genoll dret.
0: Sona duríssim.
8: El dubte era si superava o no, no supera. Ah. Frenkie de Jong, de moment continuarà sota tractament i seguiment mèdic i es veurà com evoluciona. El tema és que el Barça no diu quant temps de baixa estarà Frenkie de Jong. És molt difícil saber-ho, perquè tampoc sabem el grau d'aquest trencament, però al voltant de 3 mesos. Jo crec que ens mourem. Ostres. Per aquesta...
0: No començarà la temporada.
8: En principi no. Clar, és complicat perquè no tenim els terminis. En principi no, però és més o menys el que estava previst amb el que ja havíem anat explicant aquestes últimes setmanes. I, per cert, per fi, avui a Adeyemi, oficial i presentat. Ja han
0: Bravo.
8: Fet tota la feina en un matí.
0: Ja tocava, no?
8: Sí, i anava sent hora. Feia 8 dies que havia aterrat a Barcelona.
0: Bueno, haurà estat visitant la Sagrada Família, el Berguel, ell ha fet turisme.
8: A la presentació ha dit que ell sap que els espanyols i els catalans són diferents.
0: Ah, mira.
8: O sigui, ha tingut temps
0: està
8: durant
0: informat.
8: Una setmana de saber què passa a Catalunya i què passa... Sí, sí, està ja...
0: Mira que bé.
8: Informadíssim.
0: I a banda de l'actualitat, alguna cosa més tindràs o què?
8: Doncs mira, Laura, avui ens n'anem de visita a una botiga d'aquestes que tenen samarretes vintage de futbol, aquestes
0: Xuríssimes.
8: Antigues. No sé si tu tens alguna d'aquestes relíquies o no.
0: Jo tinc una del centenari del Barça, amb Guardiola darrere.
8: Clàssica.
0: T'he de dir per això que crec que no és real.
8: Bueno, però això...
0: Juraria.
8: Farem
0: però,
8: veure que no ho hem escoltat.
0: Però tinc un amic que fa col·lecció de samarretes vintage.
8: Això és
0: i
8: molt xulo.
0: Li interessarà molt, ara li diré que t'escolti.
8: Doncs anirem a visitar una botiga amb un noi que té una història molt xula perquè ve de Londres, es dedicava a la ràdio i ho va deixar tot per venir a Barcelona i obrir aquesta botiga.
0: Per això haurem d'obrir una botiga tu i jo també.
8: A veure si ens haurem de dedicar això, Laura.
0: Va, t'escoltem a quarts de nou, Núria,
8: fins
0: gràcies.
8: Fins ara, que
0: fins
8: vagi
0: ara.
9: Bé.
0: I el temps, calor, calor i calor, suposo. Núria Seró, com estàs?
9: però cada dia una mica menys. Bona tarda, Laura.
0: Bona tarda, Núria. Com han passat el dia avui?
9: El dia l'han passat càlid. De fet, a Lleida s'han superat els 40 graus, s'han fregat els 41. I hem de parlar també d'un xàfec, una tempesta molt forta que hi ha ara mateix al Pirineu, Prepirineu de Girona. Inclús s'ha activat l'avís vermell per aquest xàfec i temps violent, tant a la Cerdanya com també al Ripollès, tot i que també hi ha avisos per aquests xàfecs intensos al Berguedà, a Osona, inclús a Galagarrotxa, a l'Empordà i també al Pla de l'Estany. De fet, aquest xàfec ha deixat més de 20 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadeses i ha fet que el termòmetre aquí perdi 10 graus quan ha arribat aquest xàfec. També les ratxes de vent han sigut fortes. A la resta de Catalunya, una tarda força tranquil·la, que no s'han enterat quasi d'aquest canvi d'aquests xàfecs.
0: De cara a demà, què hem d'esperar? Perquè el cap de setmana vas dir que baixaran una mica, però no sé si demà ja comença aquesta baixada o no.
9: Demà comença la baixada, tot i això hi ha avisos per calor nocturna, tant a la Noguera com també al Pla d'Urgell, Segrià, un cop més al Baix Ebre i al Montsià. Les temperatures mínimes seran molt altes, però les màximes ja començarem a veure, com per dèiem, alguns graus, i serà sobretot el cap de setmana quan les temperatures es normalitzaran. Anem a ficar una mica de números a tot això. Esperem unes mínimes per demà de 22 graus a Girona, 23 a Lleida, 24 a Tarragona, 26 a Barcelona, i les temperatures diurnes, com dèiem, no pujaran tant, però així tot i això continuarem a fer calor. És a dir, a Lleida passarem de 41 graus a 40. A Girona, 37 graus de màxima, 32 previstos a Barcelona i 31 a Tarragona. I com dèiem, les temperatures baixen i es normalitzen el cap de setmana, però aquest descens no ve sol. És a dir, que també haurem de parlar de ruixats al Pirineu i també de mestral i tramuntana, que entraran especialment a partir de mig matí de dissabte, i això farà que hi hagi rebufes, aquella convergència dels dos vents de la mestral de tramuntana que xoquen i fa que hi hagi xàfics intensos, sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. I la matinada de diumenge pot ser interessant, especialment a les comarques de Barcelona i de Girona, xàfecs molt intensos, tempestes i acompanyades de calamarsa.
0: Doncs demà ens ho acabes de concretar. Núria, moltíssimes gràcies.
9: Fins després, una abraçada.
0: Adéu, fins demà. El Lluís Colomé és al control de so i la Júlia Domènech a la producció. Ara són les 7 i 27 minuts d'aquest dijous 23 de juliol de 2026. Un minut i anem a descobrir l'última secció que ens queda d'aquest balcó d'estiu. Escolteu-la bé, hi ha agendes que us anirà bé per omplir-les aquest estiu. Fins ara.
10: A SER Catalunya, al balcó. Laura Polo Dalfó.
11: Si crees en el planeta, si es Dabón, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
12: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
13: Compartir una banana de Aldi en verano es lo mejor.
14: No la comparto.
13: ¿Mi opinión?
14: No, la banana. Esta semana la banana 0,99 el kilo.
13: Y la nectarina 1,99 el kilo. Últimos días para ganar el viaje de tu vida y más premios increíbles en la app. Más info en aldi.es. Aldi.
14: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
10: A SER Catalunya, al balcó. Laura Polo Dalfó.

0: És dijous i ja s'olora el cap de setmana i és per això que aquest estiu repeteix al balcó la Paula Carreras amb els seus plans combinats. Paula, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta de tornar a estar aquí i a més amb Maria Jaume, que m'encanta, o sigui, millor rebuda impossible. Sí.
0: Aquest any el format serà de tres plaers, que seran un llibre, una sèrie i el plaer que a mi més m'agrada, que és pel paladar, que has introduït un restaurant.
1: Sí, és que a mi m'agrada molt la idea aquesta com de plans combinats, en comptes de plats combinats, perquè trobo que un plan millora moltíssim quan el que et fa gaudir del plan són més d'una cosa, no? O sigui, tu pots anar al teatre i anar al teatre és guai, però si vas al teatre i després vas a algun lloc guai a sopar, doncs diguéssim que el vespre millora,
0: oh,
1: no?
0: Tant.
1: Llavors, aquesta era una mica com la idea d'aquest estiu d'intentar recomanar coses que es puguin combinar o que, d'alguna manera, puguin ser com tres plaers que es puguin gaudir i que tinguin un sentit entre ells, també.
0: I per què llibre, sèrie i restaurant?
1: Doncs mira, perquè bàsicament són les típiques coses que durant l'any ens costa fer. Almenys com a mínim, a mi em passa que sempre em falta temps per fer moltes coses, em falta temps per llegir, em falta temps per mirar sèries i em falta temps per anar a sopar fora, o sigui...
0: A un bon restaurant, perquè sempre vas a fer el bocata, però...
1: Exacte, o sigui, fer unes birres amb els col·legues, tenim temps de fer-les, però allò, seure i emplatar-se i dir, vale, avui hem sopat bé, tinc la sensació que la vida ens passa una mica per sobre durant l'any i l'estiu és un bon moment per aprofitar i per recuperar aquestes coses.
0: Segur que als oients els passa el mateix, per això comencem ja amb els teus plans combinats amb la lectura. Quina ens portes avui?
1: Doncs mira, avui un dels llibres que jo més he gaudit durant aquesta temporada d'hivern, diguéssim, que és Punt d'aranya, de la Nerea Pallares. És un llibre que publica Periscopi i ella és una autora gallega. De fet, l'original és en gallec i aquí l'han traduït en català. I llavors és una història que explica una mica la vida de l'Ari, que és una noia que arriba al poble de Camariñas, que és un poble que està a la Costa de Morte, a Galícia, i arriba per treballar-hi al Museu de Puntes, de Buixet, i fa també de guia turística. Llavors hi arriba una mica com perquè li assignen una plaça de funcionari allà en el Museu de Puntes, i ella és una estranya en aquest poble. I llavors el que es troba és que ha de descobrir un poble una mica fosc, un poble una mica molt clàssic, en el sentit que hi ha uns veïns de tota la vida, gent gran, que no s'ha mogut del poble, que diguéssim que introduir-se en aquest poble pot ser una mica hermètic i pot ser complicat, i llavors l'Ari el que li passa és que el poble d'alguna manera l'absorbeix completament i... No faré gaires spoilers, però sí que podem explicar que al poble s'hi troba unes dones grans que són les que fan puntes de boixí i llavors aquestes dones estan organitzades per, diguéssim, d'alguna manera combatre el patriarcat que impera també en aquell poble i que al final és una cosa com que arriba a tot arreu, doncs també a Camariñas. Llavors, a partir d'aquí... entrellaça, mai millor dit, a la literatura amb tot un llenguatge del teixir, ens fa reflexionar sobre quantíssimes expressions fem servir que tenen a veure amb el teixir, estirar el fil, teixir una xarxa...
0: Posar fil a l'agulla,
1: n'hi ha moltíssimes, no? Ah. I llavors va jugant amb això i també té una vessant i una capa molt poètica, perquè hi ha una llegenda al poble que té a veure amb tres aranyes, que justament són animals que teixeixen, i llavors té una llegenda que cobra una mica de vida i que també agafa com una vessant una mica espiritual, tot plegat. Trobo que és molt xulo, llisca superbé. És molt interessant també l'ús que en fa del llenguatge. Nosaltres que som catalans i que tenim una llengua pròpia i que molts cops també la reivindiquem i que ens costa de vegades trobar-la i jugar-hi, doncs això s'aplica també a la costa gallega i és interessantíssim veure-ho des d'aquí.
0: És per tothom, és un llibre fàcil.
1: És per tothom, és fàcil. És veritat que crec que pot tenir moltes capes de lectura, o sigui, crec que el pots gaudir com una història d'inici nus desenllaç, però també li pots trobar molt significat si fas una lectura com més profunda, vull dir que el pot agafar qualsevol persona. Crec que agradarà especialment al públic femení. Tinc la sensació, jo amb qui he compartit aquesta lectura, amb la meva mare, amb amigues, a totes ens ha entusiasmat. És veritat que no conec cap home que l'hagi llegit encara. Llavors, des d'aquí, si hi ha algun home que l'ha llegit...
0: Digueu-nos-ho.
1: Sí, exacte. Vull saber què en pensen els homes d'aquesta lectura, però crec que és molt interessant i sobretot agradarà molt als lectors catalans.
0: Doncs mira, Punt d'aranya, de la Nerea Pallares, a la llista de llibres per aquest estiu.
1: Sí.
0: I si algú que ve ràpid aquesta lectura, també ens has portat una sèrie.
2: The autopsy is gonna say heart attack.
3: Excuse me.
2: What can I do for you?
3: Special crimes. I'm uncertain.
0: Com es diu la sèrie?
1: Mira, això és DTF Saint Louis, DTF Saint Louis. És una sèrie d'HBO que tot just l'estic veient ara, l'estic acabant, em falta mig capítol perquè em vaig a dormir l'altre dia al sofà, que és una cosa que em passa habitualment, però em falta mig capítol. És una sèrie que m'ha enganxat moltíssim, són 7 capítols, és una minissèrie, i explica una mena de triangle amorós entre 3 persones d'edat mitjana que, diguéssim, que estan en crisi fruit de l'edat que tenen, vale? Són, és gent que potser deu tenir 50 anys, i un d'ells, el protagonista, és un meteoròleg que treballa a la televisió local de Sant Lluís, i l'altre protagonista és el seu traductor intèrpret en llengua de signes. I això no és cap spoiler, al primer capítol el que passa és que aquest intèrpret de llengua de signes acaba mort.
0: Vale.
1: Llavors la sèrie és una mica com anar desxifrant i anar desfent l'entramat de què ha passat i per què aquest senyor està mort. El triangle amorós ve perquè el meteoròleg té una aventura amb la dona de l'intèrpret de signes.
0: Ostres.
1: I això els fa, els dos, a priori, molt sospitosos de la mort de l'intèrpret, però, evidentment, no revelarem què ha passat, però és molt interessant perquè, al final, diguéssim que la mort com a tal, el motor de la mort, passa a ser una mica el de menys. Llavors, és una sèrie que reflexiona moltíssim sobre com ens relacionem entre nosaltres, quina mena d'amistats tenim, com de profundes són les amistats que construïm, com a la mitjana edat les amistats passen a ser d'una altra manera que no és el mateix que els col·legues de la uni quan estàs estudiant, no? Vull dir que és una sèrie que a partir d'un assassinat, o de, bueno, no sabem si és assassinat o què va passar,
0: sí,
1: però a partir d'una mort i d'un cas policíac, perquè al final també és una sèrie policíaca que hi ha uns policies que investiguen el cas, a banda del thriller, diguéssim, hi ha una part molt social i molt humana que trobo que és superinteressant, i per mi una de les grans virtuts indiscutibles d'aquesta sèrie és que és preciosa la fotografia.
0: Sí, m'encanta i me la començaré avui mateix.
1: Sí, és que és, ja et dic, és molt curta, vull dir que passa superbé. Són capítols de 50 minuts, que això també, acostumats també als de 20 minuts últimament, que tot dura 20 minuts, de 50 com que et fa la sensació que la pots degustar una mica més, no? Doncs són capítols de 50 minuts que passen molt bé i això que et dic, no? Que la fotografia és increïble, o sigui, cinematogràficament és una obra d'art, és molt fort. Si la mireu, fixeu-vos en els planos que fan, o sigui, tots els planos podrien ser, els fotogrames els podries emmarcar, com aquell qui diu.
0: Doncs va, DTF de Sant Lluís, que està a HBO, has dit?
1: HBO, sí.
0: HBO. I acabem amb el tercer pla, que complementa tots aquests, que és Un bon restaurant, que avui és...
1: Avui és el Mesa Lobo, aquí a Barcelona, al carrer Aribau 65, que és cantonada amb carrer València. Llavors, és un restaurant que jo el vaig tastar al mes de febrer o així, està en funcionament des del gener, o sigui, és un restaurant bastant nou a la ciutat, i jo crec que té tots els números d'entrar a la llista dels millors restaurants que han obert a Barcelona aquest any.
0: Què dius?
1: Sí, perquè és bastant sorprenent, o sigui, no sé si et passa a tu, però a mi a Barcelona tinc la sensació últimament que tot és una mica el mateix, o sigui,
0: sí,
1: trobes el mateix... Macarrons a la safata de ser inoxidable, el tartar de salmó i la burrata amb tomàquet que et cobren
0: totalment,
1: 40 euros pel mateix.
0: Totalment.
1: I dius, necessito una mica de propostes diferents.
0: Sí. Doncs, I en aquest què hi ha, per exemple? O sigui, què podem provar?
1: Mira, d'entrada, el primer que t'ofereixen és una mica de pa amb mantega fumada.
0: Oh, això no pot agradar més.
1: Però que és una mica com una mousse. O sigui, la mantega té una textura que està com batuda. No sé, bueno, és que la veritat no sé com ho fan, però és gustosíssima, és zero empalagosa. Llavors, això ja marca una mica com el que serà l'experiència, perquè és una mantega i és un aroma i un sabor que acompanya molt en tots els plats. Tenen molt producte de proximitat, fan molt, també treballen molt amb adobats, amb curats, amb coses fumades, ja siguin verdures, carns, peixos. Jo vaig prendre una mena de peix llimona fresc, boníssim, amb també llobarro, fan un llobarro a la brasa boníssim. O sigui, és tot molt de proximitat, treballen, la carta la van canviant bastant habitualment, o sigui, és possible que el que jo vaig prendre al febrer ara ja no es pugui tastar.
0: Clar, perquè és de temporada.
1: És de temporada, però això també, d'alguna manera, em sembla un molt bon indicador, no? O sigui, que no puguis repetir la mateixa amanida de carxofes del febrer a l'agost té tot el sentit del món perquè carxofes a l'agost no n'hi ha, no?
0: Evidentment, totalment. Doncs a veure si ens trobem tots els oients del balcó aquest cap de setmana en aquest restaurant Mesa Lobo. Per tant, plans d'avui. Tenim Punt d'aranya de Nerea Pallares, un llibre sobre dones, sobretot, i la vida en un poble, DTF Sant Lluís, Mort i Triangle Amorós, i aquest restaurant Mesa Lobo al carrer Aribau 65 a Barcelona, que ens donaran un menjar meravellós.
1: Sí, sortireu encantats. És d'aquelles coses que val la pena, si teniu algun sopar especial, aprofitar i fer-lo al Mesa Lobo.
0: Doncs aquests són els primers plans combinats de la Paula Carreras d'aquest estiu. Paula, moltes gràcies i ens retrobem d'aquí a 2 setmanes amb més plans.
1: A vosaltres.

0: Nosaltres ho deixem aquí, us deixem ara amb els podcasts del balcó. Avui una conversa de Josep Ramoneda sobre esport i cures i després una de les nostres parelles de fet. Fins demà.
1: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del balcó.

0: Els usuaris estan satisfets.
1: Josep Ramoneda, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Josep, avui toquem un terreny que mai ens hi fixem massa.
2: És veritat.
1: Quin convidat tenim?
2: Bueno, avui parlem del deport i les cures, per dir-ho així, no? En quina mida l'esport pot ser útil en les cures, en les teràpies, etc. No? I tenim Josep Morales, que és professor de
1: Ciències
2: de l'Esport a la Universitat Blanquerna, i que ha treballat molt amb aquest tema i concretament a l'aplicació de les ciències de l'esport diferents àmbits del que en podríem dir les malalties en curs, no? Em sembla que el primer que ens hauria d'explicar és què és això de les ciències dels esports, dels esports, no?
1: Josep Morales, benvingut al balcó.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
1: Què són les ciències de l'esport?
3: Les ciències de l'esport és una disciplina relativament jove, doncs, que són ciències aplicades, doncs, que veu com a fons naturals la medicina, la psicologia i aplica tot el que és el fenomen esportiu i de l'exercici i de l'activitat física, doncs, a molts àmbits. De fet, hi ha un article molt, molt citat a revistes com Nature, que és Sports, no, Exercise is Medicine. Llavors, és la pildureta, la píndola que ens hauríem d'aprendre a tothom per estar millor físicament, per estar millor psicològicament. És la pastilleta que ens aniria bé i que és molt més barata a nivell econòmic i social i que crea benestar.
2: Però, per tant, les ciències de l'esport no parlen de l'esport, sinó de la manera de l'esport d'actuar en determinats territoris. No ensenyen amb un entrenador de futbol, diguem-ne.
3: Sí, sí, sí, també entrena.
2: Ah,
3: o sigui,
2: també.
3: I tant, que és molt ampli, el concepte és molt ampli. O sigui, abasta el que seria l'entrenament, abasta el que seria salut, abasta el que seria educació, i dins d'aquest terreny, doncs, aquest àmbit, doncs, van tocant moltes coses, o sigui, i moltes poblacions, des de la gent gran, els sèniors, des dels els infants, els adults, els joves, adolescents, que necessitem moure'ns, necessitem fer exercici i, bueno, que estigui planificat, que estigui ben dirigit i que ens aporti, pues, això. Penseu que estem en una societat molt sedentària. La majoria de gent passa molt de temps assegut. Els escolars, per exemple, passen moltes hores asseguts a la cadira. Llavors, el cos humà no està dissenyat per estar tantes hores...
2: O sigui, ens belluguem molt més que en el passat, que els nostres
3: antecessors. Home, evidentment,
2: això és una evidència, no?
3: El passat, o sigui, només cal, i no cal anar tan lluny, o sigui, fa 100 anys o 50 anys els nostres avis, els nostres pares, es movien per anar a treballar, caminaven més, no agafaven tant el cotxe, no treballaven.

0: Més sedentaris has utilitzat la paraula.
1: Sí, sí, sí, és veritat. Bueno, la societat ens porta això. Fa poc llegia en un diari, no me'n recordo, que ara mateix els joves, els centres de socials estan en els gimnasos, o sigui, molts joves, en comptes de trobar-se al bar o a la discoteca, són els centres de fitness o els clubs esportius que troben també aquesta vessant social que els permet desenvolupar una mica tot la vida social i bueno, les relacions.
2: Uh-huh. Ens han creat masses pròtesis, els cotxes, les motos, tot això, no?
1: Tens raó, les pròtesis és una bona metàfora.
0: M'agrada molt això de les pròtesis, sí.
2: I en aquest cas, a més, estàs fent un treball sobre un tema concret, que és l'autisme, i una teràpia, que és el judo.
1: Sí, sí, sí. Doncs ara feia memòria amb el Josep Ramoneda i portem ja 6 anys amb un programa de judo aplicat a persones amb autisme. Mm. Llavors, clar, és una mica la curiositat, la paradoxa de fer servir un esport de lluita que podries dir, mare meva, on ens hem ficat?
0: Clar, perquè una mica socialment s'ha pensat sempre, no?, que la persona amb autisme és molt reaci al contacte físic.
1: Correcte. És aquesta imatge de que el contacte físic i que la gent amb autisme és reàcia, pues sí que està molt, molt, ha calat molt en aquesta visió. I, de fet, el tema del judo, que és un esport en el que el contacte és essencial, és natural, doncs sembla una paradoxa, es crida l'atenció. I, de fet, pues, jo crec que el judo com a esport té una varietat sensorial i unes possibilitats sensorials perquè els nens, pues, el fet de practicar sobre un tatami, que es puguin fer reptacions, que es puguin revolcar, que estiguin no només en el plànol vertical, sinó en el plànol horitzontal, de que tinguin contacte, que notin el pes del company a sobre, de que hagin d'estirar del company, de que hagin d'empènyer-lo, tot això de manera controlada i amb mètode, doncs els resultats que estem tenint són molt bons. I les famílies així ho mostren, i també no només les famílies, sinó resultats que hem publicat en articles científics.
0: Ah, n'hi ha molts. Jo he mirat, he tafanejat ara una mica, hi ha moltíssimes investigacions amb persones amb autisme i el judo. Però per què el judo i no el karate o taekwondo?
1: També n'hi ha, eh? També hi ha alguna publicació en karate. En general, a l'àmbit dels esports de lluita, com que és una disciplina que necessites autocontrol, perquè, clar, tu necessites, és una activitat que clar, quan practiques de forma global, ho dones tot, perquè estàs competint amb una altra cosa a cos. Llavors, necessites molt d'autocontrol, i aquest autocontrol s'educa, ajuda a que els practicants tinguin consciència de que tenen uns límits, que no poden sobrepassar, i això ho perceben de forma natural, que després poden traslladar a la vida real. O sigui que, en teoria, i també, no només els esports de lluita, i el judo en particular, sí que potser per la formació dels entrenadors, que són molt metòdics i hi ha molta pedagogia darrere, però altres esports també.
0: L'ordre, la disciplina, sí, sí, no? Sí, sempre ho diuen, que pels nens són senyals molt bones per educar els valors.
1: Tens tota la raó. Sempre comencem saludant, que és una formalitat, però això ho perceben com hi ha un hàbit que van interioritzant que després poden aplicar a la vida real, al dia a dia.
2: I en 6 anys ja podeu tenir un cert balanç, és a dir, quins resultats ha donat això?
1: Mira, a nivell motriu hi ha unes millores considerables. Es podria pensar, home, doncs és veritat que l'evolució mateixa dels participants segur que milloren, però són estudis que s'han dissenyat d'una manera científicament correcta, en els quals hi havia un grup control que també els mesuraments, les mesures que preníem de tests motors, etcètera, etcètera, també s'aplicaven. El grup control no tenia les millores que tenia el grup que participava en el programa de judo. Llavors, pues, això ens

0: arribar abans podia portar a la conclusió de que realment era el programa d'activitat física basada en el judo el que provocava les millores, perquè el grup control no estava fent cap activitat física ni cap tipus d'exercici. I tot això doncs, ens dona força per poder fer aquestes afirmacions.
1: I els seleccioneu vosaltres, els que...
0: Els nens? Sí. No, no, no. Quan fas un estudi ha de ser aleatori. De totes maneres, sí que és veritat que inicialment ens van posar en contacte amb associacions de familiars amb nens i nenes amb autisme i venien a practicar. Un cop teníem el programa engegat, sí que ja dissenyaven l'estudi i dissenyaven tot el que era l'experiment, entre cometes, d'un grup que practicava i un grup que no practicava. I teníem doncs, unes mesures estandarditzades que estan validades en l'àmbit dels esports i que ens indicaven que...
1: I quins són els símptomes principals d'èxit, per dir-ho així, de què ha funcionat?
0: Bueno, no, és que, o sigui, imagina't que nosaltres aplicàvem instruments que valoraven, per exemple, la condició física, no? Aquests indicadors de vegades eren difícils d'aplicar. Perquè, per exemple, si tu volies fer un test que implicava un esforç màxim, un sprint a tope màxim, els nens amb autisme era molt curiós perquè els hi costava. Potser feien una primera prova i deia, això és el màxim que pots córrer? Deia, sí. Tornava a fer-ho i corria el doble. O sigui, mai estava segur de si sabien... Llavors el que fèiem era agafar unes altres mesures que estaven validades científicament que feien l'estimació. L'estimació amb altres paràmetres. Per exemple, la millora de la condició física, doncs, moltes vegades amb paràmetres com el perímetre de la cintura, la capacitat pulmonar i altres... que també ens servien per validar els resultats, però que necessitaven un període de familiarització molt més gran. Perquè, per exemple, agafàvem un dinamòmetre per mesurar la força de mans, que és un indicador de salut per la població en general.
2: Qualsevol de nosaltres,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, és un indicador molt utilitzat. Llavors... Clar, la primera vegada doncs, necessitaven que provéssim moltes vegades per tenir una fiabilitat una mica correcta, perquè no, o sigui, era una tòmbola. Al principi doncs, apretaven i no sabia si havien fet tot el que podien o no. Llavors, fins que aprenien a reclutar tota la musculatura per fer el gest aquest de força amb les mans, doncs costava amb ells. Però al final acabaven... fent-ho bé.
2: I jo em pregunto, Josep, quan, no ho sé, amb persones amb autisme, no?, amb nens, sobretot, s'ha provat tot el tema de la equinoteràpia, no?,
0: del
2: cavalls, navegar... O sigui, m'interessa el procés del moment en què et penses, i si provem això? Perquè això del judo, per exemple, és algú que de sobte diu, això pot funcionar, encara que sembli paradoxal.
0: Sí.
2: Com és aquest moment?
0: De fet, mira, de fet, a Alacant, quan hi havia les caixes, hi havia obra social a Alacant que portaven això, inclús aquí a Catalunya fa molt de temps, a Manresa i a Mollà, hi havia un grup de gent que havien tingut experiències. I s'havia fet, de fet, la gent que ensenya judo i practica judo i té grups que practiquen judo, pues, sempre ha tingut aquesta sensibilitat. De totes maneres, jo amb la universitat vaig fer una estància de recerca a Florida, a la Universitat de Central Florida, i vaig veure que allà, com que el professor que m'acollia era de Ciències de l'Esport i bueno, allà tenen molts recursos que capten finançament per fer projectes de recerca, i tenien un grup de nens que tenien autisme, amb autisme, i que estaven fent judo. i dic, ostres, clar, com que jo sóc del món del judo, doncs em va interessar molt. I li vaig preguntar al meu company d'allà, dic, ostres, que curiós, no? Teniu finançament? Diu, sí, sí, tenim $1,000,000 per aplicar aquest projecte. I jo em vaig quedar...
2: Per tant, diners i sensibilitat.
0: Sí, sí, sí. I jo vaig dir, ostres, jo vull tornar allà a intentar buscar diners per aplicar això. Llavors, aquí, a Europa, el que ja són els projectes Erasmus Plus Esports, que sí que tenen un finançament no d'1,000,000 de dòlars, però hi ha uns programes que tenen una dotació d'uns 400.000 euros, però que s'han de repartir entre diferents socis europeus. Jo, quan vaig tornar, vaig començar a contactar amb persones que no coneixia de res, però que estaven desenvolupant programes d'ajuda amb persones amb autisme per tota Europa. Vaig contactar amb uns irlandesos, amb uns holandesos, i ens van juntar aquí a la universitat els hi vaig proposar aplicar un projecte d'aquests. I van ser 6 socis europeus que el 2019 vam començar un projecte.
2: I mira ara.
1: Per tant, ja comença a ser generalitzat l'ús del judo com a teràpia en aquest terreny.
0: Sí, sí, sí. És, des d'aquell moment ja, i fins i tot ara, clar, en el nostre cas la competició no és l'objectiu, però sí que és veritat que les federacions europees, la Unió Europea de Judo, inclús la internacional, a part de veterans i tot això, estan incloent ara mateix els programes de judo. Els paralímpics de judo sempre han sigut secs, invidents. I ara s'està promocionant molt el tema de persones amb discapacitat intel·lectual que tinguin la seva competició. I està molt ben treballat perquè hi ha diferents categories per competències.
2: Tu ets judoka?
0: Sí, senyora.
2: Quina edat vas començar a fer judo?
0: Jo vaig començar als 7 anys.
2: Ahir vas fer allò de cinturó blanc, cinturó groc,
0: sí, sí.
2: Verd...
0: Sí, sí, sí, tot.
2: Una batalla tras otra és judo, el protagonista, l'has vist o no?
0: Sí, sí, sí, però la vaig veure al principi,
2: no sé si
0: però fan judo... No, fa com una mena de... Fa un art marcial de defensa.
2: Un art marcial,
0: defensa,
2: pensava, sí. Igual era judo.
0: El judo no fan cops, el judo és de control. D'agafar-se, intentar d'arribar-se...
2: És la millor, que has de dir, no?
0: Si m'ho preguntes a mi, et diré que sí. Però totes són bones, i tots els esports. S'ha de fer esport el que sigui. Clar. Si em preguntes a mi, doncs em cau la bava, si parlem del judo.
2: I iniciar-se d'adult, el judo, està bé?
0: Doncs,
2: que ara jo m'hi posés?
0: Doncs mira, és molt més dur. És molt més dur perquè el judo implica caure, tirar l'altre... i després deixar-se caure, perquè és un intercanvi.
2: Oblidem-ho, Josep, no ens hi posarem aquestes edats.
0: Però
2: és que sempre he dit que és tan bonic, ho diuen moltíssim, que el judo és especial.
0: A veure, la metodologia per aprendre a caure és progressiva i t'aniria molt bé, però sí que és més dur. Ho pots fer... Jo crec que sí, que disfrutaries, perquè això de barallar-se una miqueta amb control i amb respecte... Mira, fa poc, la setmana passada vam anar a veure el 6 Nacions de rugby, que clar, és un esport també molt de contacte.
2: Que han de saber, clar, han de saber caure també.
0: I el respecte que es tenen entre ells, és que és sent un esport d'equip, és que...
2: No ho provarem, Josep, o potser sí.
1: Es tenen pols uns als altres, vaja.
0: Sí.
2: En tot cas, és molt bonic que apliqueu el judo als nanos que tenen autisme. Josep Morales, professor de Ciències de l'Esport de Blanquerna de Ramon Llull, moltes gràcies.
0: Pues a vosaltres.
2: Ha estat un descobriment, no, Josep,
1: oh,
2: tot aquest món del judo aplicat. Gràcies i fins la propera.
0: Gràcies.

0: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: Hazte mutuera.
1: Condiciones en Mutua.es.
2: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda, web y app.
3: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
4: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
5: Ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
6: Abans el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
7: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
8: Amb la meva gent, l'estiu és millor.
9: És estiu.

Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Els podcasts del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.

0: 7:35, us dic que aquí el debat ja ha començat fa estona. Tota la publicitat amb en David Fernández i la Sílvia Soler.
1: És que només ens veiem aquí.
0: Vinga a parlar.
1: I a la Garrotxa.
2: I a la Garrotxa.
1: Sí, l'últim dia se'n va veure en banyador.
0: Hem parlat de llibres. Es va veure en banyador l'últim dia.
2: Sí, sí, sí. Els estius d'Antes, que es deia.
0: Exacte.
2: Que són els de sempre.
1: Una piscina de la Garrotxa.
0: Ah, sí. En una piscina. Hi estava una piscina, els dos en banyador.
2: Sí.
0: Morenos, guapos.
1: Sí, exacte. Exacte.
0: Ah, molt bé. I xerrant, no? Anar sucant el peu. De què xerrava, de política?
1: Avui no me'n recordo d'això.
2: No me'n recordo.
1: No ho crec, perquè no ho hagués aquest estiu passat. No sé. Bueno, no ho sé, no me'n recordo.
0: De llibres, que també sempre xerreu molt de llibres.
1: Pot ser.
0: Ara, després, avui no tindrem temps. Mira, mireu què tinc aquí. El llibre de la Sílvia Soler.
1: Ha quedat.
0: Escolta.
1: Tan bonic.
0: Érem tan joves, escenes de Joan de Vic. Ho dic bé?
1: De Vibre.
0: De Vibre.
1: Sí. Bueno, jo tampoc ho dic molt
0: bé. És d'univers. A mi em fascina el tacte d'aquest llibre.
1: Sí, mira, el meu fill va dir el mateix. Va passar la mà per sobre. Oh,
0: mira, David,
1: per
0: toca.
1: Favor. No, és que, escolta, aquesta col·lecció és preciosa.
0: És molt bonica.
1: No
0: és una col·lecció.
1: De dir-ho, perquè és que és veritat.
0: Els llibres són pràcticament quadrats.
1: Sí, petitets.
0: Són suaus, suaus, com
1: estan
0: el llom d'un gatet.
1: Sí.
0: I la foto és preciosa. És una de les que parles en el llibre?
1: No,
0: perquè l'he buscat. Jo me l'he llegit, eh?
1: No.
0: He llegit bastantes. Saps què és això, David? És un àlbum de fotos sense fotos.
1: Exacte, correcte.
0: La Sílvia el que ha fet és un exercici de memòria de descripció brutal. Ha agafat fotografies. No tenen ni per què estar ben definides, ni ha de borroses, ni ha d'antiguíssimes, i aleshores les defineix. I fa que tu et voli la imaginació. I clar, i coneixes coses de la Sílvia, o de la seva mare, no?, girant la truita de
1: farina. O dels meus rebesavis, que només hi ha una fotografia en tot el llibre, que vull que la vegi el David, perquè és que és espectacular.
0: Explica qui eren, són els teus rebesavis.
1: Els meus rebesavis, Joan Soler i Mir, i Antònia Revert i Trull.
0: I va i tu et pregunta, s'estimaven l'Antònia i
1: home,
0: en Joan?
1: Home, aquí no ho fan encara, perquè estan molt espantats, perquè devia ser l'única foto que els hi van fer en tota la seva vida. A Bàscara, això, eh?
0: A Bàscara.
1: Vull dir, no t'ho perdis, eh?
0: És bonic, perquè hi ha els viatges literaris de la, de la Sílvia, com a Nàpols, que ens en vas parlar aquí un dia per haver llegit l'Helena Ferrante.
1: Exacte, sí.
0: No? Nàpols, que també, i estan als quarters. I després m'agraden aquelles fotos borroses, les mogudes, les dels atacs de
1: riure. És que, saps què passa? Que són fotografies que ara no tindrem. Ara, quan fem una foto i ens queda malament, les borrem i en fem una altra i una altra i 25.
0: Perquè ho fotografiem tot, no?
1: Clar.
0: El plat d'espàrrecs.
1: Però aquella foto que estic amb una amiga i que una altra amiga que ens va fer la foto tenia una càmera Kodak d'aquelles que es guanyaven els concursos de la Coca-Cola, de redacció, parlo ja del Pleistocè, però bueno, i va quedar borrosa i la vaig posar a l'àlbum perquè m'agradava molt, tot i ser borrosa. És que la fotografia ha evolucionat moltíssim. Només, vull dir, en els anys que tinc jo de vida, per exemple, ja és molt diferent, i no diguem els rebesavis Soler aquests que van fotografiar i que fan aquesta cara de susto.
0: Clar, hi ha una foto que m'ha fet gràcia perquè és que m'has fet pensar molt.
1: D'això
0: es tractava. M'has fet pensar en les meves fotografies.
1: D'això es tractava.
0: Diu la típica foto de la plaça Catalunya i els coloms, que tu tens 2 anys, no? Sí. I estàs amb el teu pare.
1: Sí, ell està encantat de la vida amb donant besses als coloms i jo estic amb una cara d'angúnia terrible perquè tinc totes les bestioles a prop. Però aquesta era la intenció, eh?
0: Aquesta, o sigui, tu tens la foto de la plaça Catalunya amb els coloms, David?
2: Segur.
0: No, ara és quan diu no, perquè...
2: No, sí, segur.
1: Almenys una certa generació.
2: Sí,
1: clar.
2: Sí,
1: veus? Sí. Però la gràcia era que és aquesta, no? Que la gent al llegir-lo doncs digui, ah, mira, doncs jo en tinc una de semblant, o se'n recordi d'alguna fotografia dels seus àlbums familiars. I està passant, perquè ara ja l'ha llegit gent i sé que passa això, que té aquesta efecte.
0: Et dic la meva preferida.
1: Digue'm.
0: Tu estàs al llit, embarassada, amb el pijama, estàs de 7 mesos, i el teu fill gran, que no és gran, que està fa la pipa encara, està allà recolzat.
1: Recolzat a la panxa, sí.
0: Clar, jo tinc una foto molt semblant
1: a
0: casa.
1: Ho veus?
0: Clar, és que desperta... Deu haver costat triar les fotografies, Sílvia.
1: No t'ho pensis.
0: Vas anar directe, vas saber quines...
1: Jo me'ls miro molt, els àlbums de fotografies, i aleshores ja tinc les meves preferides, i per tant, quan vaig posar-me a fer la llista, me'n van sortir 30, per exemple, i em sembla que n'hi ha 40 en el llibre, 30 de seguides que tenia molt clar que les volia, per raons diferents, diguéssim, no? Sempre hi ha una fotografia que és la meva mare al terrat de la residència de les Teresianes aquí a Barcelona, amb les seves amigues fent el burro, perquè tenen 20 anys, però clar, era l'any 46.
0: I ella era la que havia... la universitària.
1: Clar, sí, sí, que no era molt habitual a l'època, no? Una figuerenca que l'enviaven els seus pares a Barcelona a estudiar. Però vull dir-te que tu penses, ostres, l'any 46, eh? Postguerra pura i dura, i com que elles tenien 20 anys, reien i s'ho passaven bomba, clar, saps? La joventut, la força de la joventut en les circumstàncies més adverses.
0: Hi ha molt riure, i m'agrada també l'habitació de les germanes.
1: Sí, els llitets
0: de les dues germanes. Els llitets amb els seus peluixos, no?
1: La Mare de Déu.
0: La Mare de Déu, el capçal.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Sílvia Soler, érem tan joves, això va a Sant Jordi directe, no?
1: Sí, sí, sí, ja és a les llibreries, de fet.
0: Ja, però vull dir que és el que tindràs allà sobre. Quants llibres tindràs?
1: No, no, i tindré sobretot aquest. Va. I si la novel·la, El cor fort, encara doncs, interessa, doncs també, encantada
0: fort,
1: de la vida.
0: El final de cor fort. És que jo li vaig dir... O sigui, David, si no l'has llegit, o sigui, el final és meravellós. Jo no direm res, no direm res, però és com la cluenda. I aquí estem, Sílvia. Tu volies parlar de la campanya de promoció del català.
1: Mira, és que ara he sentit el flamant Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, en Biel Mesquida, que si no ho he entès malament, perquè ho he sentit ara a la televisió, deia que els escriptors som o hem de ser soldats en la defensa de la llengua catalana. Jo he pensat, doncs, a les seves ordres i m'hi poso, diguéssim, no? Han passat els últims dies tres coses que m'han fet pensar... De fet, és un tema que hi penso molt, com us podeu imaginar, com tots nosaltres, de l'estat del català. Però han passat tres coses que m'han fet lligar-les i reflexionar una mica. D'una banda, el periodista esportiu Xavier Bonastre, que em sembla que és de la meva promoció a la carrera, que ara ja es comencen a jubilar els de la meva promoció, i això m'inquieta molt, però vaja.
0: Guarda-ho per una altra parella.
1: El Bonastre s'ha jubilat. I aleshores va córrer per les xarxes el parlament que va fer a la redacció de TV3, no sé si l'heu vist, que jo el vaig ensopegar per casualitat, i ell fa una defensa abrandada de l'ús del català, no? I en el món dels esports, per exemple, m'ha fet molta gràcia quan deixa anar tota aquella tirallonga de termes de la Conference League, l'Eurocup, la Champions, hat-trick, play-off, comença a dir una tirallonga llarguíssima de termes que es diuen habitualment en anglès i que els hauríem de dir en català, no? I ell diu, no em serveix això de sempre ho hem dit així, perquè són excuses de mal pagador, no? I em va interessar molt, vaig fer-ne un article i a part de dejar-li una bona jubilació a en Xavier Bonastre, trobo que està molt bé, que si hi havia redactors joves que van escoltar-lo, doncs segurament va fer un servei. També TV3, en el programa La Selva, en Xavier Grasset conversava amb Antoni Massanés, que és un expert gastronòmic, director de la Fundació Alícia, sobre l'escudella i el ramen.
0: Sí. La Fundació Alícia, que és l'aprofitament dels aliments.
1: Exacte.
0: Sempre.
1: I en Massanés ho va explicar tan clar que vaig pensar això, m'ho apunto, diguéssim. Va dir, a mi m'agrada molt el ramen, va dir ell, però si nosaltres deixem de menjar ramen, el món continuarà tenint ramen igual. Si nosaltres deixem de menjar escudella, l'escudella desapareixerà i, per tant, el món tindrà menys oportunitats de menjar coses diferents.
0: Això sempre ho diu la de parellada a moltes parelles. De fet, ve amb l'escudella a la motxilla.
1: Sí. És claríssim i, per tant, la llengua és l'escudella, l'escudella és la llengua. Si desapareix el català, el món perd amb diversitat i amb riquesa i, per descomptat, si nosaltres no el parlem, doncs no crec que el parli ningú. Per tant, es tracta de parlar català. Però, al final de tot, que és el que us volia explicar, és que vaig anar l'altre dia a Sabadell justament a presentar aquest llibre al Gremi de Fabricants de Sabadell, sí, que em va convidar la Montse Barderi. I vam presentar el llibre, etcètera, etcètera, i llavors, quan va ser hora de signar exemplars, va venir un grup de... un club de no un club de lectura, eren alumnes de català, estrangers, que havien llegit Estimada Gris, que és una novel·la anterior meva, que justament
0: de Mèxic,
1: parla...
0: No?
1: Exacte. I llavors, com que eren gent de fora, la professora, jo crec que amb molt bon criteri, va pensar que es podien sentir identificats i els hi va fer llegir. I va ser, i us ho dic de veritat, una de les tardes més emocionants dels últims anys que he tingut. Perquè, a part que eren simpatiquíssims, amabilíssims i... Em van explicar cadascú la seva història i em va emocionar moltíssim, doncs, des del moment que em deien és la primera novel·la en català que m'he llegit, que això em fa,
0: home, això
1: em fa venir
0: plorar,
1: llàgrimes
0: això
1: als ulls, diguéssim. Sí. Després m'explicava la seva història, però parlaven un català fantàstic i hi havia, mira, Xile, Equador, Països Baixos, Lleó, molts països, perquè era un grup de 10 a 12, no?, amb una professora excel·lent, per descomptat, perquè jo els has motivat d'una manera que és espectacular.
0: I tots entenien, llegien el català?
1: Sí, sí. Molts era la primera novel·la sencera que llegien en català, però parlaven un català més que correcte. I, a més, no van canviar d'idioma en cap moment. Però hi ha una cosa que a mi em va impactar molt, i és que coincidien amb dues coses. Mira, hi havia un noi xilè, que crec que recordar que es deia Diego, que està a punt de defensar la seva tesi doctoral, i em va dir: soc el primer, seré el primer llatinoamericà que defensaré una tesi doctoral en català i escrita sencera en català, no? Coses així. Mm-hmm. Però coincidien amb dues coses. Una era que des de que parlava en català, perquè no tots van començar a parlar català de seguida, no? Alguns portaven uns quants anys aquí. Que des de que parlaven català tenien un sentiment de pertinença molt més profund que quan no el parlaven. Clar. Això és molt important. I la segona cosa era com els era de difícil aconseguir que la gent els parlés en català.
0: Clar,
1: que la gent, vull dir, els catalanoparlants.
0: Que no canviem al castellà.
1: Ostres, i això, que... de veritat, vull dir...
0: Però aquesta batalla, no sé, David, com ho veus, costa molt. I mira que hi ha hagut una lluita al darrere aferrissada.
2: Costa, ja que parlem de llibres. Ara m'anava a posar a parlar de llibres de gastronomia catalana, perquè hi ha llibres fantàstics. Mm-hmm. Vull dir, el del petit llibre de la cuina catalana del Pere, bueno, que és, o el del Corpus. Mm. Però sí, fa molt de temps que ho diem. De fet, ja que parlem de llibres, l'estimadíssima Llanyuela de Carme Junyent, que...
0: Sí, és que ella deia, no canvieu mai.
2: És no canviar, però millor per respecte a l'altre. I aquesta, no?, el que comenta la Sílvia... moltes vegades costa molt que se'ns adreçin, és que és veritat, és que abans ja hem canviat, abans de qualsevol... O sigui, no sé si és el prejudici, si és la...
1: Però sobretot subratllar que mantenir-se en el català no és només defensar els nostres drets, que també, com a catalanoparlants, sinó sobretot és una mostra de respecte i d'empatia amb el que tens
2: per
1: davant.
2: Per mi és de respecte, i el segon pas, un acte d'invitació, perquè si
1: exacte,
2: no...
1: Exacte.
2: Jo ja el mantinc. I a vegades no, que a vegades et dones compte que...
1: Sí, no, és que costa, que, és que no és fàcil.
2: Com estem bombardats per una sèrie de coses que també són hegemòniques, a vegades penses que en aquella situació igual és millor, no?
0: Però aquí a la ràdio moltes vegades, o sigui, tu preguntes, evidentment, si l'entenen, sí. I si no l'entenen perquè són de fora, evidentment, però hi ha moltíssimes vegades que diuen, no, manteniu-lo, jo contestaré en castellà perquè em sento més còmode...
1: Clar.
0: Però
1: és que
0: tu mantens el català i no passa res.
1: És que normalment
0: és fantàstic.
1: Passa això. Mira, jo a casa ara m'arriben molts llibres de cara a Sant Jordi i les persones que porten els missatgers demanen el carnet d'identitat. I jo reconec que alguna vegada pensava, escolta, el dic en castellà, perquè és que si no em fa patir. El dic sempre en català i no m'he trobat ni un problema. Ja ho sé que alguna vegada n'hi deu haver algun, eh? Però, ostres, siguem una mica conscients. També t'he de dir que l'altre dia el guanyador del Premi Sant Jordi va dir una cosa amb la qual jo també hi estic d'acord i també vull dir ara.
0: En Rabassa va ser contundent.
2: No, va dir el mateix que l'Avi el Mesquida.
0: Contundent, sí.
1: No, però
0: sí.
1: Vull dir que el català, la supervivència del català depèn de nosaltres, però, sisplau, que hi hagi lleis que ens ajudin una mica.
0: Assenyalar...
1: No tota la responsabilitat pot estar damunt
0: directament.
1: Nostre.
0: Directament.
1: Clar.
2: Sí. No, és així.
0: Has portat una cançó. Què anaves a dir, David?
2: Ui, moltes coses. Sí, parlem del català. Moltíssimes...
0: No,
2: anava a dir... El País Basc, per exemple, ja des de la lluita contra el franquisme, a tots els espais així més o menys socials, culturals, comunitaris, sempre hi ha una frase que, si no me'n recordo, és de l'Aspe, que diu: una llengua no es perd perquè els que no la saben no la parlen,
1: Clar. Sinó
2: perquè els que la saben no l'utilitzen. I aleshores això també és... I a més, com a vegades també hi ha una certa angoixa amb això, l'altre dia estava en un debat i vaig dir, bueno, si a més ho tenim fet, o sigui, els grans processos demogràfics i socials que van canviar aquest país per sempre fa 40, 50, 60, 70 anys, jo m'incloc, que vinc de Zamora, de casualitat, ja ho hem fet.
1: Clar.
2: I ja vam saber que el català era cosa de tots, i a mi ma mare m'ha dit la meva llengua materna sempre serà el castellà, això és per sempre. Però la meva mare sempre m'ha convidat a que la llengua de vida fos el català, i mai li estaré prou agraït, perquè ja li va costar molt més que a mi.
0: És clar, el sentiment de pertanyença que deia la Sílvia, no? El que qualsevol persona que s'instal·la en un altre país buscar. Has buscat una cançó preciosa.
3: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la

0: Que bon son i quin català.
1: No, mira,
0: canta la Ludwig
1: he triat
0: Bang,
1: aquesta cançó per dos motius. Una, perquè estic perdudament enamorada de la Ludwig Bang. M'encanten,
0: sí,
1: m'agraden
0: molt.
1: I després, perquè aquests alumnes estrangers que havien estudiat català, jo els hi preguntava què feien, no, a part d'estudiar-lo, i em deien que feien això, que llegien novel·les, que miraven la tele o escoltaven la ràdio i que escoltaven cançons que els agradaven. I, per tant, simplement l'he posada per això i perquè m'agrada, perquè tenia ganes de sentir-la.
0: Clar que sí, aquí porteu les vostres cançons. David, que t'hauré d'interrompre en 6 minuts, però seguirem després. Tu vens disposat a parlar-nos d'una... És fort, la frase que diré. D'una por més gran que la mort. Ja veurem, ja veurem, sí, oients, d'on surt això.
2: Sí, intento fer...
0: Que jo amb el titular aquest em vaig quedar. Explica'l.
2: Jo suposo que com tots, i per mantenir la trama de la vida d'en Peus, deixeu-me dir una cosa del Quim Carandell, de la Ludwig,
0: sí,
2: que és familiar del Josep Maria, Carandell.
0: Sí, i tant.
2: El que va fer la lletra de la cançó.
0: Va ser col·laborador fa molts anys aquí.
1: No ho sabia,
2: perquè la trama de la vida i també de la defensa i, de la, sí, i del compartir, del conviure i de fer reviure el català passar de generació en generació en temps molt diferents. Sí, sí, jo vaig quedar com tothom, no? Abans d'ahir, no?, el titular entrava en tots els mitjans i deia, sí, enquesta del CIS, no sé si de la por, anem a dir-ho així, de les temences, de les inseguretats, sí, i deia, la gent té més por a no poder pagar el lloguer o la hipoteca que morir-se, no? I no era una pregunta binària, era, no?, digues que et fa més por, no? Llavors, per resposta agregada, doncs...
0: Mira, la por a pagar el lloguer era d'un 6,61 i la mort un 4,77.
2: Sí.
0: Però que és així, el titular és així.
2: Sí, no,
0: i és comprensible,
2: sí, sí, sí,
0: amb el que estem vivint.
1: Totalment.
2: Totalment, i només per sota d'altres, que són molt habituals. És curiós perquè... Ara intento fer l'aforisme, o l'aporia. Que una enquesta sobre la por a mi em va deixar bastant tranquil i bastant calmat. Perquè, és a dir, perquè tot el que surt formalment, la inseguretat, la migració, tot això fa a uns nivells baixíssims.
1: Yeah.
2: No? Fins i tot la gent que té molta, molta por a passejar pel seu barri, crec que és un 7%.
0: Totalment.
2: I el 40% diu, no, pues, por, gens o cap. No? Però per sobre de no pagar el lloguer, també hi ha coses molt sensates en temps que a vegades que sembla que el sentit comú que és perdre la feina, que el salari no t'arribi a final de mes, la mort d'una persona estimada,
0: sí,
2: propera,
0: la pròpia mort,
2: i la salut, i la malaltia greu.
0: Sí.
2: I em va semblar, doncs estem bastant bé de salut.
0: Em va sorprendre, perquè, clar, sabent el teu tema, he revisat, he tornat a rellegir, la més de la meitat dels espanyols tenen por d'una guerra mundial, sí, i això que es va fer abans.
1: Imagina't ara.
0: No, abans de que comencés la guerra a l'Orient Mitjà. I després hi ha una que em va agradar, deia... Hi ha un 26, escrivia El País, el 26% de valientes o inconscientes deia que no teme a nada. Em sembla altíssim.
1: 26?
0: Jo per mi que... De veritat, 26% que van dir no em fa por res. Vosaltres això... contestaríeu una enquesta no em fa por res?
1: Per descomptat que no.
2: Mai?
1: I ni me'ls crec, els que ho van contestar.
2: Mai, exacte. No et fies mai d'algú que diu que no té por o surt corrents, una de les dues coses.
1: Clar.
2: M'encantaria, no ho tinc, vull dir, només faria hipòtesis. Les vies de gènere.
1: Home, ja t'ho dic jo.
2: Aquesta preciosa paraula catalana,
1: sí,
2: que tenim mil homes, no?
1: Sí.
2: Ara m'ha vingut al cap.
0: I tant, així que d'aquest 26%, sí, el 25%...
2: Jo crec que el 99,9%...
0: Són mil homes.
2: Sí, són mil homes. I l'altra, que aquesta sí que em lliga demoscòpicament amb les noves actituds polítiques, que més o menys, no?, és una enquesta de l'àmbit de l'estat espanyol. Per tant, aquest 15-20 que està pensant en votar, no?, l'extrema dreta, jo ho sé tot, jo tinc tota la raó, prepareu-vos que venim amb la serra elèctrica, doncs quadra bastant. No? I el no tenir por, a mi em fa por la gent que no té por.
1: A mi també.
0: A mi també.
2: Perquè...
0: Però aquesta gent que té més por de no pagar el lloguer, de no poder pagar el lloguer a la mort... Bueno, que jo però... no sabria com confortar-los, tampoc.
1: Però és molt raonable, eh?
0: Totalment.
2: I molt estructural, eh?
1: Clar.
0: Per això, que no sabria què dir, perquè diria, clar, t'entenc perfectament.
2: Ara fa poc, ja ho saps, que no crec que vam parlar, El novembre va sortir l'informe FOES a la Càritas, que és la major radiografia del risc d'exclusió social a Catalunya. I, clar, és un 30% pràcticament en risc d'exclusió social i un 24% de les llars que un imprevist de 300 euros no el poden assumir. És a dir, allò amb l'aigua al coll, o que una part molt important de la nostra societat, un terç, va amb l'aigua al coll, acaba passant això, que la gent està... El dia a dia no és si es moriran o no, perquè al final que ens morirem ja ho sabem.
1: Clar.
2: però si pots pagar el lloguer o no, igual algun dia no ho saps? Vull dir, i no estic banalitzant res. Vull dir que ens morirem, ho sabem des del dia que naixem.
0: No, però és que a més tots coneixem algú així.
2: Expressa una angoixa, una precarietat social que també està impactant molt en la societat, en els nostres dies.

0: Les 8, està cantant la Mar Pujol, ens l'ha dut en David Fernández, amb aquesta... L'Hora Justa es diu la cançó.
1: L'Hora Justa, la cançó del disc Cançons de Rebost, que el teniu disponible.
0: És molt jove, oi, la
2: Quin
0: Mar?
2: Descobriment,
1: molt jove,
2: que he
1: 26
2: fet,
1: anys acaba de fer.
0: 26 anys. 26. I estàs flipant.
2: Si molt, molt, perquè a més, el primer que he dit és quina guitarra que sona, i la toca ella, a més, sobre de cantar bé, i no sé si les escriu també ella, les cançons, imagina't.
0: Clar, i a més...
1: I per D'Hora Justa, a mi me la va presentar, o sigui, me la va ensenyar, m'ha dit, has d'escoltar aquesta dona, i m'ho va dir una cantant que es diu Anna Andreu.
0: L'Anna Andreu, clar, és que també ens la vas descobrir fa un any, i tot està lligat en aquest món. Ara que estàvem comentant, en Joan en recordava, estàvem comentant aquest titular tan bèstia de que hi ha molts espanyols que tenen més por a morir, a no poder pagar el lloguer que de morir.
3: I a mi m'ha vingut al cap aquesta setmana un informe d'Oxfam Intermont que parlava sobre la diferència entre llogaters i propietaris. 3 de cada 10 llogaters s'han mudat de pis per motius econòmics perquè no podien suportar les despeses, per no renovacions de contracte o per pujades de preu inassumibles, que és el que s'anomena com desnonaments invisibles. Aquí afecta sobretot als estrangers, sobretot de fora de la Unió Europea, i un de cada 4 joves llogaters comparteix pis amb altres persones que no són de la seva família. Hi ha una altra dada també molt interessant, que és que diuen que més de la meitat dels seus ingressos es destinen a pagar el lloguer, i en canvi els que paguen una hipoteca ho tenen molt més fàcil. Més del 60% dels llogaters diuen que a final de mes no poden estalviar.
0: I d'aquests desnonaments invisibles, que també n'hi deia violència immobiliària, hi ha un llibre preciós, vam entrevistar-la el dilluns a l'Stephanie Kremser, que la coneixeu.
2: Em va agradar moltíssim el llibre.
0: Té un llibre que es diu Acció de Gràcies per una casa, i el llibre és preciós. L'entrevista que li vam fer dilluns era molt bonica, perquè va explicar el seu periple, les seves 25 mudances, sabent que no es tracta d'un desnonament tràgic, però explicar totes aquestes persones que de sobte la casa que creien que seria per sempre...
2: És que jo no en tinc gaires menys, eh?
0: Ja no la tenen, de mudances.
2: I per tant em vaig identificar molt, perquè és sé el que és, deixar una casa que t'estimes.
0: I perquè explica molt bé el concepte de casa. Sí. Com el nou llibre de la Llucia Ramis, que també va per aquí, i és fantàstic, l'he començat a llegir.
2: Ja l'has llegit.
0: Estem llegint-lo, perquè l'entrevistem al 30, que està a punt de sortir el seu llibre. Però et volia comentar també, aquest CIS deia el 76% dels espanyols creu que la democràcia s'ha deteriorat. No te sorprès gens, eh?
1: No, per això, mira, torno a lligar, no?, quan deia que a vegades ens espanten molt els titulars, i com hi ha aquesta guerra global contra el sentit comú, dic, caram, tu, doncs em sembla que encara tenim, no?, el cap sobre les espatlles, i que encara filem prim, perquè a més em sembla que és una evidència, vull dir, no només acadèmica i internacional, vull dir, els informes anuals de degradació i desdemocratització global accelerada estan a l'ordre del dia. Valgui, no?, un senyor Trump que no passa ni pel seu congrés per declarar ni més ni menys que una guerra, i que se salta i fa saltar pels aires fins a l'oblit el sistema de Nacions Unides, perquè, no?
0: Totalment.
1: Ni, com deia aquell, ni està ni se l'espera.
2: Perdona, però això com lliga amb que la ultradreta augmenti la intenció de vot? Entens? O sigui, la gent està preocupada perquè s'ha deteriorat la democràcia i es posen a votar a l'ultradreta?
1: A mi em lliga, o sigui, em lliga, mira que sóc de lletres pures, però em lliga matemàticament amb que moltes vegades periòdicament diem 30% dels joves que no els importaria, no? Vox, que està llindant el 20%, ara Castella i jo, bueno, enquadra un 80-20, i a vegades ens fixem molt amb el 20, que és una terrible preocupació perquè és nou. O sigui, que pensar que fa 50 anys aquest país estava en una dictadura. I ara tornem a estar aquí. És en termes ètics, històrics,
2: és
1: culturals...
2: És
1: demolidor. Però enquadra demoscòpicament. És a dir, entenc que en el 78%... Bueno, igual hi ha algun votant de Vox.
0: Dels espanyols, pot haver-hi,
1: O sigui, les actituds electorals són molt estranyes. Però enquadra amb aquesta polarització, que enquadra una mica amb la demoscòpia electoral. I també... per sort, que supera l'electoral i lo partidari, perquè un 78% inclou votants de partits de dretes, de centre, d'esquerres i del no-res.
0: Això ho deixem ja per algun dia a l'Oasi Polític, que ja estan aquí esperant a la porta. David Fernández, Sílvia Soler, un plaer.
2: Igualment.
0: Passar un dijous amb vosaltres.
1: Igualment.
0: I quin descobriment la Mar. La trucarem, eh? Ja t'ho dic. Gràcies, companys. Fins ara. 2 minuts i l'Oasi Polític.

0: El balcó.
1: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
0: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
2: Conseller Ordeig, moltes gràcies. L'última més personal, quin ha estat l'últim bosc que ha trepitjat sense càmeres?
3: Ostres, Bueno, jo tot el dia estic voltant, ara m'has fotut.
1: Aquí Catalunya edició estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada. Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
4: Connectem les cançons del llapis fa memòria de... Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
5: Tiri, tiri, tiri. Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
6: Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
5: Y con menos esperas.
6: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: ¿Tus pies cantan la traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
8: Hola, esto te interesa.
6: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
8: ¿Y lo del sorteo?
6: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
0: La graderia del balcó. Núria Vilamala.
9: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret, però no passarà pel quiròfan. Tot plegat, el dia que per fi Adeyemi s'ha convertit oficialment en nou jugador del Barça. De seguida aquí a la graderia escoltem les paraules del nou jugador del Barça, expliquem detalls de la lesió de Frenkie de Jong, però abans repassem el que ens ha deixat aquest dijous 23 de juliol amb el Lluís Colomer al control tècnic.

0: ara connectarem amb el Nil Solà per saber els detalls d'aquesta lesió de Frenkie de Jong i per escoltar, ho comentàvem, el més destacat de la presentació de Karim Adeyemi, que per fi és nou jugador del Barça ja de manera oficial. Però avui també hi ha hagut activitat al Barça femení amb l'acte de renovació de Graham Hansen. Anna Palet, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Bona tarda. Sí, Graham Hansen ja ha signat aquest contracte de renovació per dues temporades fins al 2028. Ha transmès un missatge d'optimisme cap al futur, admès que serà l'equip més jove, el de la 26-27, des que ella és al Barça, però, tot i així, és conscient del pas endavant que han de fer les veteranes.
2: Estoy aquí para darme todo para que ganamos siempre. Hay una responsabilidad un poco más grande a los veteranos que hemos estado muchos años, no solo yo, hay más en el grupo que ha vivido más cosas que yo también incluso. Yo lo sé que juntos vamos a crear un nuevo equipo que va a seguir ganando títulos.
1: Una Graham Hansen que ara mateix té 31 anys i compleix el seu contracte, haurà estat gairebé una dècada de blaugrana.
0: Déu-n'hi-do, moltes gràcies, Anna. Encara en futbol, ahir ja parlàvem dels contactes entre la Federació Italiana de Futbol i Pep Guardiola. Doncs avui ha parlat Paolo Maldini, el director tècnic de la federació, que ha reconegut contactes amb Guardiola i amb Ancelotti.
3: Oggi non possiamo sinceramente dare notizie.
4: Avui no podem sincerament donar notícies sobre el que està passant. Hem identificat quin podria ser un dels nostres objectius. No podem amagar el fet que també vam parlar amb Carlo Ancelotti. Ho vam fer abans de parlar amb el Pep. I, sincerament, em sembla correcte començar a parlar amb aquells que considerem els millors del món i, per tant, necessitem, diguem, verificar la disponibilitat general. Parlem només, diguem-ne, de verificar la disponibilitat general.
3: Verificar la disponibilitat general, diciamo. Parlar de disponibilitat general.
0: Doncs veurem què acaba passant amb el futur de Pep Guardiola, perquè avui el Lu Martini ens deia que ell es jugaria un pèsol de que Pep Guardiola no acaba com a seleccionador italià. I encara en futbol internacional, dos apunts. El primer, Arnau Santero, què tal? Bona tarda.
5: Què tal, Núria? Com estàs?
0: És que Luka Modric ha renovat amb el Milan.
5: Sí, el club italià acaba d'anunciar la renovació del migcentre croat de 40 anys amb aquest vídeo a les seves xarxes.
6: Ciao, milanistas. See you soon. Forza Milan.
5: Tot i que existia la possibilitat d'una retirada, la idea que es va accentuar amb l'eliminació de la seva selecció a 16ens de final del Mundial, finalment Modric ha decidit seguir lligat al Milan com a mínim un any més. Als seus 40 anys, Modric segueix sent una peça important per al projecte de Massimiliano Allegri. Recordem per això que el club rossonero va acabar 5è a la Sèrie A i per tant aquest any disputarà l'Europa League.
0: Gràcies, Arnau. I Estats Units, Laia Pujals, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
0: Robert Lewandowski ja ha debutat amb Chicago Fire.
7: Sí, va ser un debut poc lluït per part de Lewandowski, que no va ser gaire determinant. De fet, només va tenir una ocasió entre els tres pals. El partit va acabar amb victòria de l'Inter de Miami per 3-2. Tot i jugar sense Messi, Luis Suárez va ser decisiu i va marcar dos gols que van fer doncs, que aquest equip, que l'Inter, s'endugués la victòria. De fet, l'Inter s'ha vist envoltat per una polèmica en les últimes hores pel fitxatge de Casemiro. La MLS està investigant si el club de Florida va vulnerar les normes de la competició en el moment de fitxar el migcampista. En aquesta lliga hi ha una norma que concedeix prioritat per negociar el club que mostra interès primer. Aquest club va ser a Los Angeles Galaxy i llavors, segons el que diu la MLS, MSL, és que està investigant tota la documentació i que prendrà una decisió i tindrà un veredicte.
0: Doncs portarà cua el fitxatge de Casemiro. Gràcies, Laia. I en bàsquet... És mi última jugada. Asier Chávez, què tal? Bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda, Núria.
0: L'activitat al Barça no para, ja són 7 els fitxatges. Avui ha estat el dia de Balcerowski.
4: Doncs sí, el pivot polonès de 25 anys i 2-16 a l'alçada, que signa fins al 2028 i arriba lliure després de desvincular-se de l'Unicaja. I que s'ha presentat avui a les xarxes del club, així ho ha fet.
9: Hola a todos los aficionados del Barça. Soy Alex Balcerowski, el nuevo fichaje. Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero verles muy pronto en nuestros partidos, que podáis disfrutar y nos vemos pronto.
4: Nos vemos pronto, diu, el veurem aviat. Balcerowski, que arriba com a jugador de formació perquè va sortir de Gran Canària i aterra per assumir un paper de rotació, així que el Barça continua buscant un altre pivot que ocupi la posició que havia d'ocupar Moses Wright abans de trencar el compromís que tenia amb el club. El perímetre, però, l'operació Tyrese Martin ja està tancada. Entre demà i dilluns s'hauria de fer oficial. L'exterior nord-americà de 27 anys arribaria procedent de la NBA, on ha jugat 122 partits entre Atlanta Hawks, Brooklyn Nets i Philadelphia 76ers. I queda, Núria, la gran incògnita, Toko Şengeli. Ara mateix Les opcions que continuï o que abandoni el Barça estan pràcticament al 50%. El club vol que es quedi, però el georgià el que vol és competir en un projecte que tingui opcions reals de guanyar l'Eurolliga. I deixa'm dir, per tancar, que també el Kitsanàs Manresa ha anunciat aquesta tarda el fitxatge del base català Rafa Villar per dues temporades. Arriba a Manresa després d'una temporada discreta a Baskonia, on ha jugat menys del que s'esperava, però que va ser molt important en les dues temporades i mitja que va jugar al Lleida.
0: Doncs dia intens també al bàsquet. Així és, gràcies.
4: Gràcies, Núria.
0: I en ciclisme... Bicycle. Tanquem, com cada dia, amb el Tour de França. Avui amb exhibició de Carapaz. Borja Cuadrado, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
8: Molt bona tarda, Núria. Saludos desde Auxerre Merlet. Aquí ha finalizado la 18ª etapa del Tour de Francia con victoria para un ilustre, el ecuatoriano Richard Carapaz, que se ha impuesto en una fuga de auténtico lujo en la que Raúl García Pierna y Pablo Castrillo, los dos corredores de Movistar, han sido sexto y séptimo respectivamente. En la clasificación general no hay novedad, sigue como líder Tadej Pogačar, y en lo referente al ciclismo catalán hemos visto a Abel Valdezón, el ciclista vallesá, que se ha marchado al suelo, tiene dolores en la clavícula izquierda. Mañana 19ª etapa entre Gap y el Alpe d'Huez, van a ser 128 kilómetros. Este año se va a subir dos veces el Alpe d'Huez. Mañana será la etapa más corta, sin duda la jornada reina será el próximo sábado.
0: Doncs esperarem aquesta etapa del dissabte. Gràcies, Borja. Passen 8 minuts de 2:15 de la nit. Parlem del Barça.

0: som-hi, entrem en matèria perquè, déu-n'hi-do, avui l'actualitat del Barça ve carregada. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Núria Vilamala, molt bona tarda.
0: Anem per parts, Nil. Primer, Frenkie de Jong, perquè avui el Barça ha fet el comunicat mèdic i el diagnòstic, un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i no passarà per quiròfan.
1: Sí, ho acabes d'explicar a la perfecció. El que hem conegut és tant un comunicat mèdic del Barça com del futbolista. En el comunicat mèdic del Barça s'explica això, el diagnòstic final, que després d'una setmana mirant exactament què tenia, trencament del lligament lateral intern del genoll dret, s'ha acordat amb el cos tècnic del Barça el seguiment mèdic i Frenkie de Jong, que no hi haurà operació. És a dir, que s'anirà fent proves per aviam com avança aquesta lesió. No hi ha temps de baixa en el comunicat mèdic del club, ni tampoc era el de De Jong, que s'ha excusat i ha dit que aquesta lesió es va fer amb la selecció holandesa, que ell pensava que era una lesió menor, que per això no es va fer les proves abans de venir a Barcelona, i que l'única cosa que li van dir que li podia passar era jugar amb dolor, una cosa que diu que ha fet tota la vida, però pel que hem pogut saber és una lesió que et pot portar a estar com a màxim aquests 3 mesos de baixa dels que ja havíem parlat. Per tant, De Jong amb un trencament del lligament lateral intern del genoll no superarà, Flick el perd i veurem quan es pot recuperar.
0: Aquesta tarda, Nil, el que hem tingut és, d'una banda, el comunicat mèdic del Barça en el que hi ha el diagnòstic, i Frenkie de Jong al seu Instagram ha penjat una història i d'alguna manera ha volgut aclarir, no, què ha passat per al final acabar amb aquesta lesió i amb aquest diagnòstic. D'alguna manera jo crec que el que ha volgut és deixar les coses clares i explicar el que havia passat.
1: Sí, bàsicament que s'havia lesionat a Holanda, que en un primer moment li havien dit que es tractava d'una lesió lleu i que pràcticament no necessitaria ni tractament, com he dit, que pensaven que el màxim que li podia passar era jugar amb dolor, i diu que això ja ho ha fet diverses vegades al llarg de la seva carrera. És per això que doncs va esperar a tornar aquesta petita revisió amb el Barça. Aquí s'ha diagnosticat aquesta lesió, que evidentment no era tan menor, perquè podem estar parlant d'això, que pugui estar de baixa fins i tot arribar als 3 mesos, no supera, però De Jong, que ha volgut dir això també, doncs, que ha llegit tot el que es deia d'ell i que en cap cas es pot posar en dubte el seu compromís amb el Barça ni amb l'Orange, però ara temps de baixa important per Frenkie de Jong.
0: Nil, és més o menys una mica aquest diagnòstic i aquest temps de baixa el que ja han vingut explicant aquestes setmanes, no?
1: Sí, dependrà, perquè canvia una mica si hi ha operació o no, i depèn de si la ruptura del lligament és complet. Al tractar-se d'un tema de salut personal, doncs el Barça en aquest comunicat, que no especifica molt, parla de trencament del lligament lateral intern. Jo crec que per l'experiència en aquests casos i pel que s'ha pogut saber i consultant experts, doncs això parla de que màxim podria anar a les 10-12 setmanes, però que depèn de cada cas i del futbolista. En el Barça creuen que abans d'aquests 3 mesos inclús podrien recuperar ja a Frenkie de Jong.
0: Per tant, és difícil saber exactament quant temps estarà de baixa, però el diagnòstic ja és oficial: un trencament del lligament lateral intern del genoll dret, i Frenkie de Jong, que no passarà per quiròfan. Nil, Frenkie de Jong és un dels noms propis del dia al Barça. L'altre, per fi, és el de Karim Adeyemi, que va aterrar a Barcelona el 15 de juliol i no ha estat fins avui, 8 dies després, que el Barça per fi ha anunciat el seu fitxatge, eh?
1: És així, ha tardat 7 o 8 dies, fins i tot avui se li feien bromes a la presentació sobre si havia patit o no. Ha dit que no, són coses que té el futbol, que s'ho ha après amb calma, que ja ha pogut conèixer els seus companys. Un Karim Adeyemi que firma fins al 2031, per tant, contracte de llarga durada important amb el Barça, i que ha volgut deixar molt clar des del primer moment que si avui està a Barcelona i ha fitxat pel Barça és per la importància que ha tingut Hansi Flick en aquesta operació.
2: I think he's the... Sí, crec que ell és la raó per la qual he vingut aquí, perquè hem tingut bones converses i jo he confiat en ell des del primer segon. Ell m'ha dit què necessita pel club, què necessita per la gent d'aquí i què necessita per l'equip, i jo li he dit que faré tot el que calgui per l'equip i per aconseguir els nostres objectius.
1: Aquest és Karim Adeyemi parlant de Hansi Flick, peça clau, com dic, per aquest fitxatge. M'ha dit que la pressió que li pugui suposar saber que el míster confia tant en ell la tornarà sense problemes, que no pateix per això, que l'únic que li ha demanat Hansi Flick és que ho doni tot i estigui únicament centrat en jugar a futbol i en demostrar el futbolista que porta dins. Un altre dels dubtes és per on pot jugar Karim Adeyemi. L'altre dia parlàvem amb Jan Couto, que ens explicava que podia jugar tant per la dreta com per l'esquerra, com a totes les posicions. Normalment el Dortmund ha jugat més a la dreta. Li hem preguntat quina és la seva posició preferida. Ho ha deixat clar: pot jugar a qualsevol lloc.
2: Me personally, A mi personalment no m'importa. Sóc aquí per totes les posicions d'atac. He jugat a tot arreu al passat, així que per mi no hi ha cap problema. Només vull ajudar l'equip i aconseguir la seva confiança per assolir els nostres objectius. Això és el més important.
1: Un Karim Adeyemi que, a més, també li han preguntat per als seus ídols del Barça, dic que, evidentment, el millor de tota la història, sense cap dubte, és Messi, que ha gaudit també molt amb Ronaldinho i que ja li han explicat que ha d'aprendre el castellà, però també segurament

0: perquè veuen que necessita jugar, que ha de madurar encara a nivell futbolístic. Veurem quina és la decisió final. El que està molt clar és que aquesta decisió no es demorarà més d'una setmana, 10 dies, que és possible que vagi a Birmingham perquè Valde té unes molèsties i potser no estarà els pròxims dies en plenes condicions, però que no s'allargarà molt més, perquè el Barça creuen també que ha de fer la pretemporada, l'equip on acabi de jugar, i com que Cancelo ja s'incorporarà també segurament a Birmingham o després de Birmingham, doncs se li obre les portes a Jofre Torrents, que ha disputat quatre partits amb el primer equip, de poder buscar una sortida en forma de cessió per madurar i créixer futbolísticament.
1: Doncs Frenkie de Jong, Karim Adeyemi i Jofre Torrents, els tres noms propis avui al Barça. Ha estat un dia intens. Nil, descansa una estoneta, si pots.
0: Una estoneta ho farem. Una abraçada, Núria.
1: Gràcies, que vagi bé. Ha estat un dia frenètic al Barça, amb bones notícies. Primer, la oficialització del fitxatge de Karim Adeyemi. Les males notícies, la lesió, ho comentàvem, de Frenkie de Jong, tot plegat a les portes del primer partit amistós, que serà demà a porta tancada contra l'Europa. I quan són exactament 3:15 de la nit, a la graderia, marxem d'excursió.

aquí la graderia d'avui dijous, un dia intens amb aquest comunicat mèdic de la lesió de Frenkie de Jong, amb la presentació de Karim Adeyemi, i demà amb la cita, amb el primer amistós del Barça d'aquesta pretemporada contra l'Europa. Nosaltres tornem, com sempre, demà a les 12 del migdia al Que t'hi jugues, i ara us deixem amb Hora 25. L'actualitat esportiva torna a 2:15 amb el Larguero. Moltes gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé. Fins demà.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: En Ipujagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Canapé de matrimonio Katabi, cómodo, funcional y con un gran almacenamiento. Antes 179 euros, ahora 169 euros. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
2: Estàs barrejant tots els residus?
3: Mira, no tinc lloc ni temps per aquestes bajanades del reciclatge.
2: Doncs mira que és fàcil. El cubellet reixat per l'orgànica. I un cubell o bossa pels envasos lleugers. Un altre pel vidre i un altre pel paper. No costa gens, tindràs la cuina més endreçada i molts d'aquests residus es podran convertir en nous productes.
3: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus, Ecoembes i Ecovidrio.